mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
2: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
1: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
2: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
1: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
2: Sistema dunar, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve, si puc.
1: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
2: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
1: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. La cooperativa Vida Verda de l'Escola Vora del Mar ha venut els seus productes al mercat aquest divendres. Una part dels diners recollits pels alumnes els destinaran a l'associació Balucunda. El mercat municipal de Cubelles està a l'escenari aquest divendres d'una jornada d'emprenedoria escolar. Els alumnes de l'Escola Vora del Mar han sortit al carrer per vendre els productes que han elaborat amb les seves pròpies cooperatives, una activitat que s'emmarca dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf amb el suport de la Ajuntament. Renata B2, regidora d'Ensenyament, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa, que repeteix any rere any, i ha explicat el paper de l'Ajuntament.
3: Ells aprenen que no per posar-se en un mercat no poden venir a posar la paradeta, sinó que s'han de complir una sèrie de tràmits. Per tant, s'han de constituir com a empresa i un dels passos per constituir-se com a empresa és treure's el que s'anomena el CIF, que és el número d'empresa, i això és l'Ajuntament qui fa aquesta simulació. Ells venen a l'Ajuntament, fan una instància i sol·liciten tenir aquest CIF, i llavors se'ls dona el CIF i l'autorització per poder-se posar al mercat. I és un projecte que es fa a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que una part està subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles.
1: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha donat suport a la iniciativa en la seva visita al mercat municipal i ha confirmat que en aquest cas els alumnes han decidit donar part dels diners recaptats a l'associació Balucunda, que és una entitat cubellenca que ajuda una zona de Gàmbia.
4: I llavors amb els diners que treuen de la solidaritat de tots els cubellencs, doncs ho donen amb una associació o ONG. En aquest cas, els del Vora del Mar ho donen a l'associació Balucunda, que estan a Cubelles, i és per aportar, pues, per donar, pues, amb la gent necessitada de Gàmbia. És una associació cubellenca que es posen en moltes paradetes sempre per recollir diners per aquests fins, per ajudar a la comunitat gambiana de Gàmbia, al seu país, amb els nens, pel que calgui, per fer cases, pel que sigui.
1: Durant el procés de l'assignatura Cultura Emprenedora a l'escola, els estudiants han hagut de prendre decisions col·lectives. Des de l'elecció del nom de la cooperativa, com és el cas de Vida Verda, del Vora del Mar, fins també la selecció dels productes a comercialitzar, quins preus els hi posarien i també, doncs, calcular més o menys quins beneficis en traurien per després decidir quina part donaran a l'associació que han escollit i, de l'altra, també quants diners destinaran a altres qüestions, com ara una excursió o també el viatge de final de curs. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
5: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, al mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
1: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
6: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut el Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que, en el cas de Cubelles, s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost.
7: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes dues dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
8: Vamos a hacer una fiesta infantil, para abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también. Uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Cantem a hacernos la animación. Y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado. Y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños. Empezaron uh-huh. siendo niños.
7: Uh-huh. Sí. Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Can Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt final a la jornada amb xocolata per tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també, doncs, l'Esplai Pessigolles, que, doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
8: No lo hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores, no aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores uh-huh. del Esplai.
7: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre, un esplai que es reuneix a prop de 2 cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
8: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año, o sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de realizar. Uh-huh.
7: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'Esplai Pessigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
1: La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat el procés, s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes que s'han recollit en els pressupostos participatius, que s'estan acabant de revisar segons les bases i mirant de concretar la inversió que necessitarien per fer-se realitat.
9: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
9: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, uh-huh, o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
1: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors.
10: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
11: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa, i un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció que per aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
10: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca

0: Graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
1: Institut Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
0: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
7: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
8: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que amb la visibilitat una miqueta tèrbola. La temperatura es mantindrà alta, més pròpia de finals de juny que no pas de maig, movent-se entre els 18 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada. Vent feble de xaloc, com algun cop moderat al centre del dia, i fent que la mar estigui plana arrissada a la tarda. Per demà esperem un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, visibilitat també una miqueta tèrbola amb alguna boirina com a molt, i amb una temperatura que demà pot recular unes dècimes de nit i pujar-les de dia, i estarà entre els 17 o 18 de mínima i de 27 a 28 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble, amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui plana o una mica arrissada a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: El proper 30 de maig, l'Esplai Pessigolles de Cubelles compleix 20 anys. Per parlar d'aquesta efemèride i de com ho celebraran, tenim amb nosaltres als estudis de Ràdio Cubelles a la Pilar Alonso, la directora de l'Esplai. Pilar, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, 20 anyets de l'Esplai Pessigolles. Explica'ns una mica com ho celebrareu, com teniu pensat doncs, celebrar aquesta efemèride.
5: Bueno, pues sí, hacemos 20 años este curso y vamos a hacer una fiesta infantil abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también, uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Can Tem a hacernos la animación y después habrá chocolatada.
4: Lo típico, el horari habitual dels Esplais es dissabte a les 4 de la tarda, no? Sí. Arrenquen els Esplais, això és el que és un dissabte normal i corrent. Entenc que és el mateix horari, però aquell dia amb les portes ben obertes.
5: Sí, exacto. La fiesta empieza a las 4 hasta las 7, uh-huh. Aproximadamente.
4: Abans d'elles, els monitors que han estat, suposo que quan arriben aquestes celebracions sempre s'intenta comptar amb gent que ha passat, no? Durant aquests 20 anys, són un grapat d'anys per l'entitat, per les tardes, fins i tot potser alumnes, no? També.
5: Sí, sí. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado. Y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños. Empezaron uh-huh. siendo niños.
4: Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha cambiado a l'Esplai Pessigolles? Si és que ha canviat, no ho sé. La idea és, en aquests 20 anys, es veu canvi, ha evolucionat alguna cosa, heu canviat alguna cosa o segueix sent una mica l'Esplai tradicional?
5: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores, no aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando.
4: Uh-huh. És un Esplai que està al centre, no?
5: Sí.
4: No, més al centre no sé si es pot estar, de Cubelles.
5: No, estamos en el centro.
4: És l'Esplai que està a la parròquia de Cubelles. Quins nens i nenes, quines edats, què és el que són els nens que participen de l'Esplai Pessigolles?
5: Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores uh-huh. del, de l'esplai.
4: I com funciona això? Hi ha llista d'espera, t'apuntes, hi ha algun període de l'any que s'obren les inscripcions?
5: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, en las inscripciones en octubre, y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora, como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y
4: ¿y a Cuba? ¿Y ahí está la espera, no?
5: No, o sea, tenemos inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de listas de espera.
4: ¿I els nens els agrupeu amb cursos o aneu tots junts i així doncs es coneixen tots amb tots?
5: Bueno, tenemos grupos diferentes de edades. Tenemos los grupos de los peques, que es... les llamamos chics, que son los dedos de la mano, como somos pesigollas, ¿eh? Entonces los chics son I3, I4 y I5. Tenemos anular, que es primero, segundo y tercero. Luego cuarto, quinto y sexto hacen mig. E index hacen los de la ESO. Entonces el POLSA son los que ya se van preparando para ser monitores.
4: Els premonitors, ¿no?
5: Exacto, eso es.
4: A tot això, no hem parlat de... Clar, això hi ha d'haver-hi un cost mínim, no? Perquè les activitats, tot té un cost a la vida. No sé com funciona això, si feu quotes, si no feu quotes, si es paga cada mes, cada dia que s'hi va.
5: Pues el esplai és una quota única al año y se paga a principio de curso, cuando se hace la inscripción, y son 50 euros al año que pagan. Vale, entonces únicamente es para cubrir el material que se pueda gastar si se hace alguna actividad de alguna manualidad y para sacar pues el seguro correspondiente que tiene cada niño.
4: L'esplai Pessigolles actualment és l'únic esplai que hi ha al municipi. Abans potser n'hi ha hagut d'altres, no? Però ara mateix és l'únic que està en funcionament.
5: Que jo sepa, sí.
4: És una tradició curiosa això de l'esplai, no? Perquè aquí se li diu esplai, hi ha llocs que se li diu cau... Hi ha altres jocs que ho comparen amb els Boy Scouts, però no és ben bé això, els excursionistes, no? El grup escolta, no és ben bé, no? Tot està relacionat, però no és el mateix.
5: Sí, és diferent, sí. Somos ramitas diferents, però sí, bueno, esplai és més... Los caus i los que van de campamentos, pues es más natura, más... Aquí hacemos natura, claro, y hacemos excursiones y salidas, pero más aquí en nuestro lugar seguro.
4: És curiós perquè depèn d'on siguis de Catalunya, no? Ets més del cau, ets més d'esplai, i a vegades explicar-ho costa, no? Perquè l'esplai, bueno, ens ajuntem, som un grup de... No sé, a vegades costa una mica d'explicar. El que no costa res, i aprofitem per recordar-ho, és que el proper 30 de maig, que és dissabte, que seria doncs un dissabte que hi hauria esplai, però en aquest cas doncs hi haurà aquesta festa dels 20 anys de l'esplai Pessigolles, a partir de les 4, amb tallers, l'actuació doncs del grup d'animació, i ho has dit en veu baixa, però ho podem dir en veu alta, no?
5: Sí.
4: Hi haurà xocolatada al final.
5: Sí, pels nens i les nenes, els papes i les mames no,
4: Amb aquests no els hi toca, i els avis i les àvies tampoc. Però bueno, sempre hi ha algun gotet d'aquells que s'escapen,
5: bueno.
4: Però vaja, que no s'ha de fer res, Simplement anar, acostar-se, gaudir, sí. Encara que no estiguem apuntats a l'esplai, encara que no formem part de l'entitat, podem venir i celebrar-ho aquell dia, aquests 20 anys de l'entitat.
5: Sí, és una fecha especial per a l'esplai, i queremos que todos vengáis y celebrarlo con todos, o sea, coste cero. Sí que habrá alguna actividad como pintacaras que tendrá un poquito de coste para cubrir un poco lo que es la fiesta, y hemos hecho camisetas nuevas también. Si alguien se quiere comprar la camiseta, pues tendrá un coste de 8 euros y para cubrir un poco lo que es el gasto de la fiesta, pero venir a la fiesta no cuesta dinero, así que podéis venir todos encantados.
4: Doncs ja ho sabeu, el proper 30 de maig aquesta festa dels 20 anys de l'esplai Pessigolles, l'esplai de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Avui hem tingut aquí amb nosaltres la Pilar Alonso, la seva directora, que ens ha convidat doncs, a aquesta festa, i esperem que us ho passeu molt bé i que en celebreu molts més després d'aquests 20. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que amb la visibilitat una miqueta tèrbola. La temperatura es mantindrà alta, més pròpia de finals de juny que no pas de maig, movent-se entre els 18 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada. Vent feble de xaloc, com algun cop moderat al centre del dia, i fent que la mar estigui plana al matí i arrissada a la tarda. Per demà esperem un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, visibilitat també una miqueta tèrbola amb alguna boirina com a molt, i amb una temperatura que demà pot recular unes dècimes de nit i pujar-les de dia, i estarà entre els 17 o 18 de mínima i de 27 a 28 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble, amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui plana o una mica arrissada a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
4: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha doncs, redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
1: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
4: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
1: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
4: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve.
1: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
4: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
1: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. La cooperativa Vida Verda de l'Escola Vora del Mar ha venut els seus productes al mercat aquest divendres. Una part dels diners recollits pels alumnes els destinaran a l'associació Balucunda. El mercat municipal de Cubelles està a l'escenari aquest divendres d'una jornada d'emprenedoria escolar. Els alumnes de l'Escola Vora del Mar han sortit al carrer per vendre els productes que han elaborat amb les seves pròpies cooperatives, una activitat que s'emmarca dins del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf amb el suport de la Ajuntament. Renata B2, regidora d'Ensenyament, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa, que repeteix any rere any, i ha explicat el paper de l'Ajuntament.
2: Ells aprenen de que no, per posar-se en un mercat no poden venir a posar la paradeta, sinó que s'han de complir una sèrie de tràmits. Per tant, s'han de constituir com a empresa, i un dels passos per constituir-se com a empresa és treure's el que s'anomena el CIF, que és el número d'empresa, i això és l'Ajuntament qui fa aquesta simulació. Ells venen a l'Ajuntament, fan una instància i sol·liciten tenir aquest CIF, i llavors se'ls dona el CIF i l'autorització per poder-se posar al mercat. I és un projecte que es fa a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que una part està subvencionada per l'Ajuntament de Cubelles.
1: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha donat suport a la iniciativa en la seva visita al mercat municipal i ha confirmat que en aquest cas els alumnes han decidit donar part dels diners recaptats a l'associació Balucunda, que és una entitat cubellenca que ajuda una zona de Gàmbia.
5: I llavors amb els diners que treuen de la solidaritat de tots els cubellencs, doncs ho donen amb una associació o ONG. En aquest cas, els del Vora del Mar ho donen a l'associació Balucunda, que estan a Cubelles, i és per aportar, per donar amb la gent necessitada de Gàmbia. És una associació cubellenca que es posen en moltes paradetes sempre per recollir diners per aquests fins, per ajudar a la comunitat gambiana de Gàmbia, al seu país, amb els nens, pel que calgui, per fer cases, pel que sigui.
1: Durant el procés de l'assignatura Cultura Emprenedora a l'escola, els estudiants han hagut de prendre decisions col·lectives. Des de l'elecció del nom de la cooperativa, com és el cas de Vida Verda, del Vora del Mar, fins també la selecció dels productes a comercialitzar, quins preus els hi posarien i també doncs, calcular més o menys quins beneficis en traurien per després decidir quina part donaran a l'associació que han escollit i, de l'altra, també quants diners destinaran a altres qüestions, com ara una excursió o també el viatge de final de curs. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Covelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
6: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
6: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
1: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Covelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
6: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Covelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Covelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
7: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost.
8: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes 2 dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes 2 dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
9: Vamos a hacer una fiesta infantil, abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también, uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres, la primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello, y después tendremos animación. Viene el grupo Cancantem a hacernos la animación. Y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado. Y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños. Empezaron uh-huh. siendo niños.
8: Uh-huh. Sí. Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt final a la jornada amb xocolata per tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també doncs, l'Esplai Pessigolles, que doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
9: No lo hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores. No aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores del Esplai.
8: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre. Un esplai que es reuneix a prop de dos cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
9: Bueno, pues el curso empieza en septiembre. En las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año, o sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de realizar.
8: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'Esplai Pessigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
1: La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat el procés, s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes que s'han recollit en els pressupostos participatius, que s'estan acabant de revisar segons les bases i mirant de concretar la inversió que necessitarien per fer-se realitat.
10: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
1: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
10: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les. No?
1: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors.
11: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
12: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Que any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i,

0: que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
1: Pel que fa a les activitats a final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
0: L'Institut Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
1: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
7: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
8: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.

0: bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que amb la visibilitat una miqueta tèrbola. La temperatura es mantindrà alta, més pròpia de finals de juny que no pas de maig, movent-se entre els 18 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, ben feble, de xaloc, com algun cop moderat al centre del dia, i fent que la mar estigui plana al matí i arrissada a la tarda. Per demà esperem un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, visibilitat també una miqueta tèrbola amb alguna boirina com a molt, i amb una temperatura que demà pot recular unes dècimes de nit i pujar-les de dia, i estarà entre els 17 o 18 de mínima i de 27 a 28 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble, amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui plana o una mica arrissada a la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El proper 30 de maig, l'Esplai Pessigolles de Cubelles compleix 20 anys. Per parlar d'aquesta efemèride i de com ho celebraran, tenim a nosaltres als estudis de Ràdio Cubelles a la Pilar Alonso, la directora de l'Esplai. Pilar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bé, 20 anyets de l'Esplai Pessigolles. Explica'ns una mica com ho celebrareu, com teniu pensat doncs, celebrar aquesta efemèride.
3: Bueno, pues sí, hacemos 20 años este curso y vamos a hacer una fiesta infantil abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también, y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Can Tem a hacernos la animación y después habrá chocolatada.
2: Lo típico, l'horari habitual dels Esplais és dissabte a les 4 de la tarda, no? Sí. Arrenquen els Esplais, això és el que és un dissabte normal i corrent. Entenc que és el mateix horari, però aquell dia amb les portes ben obertes.
3: Sí, exacto. La fiesta empieza a las 4 hasta las 7, aproximadamente.
2: Abans d'elles, els monitors que han estat, suposo que quan arriben aquestes celebracions sempre s'intenta comptar amb gent que ha passat, no? Durant aquests 20 anys, són un grapat d'anys, per l'entitat, per les tardes, fins i tot potser alumnes, no? També.
3: Sí, sí. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado. Y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron siendo niños.
2: Sí. ¿Cómo ha cambiado a l'Esplai Pessigolles? Si és que ha canviat, no ho sé. La idea és, en aquests 20 anys, es veu canvi, ha evolucionat alguna cosa, heu canviat alguna cosa o segueix sent una mica l'esplai tradicional?
3: No, no hemos cambiado mucho. O sea, somos un esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores, no aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando.
2: Claro, es un esplai que está al centro, ¿no?
3: Sí.
2: No, més al centre no sé si es pot estar, de Cubelles.
3: No, estamos en el centro.
2: És l'esplai que està a la parròquia de Cubelles. Quins nens i nenes, quines edats, què és el que són els nens que participen de l'esplai Pessigolles?
3: Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores del Esplai.
2: ¿Y cómo funciona eso? ¿Hi ha llista d'espera? ¿T'apuntes? ¿Hi ha algún periodo de l'any que sobran las inscripciones?
3: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, las inscripciones en octubre, y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora, como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. ¿Y
2: a Cuba? ¿Y ahí está la espera, no?
3: No, o sea, tenemos inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de listas d'espera.
2: I els nens els agrupeu amb cursos o aneu tots junts i així doncs es coneixen tots amb tots?
3: Bueno, tenemos grupos diferentes de edades. Tenemos los grupos de los peques, que es... les llamamos chics, que son los dedos de la mano, como somos pesigollas, ¿eh? Entonces los chics son I3, I4 y I5. Tenemos anular, que es primero, segundo y tercero, luego cuarto, quinto y sexto hacen mig e index hacen los de la ESO. Entonces el polsa son los que ya se van preparando para ser monitores.
2: Els premonitors, ¿no?
3: Exacto, eso es.
2: A tot això, no hem parlat de... Clar, això hi ha d'haver-hi un cost mínim, no? Perquè les activitats, tot té un cost a la vida. No sé com funciona això, si feu quotes, si no feu quotes, si es paga cada mes, cada dia que s'hi va.
3: Pues el Splay es una cuota única al año y se paga a principio de curso, cuando se hace la inscripción, y son 50 euros al año que pagan. Vale, entonces únicamente es para cubrir el material que se pueda gastar si se hace alguna actividad de alguna manualidad y para sacar pues el seguro correspondiente que tiene cada niño.
2: L'esplai Pessigolles actualment és l'únic esplai que hi ha al municipi. Abans potser n'hi ha hagut d'altres, no? Però ara mateix és l'únic que està en funcionament.
3: Que jo sepa, sí.
2: És una tradició curiosa això de l'esplai, no? Perquè aquí se li diu esplai, hi ha llocs que se li diu cau... Hi ha altres jocs que ho comparen amb els Boy Scouts, però no és ben bé això, els excursionistes, no? El grup escolta, no és ben bé, no? Tot està relacionat, però no és el mateix.
3: Sí, és diferent, sí. Somos ramitas diferents, però sí, bueno, Splay és més... Los caus i los que van de campamentos, pues es más natura, más... Aquí hacemos natura, claro, y hacemos excursiones y salidas, pero más aquí en nuestro lugar seguro.
2: És curiós perquè depèn d'on siguis de Catalunya, no? Ets més del cau, ets més d'esplai, i a vegades explicar-ho costa, no? Perquè l'esplai, bueno, ens ajuntem, som un grup de... No sé, a vegades costa una mica d'explicar. El que no costa res, i aprofitem per recordar-ho, és que el proper 30 de maig, que és dissabte, que seria doncs un dissabte que hi hauria esplai, però en aquest cas doncs hi haurà aquesta festa dels 20 anys de l'esplai Pessigolles, a partir de les 4, amb tallers, l'actuació doncs del grup d'animació, i ho has dit en veu baixa, però ho podem dir en veu alta, no? Sí. Hi haurà xocolatada al final.
3: Sí, pels nens i les nenes, eh? Els papes i les mames no, eh?
2: Amb aquests no els hi toca, i els avis i les àvies tampoc. Però bueno, sempre hi ha algun gotet d'aquells que s'escapen,
3: bueno.
2: Però vaja, que no s'ha de fer res, eh? Simplement anar, acostar-se, gaudir, sí. Encara que no estiguem apuntats a l'esplai, encara que no formem part de l'entitat, podem venir i celebrar-ho aquell dia, aquests 20 anys de l'entitat.
3: Sí, és una fecha especial per a l'esplai, i queremos que todos vengáis y celebrarlo con todos, o sea, coste cero. Sí que habrá alguna actividad como pintacaras que tendrá un poquito de coste para cubrir un poco lo que es la fiesta, y hemos hecho camisetas nuevas también. Si alguien se quiere comprar la camiseta, pues tendrá un coste de 8 euros y para cubrir un poco lo que es el gasto de la fiesta, pero venir a la fiesta no cuesta dinero, así que podéis venir todos encantados.
2: Doncs ja ho sabeu, el proper 30 de maig aquesta festa dels 20 anys de l'esplai Pessigolles, l'esplai de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Avui hem tingut aquí amb nosaltres la Pilar Alonso, la seva directora, que ens ha convidat doncs, a aquesta festa. I esperem que us ho passeu molt bé i que en celebreu molts més després d'aquests 20. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Si vols ser la compra, ve a Danacarre.
5: Vine a
4: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Molt bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Com sempre tornem aquí a la tertúlia i ho fem amb els nostres tertulians, els de Ràdio Cubelles. Aquí presentem tot seguit. D'una banda tenim a la Lola Lorente. Benvinguda, Lola.
1: Hola,
0: què tal? Com estem?
1: Muy bien, de lunes.
0: De dilluns, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Seguim amb més presentacions. Sintubel, què tal? Com anem?
2: Bon dia a tothom. Bon dia, bon dia Cubelles. Perfecte.
0: La Carme Mingorance, què tal?
3: Hola, bon dia, ja estem a l'estiu, eh?
2: Ui, sí.
3: Comencem platja ja.
0: Sí, venim tots amb maniga curta, eh? I a més avui amb el Bano, eh, Carme?
3: Sí, també, també.
0: I el Marcel García, què tal, com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
0: Bé, doncs veig que avui no heu agafat festa vosaltres, tot i que aquí a les escoles i als instituts de Cubelles doncs tenen festa. A Barcelona no ho és, no? I aquí doncs han agafat aquest pont els que hi han pogut, eh?
4: Jo tinc festa cada dia, eh?
0: Tu cada dia, eh? Barcelona tens
4: problema.
0: La Carme també potser, no? Lola, tu també tens festa cada dia?
1: Jo me l'invento.
0: Tu te l'inventes. I el Cito també té festa.
2: Jo sempre, jo ja fa anys que en tinc.
0: Quina sort, quina sort.
2: Estic de vacances perpètues.
0: Molt bé, doncs comencem aquesta tertúlia i ho volem fer donant doncs una felicitació a la Laura Ferrer Rozada, que ha rebut el Premi Ràdio Associació pel programa La Cinta de Moebius, a més a Catalunya Música. I per què? Doncs resulta que la Laura Ferrer, que és pianista i divulgadora, doncs està triomfant internacionalment amb la gira d'un disc, Araspel, és el seu tercer disc, però la felicitem perquè va iniciar-se en el món de la ràdio aquí, a Ràdio Cubelles, quan ella tenia 15 anys al curs de ràdio, i des d'aquí li volem, doncs, això, a apropar aquesta felicitació. És la filla d'un dels directors de Ràdio Cubelles, el Ramon Ferrer, doncs periodista jubilat de TV3, i bé, doncs, doncs aquí la pianista, matemàtica i divulgadora, que és de Vilanova, però amb arrels cubellenques, perquè el seu pare va viure també aquí a Cubelles, ella va estar aquí al curs de ràdio als 15 anys, doncs bé, felicitats per aquest guardó amb el Premi Ràdio Associació de Catalunya 2026 i també doncs, ha obtingut també un premi a l'Ender Rock, la van votar i també s'han portat doncs, una distinció, no para, eh? La Laura té molt d'èxit i per tant des d'aquí la volem felicitar també per aquesta votació popular que hi va haver la categoria d'artista revelació de música clàssica contemporània i aquest Premi Ender Rock 2026 en aquesta modalitat. Què us sembla, no? Que tinguem així cantera,
2: bueno,
0: eh?
2: Ja sempre hem parlat de que Ràdio Cuba Cubelles és una emissora de ràdio que promociona, llença nous talents i aquest, pues, això és una demostració, no? Vull dir, aquí en principi veiem que aquesta senyora, aquesta noia, té un premi important i els seus orígens són aquestes.
4: Clar, sí.
2: Llavors, escolta, a veure si algun dia nosaltres podem tenir algun premi. Estaria bé,
4: a veure.
0: El reportero Marc Xaratxera.
3: Si algú té mèrits, és tu.
2: Perquè jo sóc l'últim de la fila, jo l'últim, no.
0: Bé, un reconeixement a la tertúlia, no?
2: Ah,
4: sí.
0: No tothom, potser, això d'opinar, eh? A vegades ho diem, eh?
2: Sí. No, però és molt xulo, això. A veure, jo crec que l'historial d'aquesta ràdio tindria que formar, ostres, no sé, el seu currículum tindria la formació d'aquestes persones que han obtingut, perquè no és aquesta l'única, n'hi ha diverses, no? Llavors aquí tindríem que fer doncs això, una memòria de tots aquests personatges importants. Clar, que han sortit d'aquesta ràdio.
4: Estem parlant de 40 anys de ràdio, eh? Això, que són molts,
2: més,
4: no?
2: Més de 40 anys.
4: O més de 40.
3: Moltíssim, bueno, sí. I quan arriben a los 50, no?
2: Clar,
3: tota la cantera, no? Que ha sortit des d'aquí.
0: De moment tenim el llibre dels 25, eh? Pel 50 queda 5.
4: Cansi, sí.
0: Bé, en tot cas, mira, aprofitem per fer crida a aquelles persones que tinguin fotografies, vídeos, no sé, que vulguin repassar la història de Ràdio Cubelles perquè disposen també d'algun arxiu sonor, doncs que s'apropin aquí a la ràdio, que ens portin, no sé, a tota aquesta informació, perquè és un recull d'aquí a 5 anys, perquè no?
2: Sí, home, seria xulo,
4: Estaria molt bé.
0: Que es pugui fer una segona edició, eh?
1: Aquí haremos la recopilación de todas las fotos que nos hacen.
2: Micro.
1: Que les voy a poner fecha a todas.
0: La Lola va guardant, l'arxiu de la tertúlia, no se sap mai,
4: Si acaso. Però bueno, ha hagut ara una exposició, no?, de fotografia pel 45 aniversari en la biblioteca, i estava molt...
1: Sí, però nosaltres no salim.
4: No, nosaltres no, però ja...
2: No sou fotogènics.
0: Però amb el Cinto sí, no?
4: Moltíssima gent.
2: Jo sí,
1: amb una gràcia. El Cinto nació con la ràdio.
2: No, però...
4: I es ve la evolució, de les persones també, al llarg de la
2: temps. Aquesta senyora que hi ha aquí, es veu en una fotografia que tenia, que tenies en aquella foto, 10, 12 anys.
0: Clar, això va ser, això és els estudis, els primers estudis de les golfes, sí. Que clar, es va iniciar la ràdio l'any 81. Jo devia tenir 6-7 anys en aquella fotografia.
2: Estan allà, doncs, que sembla que una professional ja està allà tota ben implicada, saps?
0: Jo estava allà perquè el meu pare feia un programa de sardanes, ho he de dir, perquè clar, no és que jo parlés per la ràdio, sinó que vaig acompanyar mon pare un dia, feia un programa amb la Maria Rossell, que va estar també molts anys aquí a la biblioteca, ara està a la nova biblioteca també, i feien un programa conjunt amb els dansaires vilanovins que feien sardanes a través de l'Aliança,
4: De bueno.
0: ¿Qué ha dicho?
4: Corramos un tupido velo.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs també, clar, voldríem també recordar la Neus Ortiz Vella, que ens va deixar la setmana passada, va ser col·laboradora també de Ràdio Cubelles, pianista, divulgadora musical, havia fet també un programa que la ràdio, els seus inicis de música clàssica, va tenir la seva trajectòria, i des d'aquí la volem també recordar, ho hem fet també a través de la nostra web de Ràdio Cubelles, i un record perquè, a més, va tenir vinculació a Cubelles, tot i que doncs ella és de Lleida, nascuda a Belllloc, va viure a Vilanova on es va casar i després va venir a Cubelles amb els seus fills, aquí va tenir també la seva trajectòria, tot i que sobretot doncs, qui l'ha destacat més, doncs, com no, és Lleida, no? Clar, a través doncs, de tota aquesta trajectòria que ella va tenir, perquè a més va ser, ella va destacar per un programa, Reina per un dia.
2: Imagina't.
0: Sí, i a la televisió espanyola feia aquest programa.
2: Sí, va molt d'èxit, a més a més.
0: I a partir d'aquí ella va demanar poder tocar el Liceu de Barcelona, i això doncs, la va fer popular. Medalla d'or al Conservatori del Liceu, amb una trajectòria, com dèiem, reconeguda com a concertista i solista internacional. Per tant, també va deixar empremta a Ràdio Cubelles, a Cubelles també. De fet, si mires molts dels diaris, li han fet, molts articles a la Mañana, al Segre, a l'Eix Diari, ho hem vist al Punt, hem vist que també forma part de la Viquipèdia, que més se'n citen també nosaltres, que ens han incorporat la notícia que li fèiem també l'altre dia, tot just, i per tant, filla també de mestre i compositor de Lleida, doncs ella va seguir els passos del seu pare, Ell, el seu pare, vinculat a l'Orfeo Lleidatà, però com dèiem, la Neus Ortiz aquí a Cubelles i aquí a la ràdio va fer aquest programa de música clàssica, la vam entrevistar moltíssimes vegades perquè a més també va editar compactes musicals amb recull de la seva obra, i per tant, doncs, des d'aquí la volíem recordar també.
4: Molt bé.
0: Seguim amb més temes, i ara sí, obrim doncs aquesta plana de repàs d'aquelles notícies d'actualitat en aquesta tertúlia d'avui. En marxa les obres de reconstrucció del tram del Passeig Marítim, destruït per la riuada del juliol. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Aquesta és la notícia que publicàvem a través del nostre web de Ràdio Cubelles. I bé, des de fa uns dies s'han posat en marxa aquestes obres de reconstrucció en el tram del Passeig Marítim, que va quedar destruït, com dèiem, la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, redueix, per tant, aquests 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres van a càrrec de l'Estat i s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona dunar prevista per l'Ajuntament, que confia doncs, reprendre l'any que ve aquestes obres que havien previst en un moment, però doncs, s'ha donat prioritat doncs, a aquestes altres obres. Les feines van començar divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir conjuntament amb el Ministeri prioritzar aquestes obres al passeig i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu. Àlex Noeda també ha comentat que el govern local va preferir reconstruir el tros del passeig marítim al mes en lloc de la zona dunar que tenia prevista pel Ministeri, i tanmateix des de la regidoria de Medi Ambient confien que l'any que ve, com dèiem, es pugui donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars, recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps, aquest és l'altra qüestió que també es va comentar, perquè segons el regidor ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte per construir la nova passera, la licitació i tot el procés que va a càrrec del Ministeri, i Noeda també apunta que es podrà recuperar tal com era, però guanyant alçada, és a dir, que conserven els pilars, que sembla que no s'han fet malbé, serà més alta. I un altre element afectat per la riuada va ser el pas de les Astureres. En aquest cas l'Ajuntament assegura que s'està estudiant la situació, que encara seria més complicada perquè implica modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. Bé, aquesta és la notícia. Bé, veiem que clar, sí. Aviat farà un any d'això, serà juliol, no?
4: Gairebé un any. No?
0: Però les coses van lenta, però de moment no sembla que aquestes obres de reconstrucció del tram del passeig doncs ja han començat.
1: Que si us dais cuenta, la naturaleza dice donde sí, donde no se puede edificar.
2: Recupera lo seu, eh?
1: Sí, clar, sí,
4: sempre.
1: O sea, que ha marcado ya un territorio donde hay que renovar.
4: No, està bé lo que diuen de fer més gran, no? La llera, no? I també lo que és una pena és la passera, no?
2: Clar.
4: Que és que això da moltíssima vida al passeig, el poder atravessar on estava la passera de fusta, pues jo crec que és molt important per al poble, i és una pena que aquest estiu no esté engestida, no?
2: Jo penso que això, el que tu dius, Marcel, és veritat, això es diria que ser prioritari, però sabem que tot té un procés,
4: sí,
2: pot ser
4: sí,
2: més...
4: Sí.
2: Si no depengués poder del govern espanyol, si això fos de l'administració local, jo diria que aquí poder ja estaria fet o ja estaria més avançat, poder, eh?
4: Podria
2: però
4: ser.
2: Clar, quan vas a l'administració central... Què? Que m'esteu dient?
4: No.
2: Estic dient que no?
4: No
2: ho dubtem.
4: Estem dient que podria ser.
2: No ho dubtem, que aquí hi hauria més interès podem en tirar-ho endavant més ràpidament. Però com que depenem del govern central, les coses van més a poc, i llavors, doncs clar, és un entrebanc, vull dir, perquè la gent com han de creuar d'una banda a l'altra, vull dir...
4: A l'altre pont, però
2: i,
4: clar, no
2: hi ha més. A més, tampoc els deixen passar per la sorra de la platja, perquè està acotat, està prohibit. Aquí, no sé...
3: Fent un caminet amb pedres o alguna coseta així, elevades.
2: Sí, ja va, no? Sí. Que passin nedant,
4: clar, exacte.
3: La barqueta.
4: Com cangrejeres, o sigui, con cangrejeras.
3: Supreneu a mi unia, eh?
2: Clar, home, és que a veure. Si ho parlem en sèrio, podria estar en enfadaria, perquè podríem dir-los el nom del porc, això ja diria que està solucionat, ja fa un any, això, eh?
4: Sí, gairebé un any. Sí,
2: diria que està ja en marxa, o diria que està solucionat, però clar, ho hem d'agafar-ho així amb ironia, perquè si no, llavors, què?
4: Sí, no.
0: El que està clar, sigui quina sigui l'administració, és lenta, eh?
2: És lenta, molt lenta.
0: Sigui aquí, sigui allà...
4: Tenim l'exemple con les Estoreres, també, no?, que parlen d'això, que està en estudi. L'estudi, bueno, veurem quan acaba l'estudi, no? I se fa les obres, no ho sé, però bueno, és... Però bueno, està bé que hayan començat, almenys, no?
3: Sí.
4: I lo que jo no sé si serà veritat, que a principi de juny estarien acabades. Estem a 25.
2: És un mes justet, això, eh?
4: Bueno, sí, estem a 25, estem a 25 de... Va començar el 15, és veritat. Però bueno,
0: però va ràpid, no? Potser és un tram més...
4: Suposo que no és...
0: Les màquines ja van entrar fa uns dies, no? Que la notícia l'hem donat ara, però ja portaven uns dies treballant.
2: Me diuen que has perd un tros de passeig.
4: Durant 90 metres.
1: Luego vamos y lo miramos a ver si está.
0: Por ser la desembocadura del río.
3: Son 90 metres quadrats, no? Entenc que és la part de baix, no? Totalment on fiquen los puestos a l'estiu, no?
0: Al final de la desembocadura s'enxampla el que és el passeig marítim a tocar de la desembocadura. És el passeig antic, és el que va quedar afectat.
4: Sí.
0: I bé, és una mica el que ha marcat el riu.
4: Sí, exacte. No, sí, lo ha dejado no? súper claro.
0: Clar,
4: lo que
0: s'ha
4: final... llevado es lo que, sí. Lo que sobra. Es lo que sobra.
0: Exacte. Clar. Això vol dir doncs, que bé, per si torna a passar, doncs ja s'està pensant en un futur que esperem que no passi mai, eh? Però...
3: Doncs...
4: Sí. Però bueno. Molt bé. Hi ha algú darrere teva,
2: sí. No? Van mirant per allà darrere i quan no s'arriba.
0: Aquí a la ràdio, no? Que ens saluden, ens volen dir alguna cosa, bé, en tot cas, portes obertes, si algú vol dir alguna cosa, doncs endavant.
2: Va, que entri.
0: Que entri a la tertúlia. Seguim amb més notícies. El govern local aprova un increment del 7% de l'aigua i anuncia que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió permeten que l'empresa també demani una revisió previsió de preus que tocaria a partir de l'octubre. Aquest dimarts passat, el preordinari del mes de maig, doncs el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem doncs ha aprovat incrementar aquesta tarifa de l'aigua a Cubelles en un 7% i, com bé explicàvem ja, doncs això, el regidor d'Espai Públic i Infraestructura, Josep Maria Huguer, ha dit, doncs ha explicat que és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió. L'oposició hi ha votat en contra, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció, i en la seva intervenció el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que l'encariment de l'aigua sigui més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat mesos enrere el govern local. I des del govern local, Josep Maria Huguer ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament en dos anys i la concessionària pot reclamar una revisió de preus. Ja està alertant doncs, sobre aquest segon augment que podria ser. I per tant, APCAR podrà repercutir l'increment de les tarifes en alta de la xarxa Ter Llobregat mitjançant una fórmula de revisió de preus inclosa en el contracte signat el 2024. Aquestes tarifes es van apujar un 30% el 2024, un 6% aquest 2026, i segons la taula de tarifes de l'Agència Catalana de l'Aigua, Cubelles paga una tarifa de subministrament de 0,21 euros metre cúbic, un 8,28% més que la del 2025, que era de 0,19, i una quota fixa regional de 431.774, un 10% més que l'any anterior, quan va ser de 392.502 euros el 2025. Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics no s'hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions. El regidor Huguer ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat que la decisió ha comptat amb la revisió tècnica adequada per la qüestió. I en el ple també s'han debatut 6 mocions diferents, dues de les quals han quedat també aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, proposada per Cubelles en Comú, i també ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles presentada per Vox i que ha rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el Partit Popular han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, actualització i verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transferència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, presentat per la CUP, una proposta per la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa per part de la CUP, i també una moció per fer millores en el servei de transport urbà per part del Partit Popular. Bé, una mica el resum del ple de dimarts passat, i això és el que ha deixat, no?, aquest titular, aquest subtitular, aquestes qüestions, no? Voleu comentar? No sé, si voleu comentar... El tema de l'aigua, vinga.
4: La pujada de l'aigua, no?
1: Pues
4: no
1: sé que, claro, yo entendía que iban a subir un 7%, ¿no?
4: Sí.
1: Pero que había la posibilidad de subir un 30%.
4: Sí.
1: Entonces, ¿quién ha marcado esa diferencia? Porque era como decir, ¿qué pasa? Que lo subís lo justito y dejáis el marrón para el próximo equipo de gobierno.
4: No, porque la pujada es aquest any també, parlen de octubre o coses així de la resta de la pujada, eh. Jo lo que m'estranya és que fa 15 dies a la regidora de Hisenda parlava de que no hauria increments ni de taxes ni de impostos, i dos setmanes després
2: ja està.
4: És el contrari, ja que ja està, no?
2: Ja està. O sigui, això estava claríssim. La setmana passada ho vam estar parlant.
4: Sí.
2: Va dir que no s'apujarien els impostos aquest any, i resulta que no han passat ni 5 dies, ni 7, ni 10.
4: Sí, una setmana.
2: Llavors dius, home, no cal que parlis, vull dir, no cal que diguis que no s'apujaran, si ja ho sabien, això, eh?
4: Ja ho sabien.
2: No s'ha de dir que ha sortit un imprevist, ja fa dies que sabien que tot això s'incrementaria, però llavors no diguis que no s'apujaran.
1: Igual para ella esto no son impuestos.
2: Ah, per a ella, però per tu i per mi, bueno, per mi no, però per la gent del poble sí que ho és.
4: Sí, clar.
2: No fotem, vull dir, has de ser clar, vull dir, les coses... Mm-hmm. És que no sé, ens enganyen a vegades o manipulen l'opinió de la gent i diuen, no, o sigui, aquí no s'ha pujat res, que no ho veieu.
0: Bueno, sí, de sí. Moment encara no està confirmat, no? Diu que, però... que, bueno, que, el que veuen és que aquestes tarifes de l'aigua s'han pujat un 36% aproximadament en 2 anys i la concessionària pot reclamar una revisió de preus, pot reclamar.
5: No, però l'increment del 7%, del 7% sí que està allà.
0: Això sí, això sí. El segon increment del qual parlàveu,
5: però aquest ja és un increment.
0: La concessionària pot reclamar-ho.
3: Claro.
2: Ja, sí, sí, però llavors...
5: Però el que diu el Cinto, és millor estar callat i no diu res d'aquestes coses, perquè al final, una setmana després, tens que... Bueno, aquest no és un impost, no és una taxa.
2: No, home,
5: no, és que ho és, és que ho és.
1: Sí, perquè aquello que sea, te toca el bolsillo.
2: Això es posa en una medalla, però és una medalla de suro. Vull dir, una medalla no serveix per res.
0: Bueno, sí, en tot cas, la propera vegada que vingui la regidora ja li preguntarem, no?
2: Clar,
0: en tot cas,
2: és que és igual, si vindrà i dirà no, això ha sigut un imprevist que ha sortit, ja està, ja ho tenen tot solucionat. No és això, home. Si això és una història que ja porten temps que ho estan parlant i ho estan discutint o ho estan valorant, doncs no vinguis aquí i ens diguis una cosa i després surti una altra.
5: Sí, sí. No, no.
3: Lo que sí que és important, no? Que la concessionària, no? Agbar, dic jo que si fan aquest increment, que també facin un increment de la red d'aigua, no? Que la revisen, que millorin i totes aquestes, que posin alguna font, que també estaria molt bé, al passeig, per al camí a la platja, no? En alguns punts, no sé, que tinguin una mica més de serveis.
2: Jo el que veig és que això tenia justificació anys enrere o temps enrere, quan hi havia la sequera, aquella famosa temporada que vam estar, que els pantans estaven buits i ja no sabem què veurem, no? Llavors s'incrementaven el cost de l'aigua, era una justificació, penso jo, perquè no hi hagués un consum excessiu. Però ara per què?
0: Sí, ara tenim però sí que s'augmentava perquè es va canviar el contracte de l'aigua i això venia també amb tota una relació d'obres que s'havien de portar a terme, és a dir...
5: Clar, si aquestes obres es fan, doncs pues està bé, no?
0: Sí, mira, però l'increment és aquí, no? D'aquest punt, no? De que feia molts anys que teníem un contracte subrogat, es fa el nou contracte que incorpora noves obres... perquè es perdia l'aigua també
5: sí, és veritat, sí, que s'ha perdut moltíssima aigua.
0: I aquí parteix una mica també aquest creixement, no? Aquest increment que ara la concessionària pot reclamar encara més augment del 6%, doncs, doncs està sobre la taula, perquè l'increment ha estat, doncs, ja ho diu, no? D'aquest 30 i poc %, no? Per part de... li suposarà el municipi.
5: No, clar.
1: Que igual lo tienen en el contrato, que cada año tienen una pequeña subida.
5: Però el 2025 parla de que s'ha pujat gairebé un 30% o un 30%, o sea que no és que sigui ara la primera vegada, sinó que és una miqueta constant, no? I el que diu el Cinto és veritat, que
0: amb la sequera...
5: El 2024, sí. A la sequera tenia
2: més
5: justificació. Però ara, bueno, si és per fer la millora en la red, bueno...
2: Però algú veu els carrers oberts per Cubelles, arreglant les clavegueres, o sigui, la xarxa d'aigües?
5: Però espera, que entrem en any electoral.
2: Bueno, però això no té res a veure. Una cosa és el municipi, el govern municipal, l'altra és la xarxa d'aigües.
3: Lo que sí que hi ha una manca de coses que arreglar, i no s'han arreglat mai, com deien abans.
2: Però tu pagues l'aigua, eh? Tu,
3: per això que dic que si s'incrementa, a més, que no ens agradi, però bueno, si s'inverteix en coses que fan falta al municipi, bueno, i lo de l'aigua, que no, ara no tenim por, i jo continuo lluitant en aquesta idea, és que l'aigua és un bé...
2: Escàs.
3: És un bé escàs. I és or.
2: L'hem d'aprofitar.
3: I llavors, el que sí que demanen és que tinguin cura a tots, no? Que tenim que, ja que estem encara a l'estiu, que no estem per tirar aigua així sense més.
2: Això és segur.
3: Una mica de civisme per tots. Sí, perquè...

0: Yo estoy a favor porque, claro, personas que han cotizado 40 años claro. no tengan derecho a jubilarse un poquito antes sin ninguna penalización. Seguramente que aquí en Cubellas, aunque hay quien ha dicho que eso no tocaba, pero yo creo que en Cubellas seguramente hay mucha gente ¿no? sí, que ha cotizado sí, sí, sí. Y dices, todavía cotizando y cuando te vas a jubilar... Encima, si te prejubilas un pelín antes, no, te penalizan.
1: Pero, no claro, sí, sí, pero sí, sí. Un 7% per any que haces abans.
2: Sí, sí.
1: Però el que no sé molt bé és que està molt bé que s'ha provat aquesta, però què influència té, perquè les pensions és una cosa estatal.
3: Claro, no,
1: no, és, claro. no és local, no és ni siquiera de la Generalitat.
3: Claro,
1: és una cosa que, bueno, està molt bé. I tothom lo
3: bueno, reivindica,
1: sí, sí, però bueno, al final no sé
3: que se reivindica, però per no, aquí no hi ha més força.
1: Exacte, que no sé on irà.
4: I l'altra moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles que va presentar Vox i doncs que va prosperar amb una abstenció del regidor de Narcís Pineda de Cubelles en Comú. Que en pensem, doncs, també, no? Al final també es dona suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles que no es veuen, no?, moltes vegades.
3: Clar. I no... per què es va... Bueno, clar, no t'ho puc preguntar, perquè tu no
1: ho
3: sabràs.
1: No, saps, jo també... també
3: l'abstenció dels... Per què?
1: A mi m'ha estranyat, també, no?
0: No té nada que ver con la política, eso.
3: Clar, no.
0: O sea, eso se ve que no, se presentó a todos los partidos políticos y el que lo coge...
3: Ell pot tenir el seu criteri i la seva manera de pensar, però ha de pensar en el col·lectiu, sí, no en una cosa personal o el seu partit.
1: Que tots els partits han votat a favor.
3: Exacte.
1: És una cosa molt estranya, no?
3: Tant
1: d'esquerres
3: com d'esquerres, com d'alt com de baix. I ell...
1: Igual s'ha equivocat.
0: Sí, sí, sí. Ha sido un error. Igual. Es que no tiene sentido, ¿no? No tiene nada
5: bueno,
0: con la política.
5: No sé, o a lo mejor pues ningú pateix molt a prop d'ell una enfermedad que no es veu i que hi ha molta gent que la que pateix coses que no es veuen.
0: Però ell no està ahí per sus coses personals, està per
5: però quan no tens ningú al voltant, a lo millor no és tan no és empàtic.
1: Ja,
5: en aquesta
1: que tenés, causa. Escolta, no, sensibilitat,
5: però,
1: clar.
5: Però aquí ve l'empatia, ja, si no la té, pues no la té.
3: Perquè vols dir que tots els que estan de regidors a l'Ajuntament, tant oposició com govern, tenen algú al costat que té un problema? No, eh?
5: No sempre, no. No,
3: això,
5: però,
3: és, això és una cosa de sentit comú.
5: Com a excusa per ell, que a lo millor ell parlo d'una persona, no té ningú i a lo millor pues, no lo veu així.
3: No m'ho
4: crec. Quan, al final, el vot, doncs, cadascú aixeca la mà si a favor, sí, sí, en contra, sí, sí, i abstenció, clar. En tot cas, aquí queda, no?
3: Sí, sí,
4: la notícia, bueno. Cadascú faci la seva interpretació.
5: No, em sembla molt bé que hayan votat.
4: La resta de propostes no sé si les voleu comentar, tampoc s'han aprovat, però vaja, no s'han aprovat. Doncs anem a una altra qüestió. L'equip de la síndica recull 6 queixes i 6 consultes en la visita a Cubelles, una visita que es va portar a terme dijous 21 de maig. El Servei de Defensa de les Persones ha atès presencialment des del Centre Social Joan Roig i Piera. El síndic de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles de la setmana passada, i les persones ateses per l'equip del síndic de Greuges doncs això, han fet 6 queixes i 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre d'altres, temes relacionats amb el medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes, 5 de les 6, doncs anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
0: Poca me parece.
3: Sí.
0: No?
3: Sí,
5: bueno,
3: sí.
5: Jo crec que encara falta que la gent sapigui d'això, que és el que deien l'altre dia, no?, quan van comentar-lo. El fet de que la gent tingui a prop aquesta eina, que és una pena que tinguin que recorrir a aquest sistema, que no tindria que existir si tot anés bé, pues bueno, és una, almenys te sents escoltada o una mena de trobar una solució. Llavors jo mateixa, jo ho dic librement, jo vaig anar. I llavors, a una causa que tinc enrederida de 8 mesos i que m'afecta a molts nivells, pues bueno, pues em sembla ser que almenys vas veure una mica d'empatia, no?, per part del síndic, i molt bé, i bueno, recullen molt bé la informació, van fent i bueno, te fan el seguiment. Llavors jo crec que des d'aquí animo a tothom que no es queixi per redes socials, que no fan res, que només és soroll i s'olvida, sinó que si tens un problema important i que t'afecta, que recorrin a aquestes eines que no es posa la Generalitat quan no rebrem l'ajuda suficient o

0: o el què, no?
1: Sí, la resposta, no? De l'Ajuntament, en el teu cas.
0: De les persones que qualificades que tenen que fer-ho.
2: Però què representa? Que hubo tan poca gente... ¿Porque no había más gente o porque se ocupa bastante tiempo en cada una de las personas?
0: Sí, van d'una hora, ¿eh? A mi em van d'una hora.
2: Claro.
0: El noi me va oferir dos i jo vas agafar una. Jo suposo que anaven pues, cada mitja horeta, tres quarts, perquè, clar, recollir tota la informació, està una estona en
2: claro,
0: tu, ¿eh?
2: Claro.
3: Hem de dir que aquestes dades són a la visita de dijous passat, però això no vol dir que el síndic tu pots plantejar en qualsevol moment qualsevol queixa, que serien les dades anuals, seria una altra història, no? Estem parlant de la visita de dijous passat.
1: Sí.
2: No, però està muy bien, porque representa que emplean su tiempo, el tiempo necesario de cada persona, no?
0: I lo que més ajuda fa és que la gent gran o la gent que no pot anar a Barcelona, perquè tu pots anar a Barcelona en qualsevol moment, ja lo vas dir, jo me vas informar, pots anar presencialment, pots portar totes les teves proves, pots fer una videoconferència inclús des de casa.
2: Muy
0: bien. I a més aquest desplaçament que facilita molt més a la gent que està al poble o que a lo millor les és difícil d'anar cap a Barcelona i moure per allà, no? Vull dir que, bueno, jo trobo que està molt bé.
2: Però tu també reivindiques que hi ha poca informació i hi ha molta gent que no
0: debe
2: saber
0: aquest
2: servicio.
0: És que no se sap, jo crec que no, perquè jo quan vaig començar, clar, jo vaig fer totes el pas que em van dir des de l'Ajuntament. 1, 2, 3, 4, fins a 7. Vull dir, i d'aquests 7 jo no he rebut resposta de ningú. Una resposta que va ser molt rara. I no va ser una persona qualificada
2: no
0: per al problema que es demanava, no?
1: I ara el síndic portarà la teva pregunta a l'Ajuntament una altra vegada.
0: Vale. Llavors el síndic, des de la informació que jo vaig donar, demanarà
2: explicacions a l'Ajuntament, no?
4: Sí. Molt bé. Carme, jo veig que tu portes, ets un pou d'informació, en aquest cas. Sí, no, és que és veritat, el que tu acabes de fer ara és donar informació a possibles persones que des que ens escolten i deuen pensar, carai, si ell ho ha fet, per què no ho puc fer-ho jo? A partir d'aquí, doncs, buscar la manera d'arribar-hi al síndic de greuges, perquè, esclar, no ha de venir aquí, sinó que això que tu dius, fer-ho a través de comunicació, a través d'internet, a través... Vull dir, ostres, és facilitar l'operació.
0: I el telèfon és gratuït.
1: Perquè, esclar,
0: perquè la gent
1: és informació de servei, informació de servei per la gent.
0: Sí, és com 012.
3: Que no em faci mandra, no? Que no em faci mandra, perquè a vegades la gent per mandra, per desídia, no? També a vegades, mira tu, mira, ja el deixo córrer.
1: No, és que a vegades...
0: Si te importa i te afecta
2: al
0: dia a dia de la teva vida, jo crec que hi ha una solució i que està aquí, almenys provar. Si no té solució, doncs te diran que no. I si la té, l'arreglaran, dic jo.
2: Però si estàs luchant és perquè te parece que el problema...
0: És greu.
4: A vegades tenim la mala costum de queixar-nos a les xarxes, com tu ho deies, i clar, ens contesten i a partir d'aquí agafem aquestes contestes, les contestacions que ens donen com una informació bona i és bona.
1: Que no.
4: Són informacions que algú diu mira, digue-li que és un cul d'olla doncs ja està, quedes tan ample doncs
1: és veritat. És
4: hem de buscar la font real.
3: I a més molta gent ho fa sota l'anonimat,
1: Podríem parlar d'això.
3: Donaria.
1: Una cosa d'aquest del síndic, únicament, que la informació que hem rebut de les queixes és molt genèric, perquè parla de medi ambient, de salut, d'urbanisme, de consum, però clar, no sapiguem exactament quals són les queixes, no? Imagino que després tendré més informació, no?
0: Jo crec que aquí ja va una mica de tot, clar, cadascú es posa
4: però
0: això
4: són personals, les queixes.
0: Bueno, de coses de temes inclusius també, coses de salut. Bueno, està molt bé.
4: Jo no crec que s'utilitzi el síndic de greuges per fer una queixa
1: col·lectiva.
4: A nivell de queixa del govern municipal, en qualsevol cosa.
3: Sí que coneixem algun cas que igual alguna associació ha utilitzat el síndic per denunciar alguna cosa que veu malament al municipi. I després el síndic sí que un cop a l'any els hi fem una entrevista i a vegades sí que Si han aconseguit alguna cosa, explica vale, en més detall.
1: Explica més.
3: Si s'ha aconseguit, no? Doncs a vegades sí que s'explica una mica més en detall.
1: Sí, sí, perfecte.
4: Perfecte.
3: Vinga, doncs, els partits de l'oposició proposen un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra, Partit Popular i CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Dijous passat, els cinc partits de l'oposició de l'Ajuntament van sol·licitar per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors d'altra banda. D'una banda, doncs, també Vox, Junts per Cubelles, Esquerra i Partit Popular i CUP consideren que, tal com es fa en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi per repassar com avança el mandat. Feien declaracions, que les podeu escoltar a través del nostre portal web, tant Dani Pérez, regidor de la CUP, com a, doncs, com a portaveu de l'oposició, doncs, apropava una mica la intenció, no? Que de fet, per part dels grups de l'oposició, aquesta intenció és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM amb un format propi que ara no existeix, i així mateix també ho explicava el mateix Dani Pérez. Si la petició esgota els terminis, si l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per part de l'oposició sobre l'estat del municipi cauria la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per ara el govern local no ha respost que els sembla aquesta petició, i en relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal, que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com explicava també, doncs, Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, i des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, en el ple municipal de dimarts, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, sí que assegurava que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles. El Ministeri d'Hisenda ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir aquesta comunicació dels comptes i liquidacions municipals. Recordem, entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons les publicacions de l'Estat, l'Ajuntament de Cubelles ha format part del llistat de consistoris que ha incomplert aquest article 36 de la Llei 2/2011 del 4 de març d'Economia Sostenible. I en aquests 4 mesos l'Estat ha bloquejat els pagaments mensuals dels tributs que corresponen al municipi com una mesura de pressió inclosa a la llei per afavorir la comunicació de la gestió pressupostària local. Un bloqueig que en el cas de Cubelles s'havia aixecat a l'abril, un cop resol l'incompliment coincidint amb l'aprovació del nou pressupost. Aquesta és la notícia. Mm-hmm. Bé, no sé si voleu comentar alguna qüestió al respecte. En tot cas, el que sí, l'oposició doncs reclama aquest ple, no? Ple, per una banda, i aquesta junta de govern doncs d'aquesta junta, no, també per aclarir aquesta altra qüestió. Estem parlant de dos temes diferents. Sí. L'estat del municipi i aquest tema, doncs, d'intervenció.
1: Exacte, amb l'estat del municipi, jo crec que està bé que no dos vegades a la legislatura, sinó cada any es faci un ple no extraordinari, un ple normal en què se posen el que s'ha fet, el que no s'ha fet, el que queda per fer i tot això. Jo crec que, bueno, m'ha estranyat la notícia, però jo pensava que això ja estava que es feia, no? Directament, però bueno, es fa en el Parlament de Catalunya, es fa en el Parlament d'Espanya, es fa en tot
2: en els parlaments,
1: no? No, ajuntaments també, no? Jo crec que és la informació al poble, perquè al final és això, informació de què s'ha fet i què no s'ha fet, no? Jo crec que és, vamos, més que normal que es faci.
4: Bueno, aquí saps què passa? Que com que la informació és al carrer, el que es fa es veu i el que no es fa també es veu, doncs llavors no cal fer més ni plens ni informar més. Però tot això, jo penso que tu tens raó, Marcial, que es tindria que institucionalitzar, vull dir, es tindria que fer cada any, cada any, o una o dues vegades almenys, perquè la gestió municipal és molt important també. I avui en dia, donada la quantitat de ciutadans que viuen a Cubelles, home, hi ha aquesta informació de sortir sí o sí, perquè 18.000 persones que viuen aquí tenen que tenir aquesta informació. I jo crec que l'oposició fa molt bé de pressionar o demanar-ho, perquè al final és lògic que tingui que ser això.
2: Sí, perquè ja no és lo que se ve que tu dices, si se hace. És que, per exemple, se ven los badenes, no?
4: Sí.
2: Però... ahora sí. También lo que dices de la oposición, que al empezar el pleno, tela. Que a ver cuánto habían costado los badenes.
4: Sí, a ver,
2: porque tú, claro, esa respuesta parece ser que no llega, ¿no?
4: Sí.
2: Que
4: sí,
2: ya
4: sí.
2: No es que se hagan las cosas, es que se piden explicaciones de cuánto valen, a ver el dinero, si sobra, si no sobra, que también es interesante.
4: Claro, claro.
0: Y que se, yo lo que reclamo desde siempre, y fer-los bé. Lo que sí que es plantella es que cuando fan una obra, la fan, que a vegades dius, bueno, no tenen... ni cap, ni cre, ni
2: sentido
0: peus
2: comú.
4: Projecte,
2: no,
4: sí. Projecte.
0: I sin, encara estem esperant els badens que los han fet com los han fet i després los han tingut que retocar. Hi ha uns que sí que tenen el tub, hi ha uns altres que estan tallats, les han tallat les voreres al costat i no han posat res, que aquí
1: la majoria,
0: pot ser,
1: la majoria, sí,
0: pot ser
1: sí.
0: Que quan arribes con, en un nen petit, per exemple, que el peu li cau, un nen d'un any o dos que comença a caminar, aquí es fica dintre, i la persona gran també. Vull dir...
1: Però els badens no són passos de peatons.
0: Sí. Torno a reclamar que no han posat a l'altre que fa el fred totalment a la rotonda, que quan arriben a la rotonda fan les carreres igual. Vull dir que
2: però és important esto que dice Marcial, porque ya lo comentamos un día que yo,
0: sí, que
2: yo decía que hay gente que me dice todavía faltan las pinturas de los badenes como paso cebra y digo es
1: no,
2: que no tiene que ver, puede coincidir, pero una cosa es una cosa y otra es otra.
0: Es vital,
1: sí.
0: Y algo que sí, pero y també, però això es fa mal bé, no? Perquè si no acaba de tindre cap cosa a la vorera, el ciment o l'asfalt se va anant per aquí, no?
3: Però clar, si inundaven les voreres,
1: sí,
3: és que,
1: sí,
3: clar,
1: no,
0: però un tub, final, jo dic un desagüe.
3: Igual, no sé jo si està si està acabat o no, encara estan treballant, perquè
1: no sé.
3: Desconec
0: el
3: tema.
0: Allà davant del Charlie,
3: hi ha alguns que estan canalitzats, alguns sí que els han canalitzat, altres no, tenim raó, perquè més... vivim a Cubelles,
1: sí,
3: ho veiem, no?
1: Sí. Però, bueno.
0: Però que hi ha coses que es fan i no tenen una planificació. No,
2: i les tenen que repetir.
0: Els contenedors, per exemple, no estan posats a l'alçada perquè la gent que té problemes los obri. Si arribes i el camió l'ha deixat molt al costat de la vorera i tu ja no pots baixar el pedal. Vull dir... les plataformes d'aquests contenedors que estan posats des de fa molt temps encara estan per vindre, no? I és una...
4: Tu insisteix. tu reivindica cada setmana, com jo, reivindico les obres d'aquesta ràdio, però tu reivindica això, no?
2: Està bé, algunos los estan modificant, no?
3: En tot cas, pel que fa als badems ja podeu anar ben a poc, perquè hi ha alguns que, a més, la gent ja va trepitjar de seguida, no estava sec, i amb la forma tampoc... ha perdut una mica la forma.
2: A menys de 30, quieres decir?
3: Jo a vegades passo molt a poc, eh?
1: Si tens un
3: cotxe baix i a més doncs han agafat mal la forma, que sembla que ja no són rodons, sinó que fan com un quadraus, clar, jo no sé, això deu fer mal al cotxe, eh?
1: Sí, segur que sí.
3: Per tant, més jo, abans d'arribar al badem, doncs no 30, no, i menys, ben a poc,
0: eh? Ben a poc al centre.
3: Vull dir que sí que tenen la seva funció, perquè avui en dia, que si vaig estimes una mica el teu cotxe, gairebé que frenes. El que passa que la gent no té paciència i epita,
1: sí.
3: Aquí Cubelles, no sé si us passa, eh?
1: A tot el poble, perdó, Àngels,
3: sí.
1: Tot el poble és, la limitació és de 30.
3: Clar, a tot el poble, perquè la gent no té paciència.
1: No, ja,
3: tu vas a 30, primer, és difícil, perquè el cotxe a vegades se pot arribar... a vegades a quedar
1: a parar.
3: Sí, sí, sí. No, això que després va ofegat, tot el dia, sí. Més val que després te'n vagis a córrer per l'autopista perquè va ofegat, després tu gastes
1: no,
3: també
1: pot,
2: i
1: no
2: va passar el patí, és que t'adelanta
1: eso sí, eso
2: que,
1: sí.
2: I dices, què està passant?
1: Es que
0: bueno, sí. Bueno, això...
4: A veure, quan no hi havia els vedents ens queixàvem.
3: No, no, sí. Ara, està bé que n'hi hagin, està bé, però jo... no sé si calien però, tants, eh?
2: Claro, no sabes què marxar poder.
4: El que passa que van i poseu i han posat a saco i llavors no...
1: És veritat, és veritat.
4: No sé quants n'hi ha a l'avinguda Terme, perquè allà sí que convindria que em posessin una cada 50 metres. Sí, perquè sí, mira sí. Que corren allà la gent.
2: O un policia,
0: això, per exemple.
4: Policia, no, home, que no, policia no fa res. No ha de sortir, si no pot córrer darrere els patinets, com ha d'anar?
0: Hombre, ells, o que posen un semàfor.
3: Però bueno, en tot cas, que la gent no corri, perquè aneu en compte amb els vedems, perquè més que res, perquè el cotxe també potser també, que posava seu amb mecànic, també.
1: I la segona part de la notícia també és interessant, el que la... Bueno, hayan...
3: sí, que para, la
1: parat,
3: junta,
1: no? Parat la, las, lo que le correspondía al ayuntamiento de las tasas por la, el impagamento, entre cometas, ¿no? El pagamento a mes de 90 días. Es un poco absurdo, ¿eh? De todas maneras, que Hisenda para això a l'ayuntamiento, porque si no está, si está incumplint el pagament i no té més diners
4: recursos,
1: per fer-ho,
4: clar.
1: Recursos, pues, clar. Supongo, però clar, és una forma de pressionar, no?, perquè es fallin ben les coses, no?
2: Entonces sí, però... que ha estado intervenido por Hacienda.
3: No, bueno, és ben bé així.
1: Intervenido no, però bueno, que no l'han donat els diners que les corresponien.
3: Han retingut, han retingut les transferències.
1: Clar, exacte.
3: Durant 4 mesos.
4: Por morosos.
0: Clar, sí. Però ara això també repercuteix, perquè l'Ajuntament no pagarà a los 90, pagarà a los 180.
4: Bueno, ja ho fan.
3: Bueno, en aquest cas han hagut, bé, com que els pagaments eren a més de 90 dies i no teníem el pressupost municipal, doncs també, clar, durant aquests 4 mesos han incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, com estableix l'article 36, i d'aquí doncs, aquesta mesura que ha arribat per part del Ministeri d'Hisenda. Però d'altra banda, doncs, també l'Ajuntament ha estat inclòs en aquest llistat de 180 municipis de tot l'Estat i per tant es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o en l'últim trimestre del 2025, i això bé, estaria bé si s'adhereixen, perquè cobrarien els proveïdors.
1: Per això hi ha empreses... No ho sé, però bueno, els diners sortiran de l'Ajuntament, en qualsevol cas, no?
4: Clar.
1: O sigui, que aquest grup de 180 municipis, no ho sé com fan, però...
3: No, d'entrada tu t'adhereixes voluntàriament a aquest mecanisme, aleshores els proveïdors cobren i després ells ja... van
0: liquidant.
3: Acaben de liquidar amb l'Ajuntament. Bé, molt bé, no sé com funciona, però entenc que és, diguem, que és una opció perquè el proveïdor cobri.
1: Sí, sí.
4: Clar, perquè es trobaven en municipis que no cobraven mai.
1: Sí.
3: El que passa és que per unir-se a aquest llistat, l'Ajuntament ha d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. És a dir, tu ha de validar el Ministeri.
1: Sí, sí, sí.
3: Però bé, tenen aquesta opció, en tot cas, sobre la taula.
1: Esperem que ara, amb el pressupost, aquestes coses...
4: Que paguin.
1: Exacte, que paguin.
0: Es posin al dia.
3: Vinga, seguim amb més temes. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. Així ho ha anunciat el regidor Dani Pérez. Ha anunciat doncs, aquest relleu al grup municipal de la CUP. Ramon García anava al número 7 en la candidatura del 2023 i Dani Pérez preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol. Bé, què en penseu d'aquest relleu?
1: Bueno, com jo he comentat abans, que entrem en any electoral i si el Dani Pérez no volia continuar, és normal que un any abans de les eleccions pues hi hagi una cara nova al front de la CUP, no? I bueno, aquest és un jove, perquè és un noi...
4: Dani Pérez bastant... també és jove, coi.
1: Bueno, sí, però menys jove que Ramon, no? Jo crec que, bueno, pues jo crec que és part de començar la campanya electoral d'alguna manera, no? I bueno, veurem com va la cosa, no?
4: Tens raó, que això jo penso que és la millor manera de presentar un possible candidat, que tingui un any i una mica més de gestió municipal per anar agafant ritme i perquè la gent el conegui.
1: Exacte.
4: I penso doncs, que, bueno, que també hem d'agrair doncs, al Dani Pérez la gestió que ha
1: portat,
4: bona o dolenta, a favor d'uns o a favor d'uns altres, però vull dir...
2: Però ha dejado el listón muy alto, ¿no? en plan guerrillero, quiero decir. Porque yo he escuchado el último pleno y, claro, sí, y está ahí, sí, que sí, es su papel, claro.
4: Sí, sí. Bueno, no se va a hacer. Claro, está la oposición, sí, está un chimpón, y es eso.
2: ¿Pero se retira por gusto? ¿O?
4: Bueno, él sabrá.
2: Sí, no, es que me ha parecido entender que pues que en su partido, que lo están haciendo en todos los sitios y como que él lo tiene que hacer,
4: bueno,
2: también.
4: Bueno, supongo que la renovación
1: en la CUP en tots, crec, màxim són dos legislatures. Ah. No poden estar...
4: Ho tenen per estatut, això.
0: Sí, sí, sí. Això està
3: perfecte.
1: Clar, no, jo crec que està molt bé.
0: Clar que sí, que donin oportunitats.
4: Sí que és veritat, sí, perquè hi havia regidors, o sigui, que estaven en el Parlament de Catalunya.
1: Sí, van canviant.
4: Dues legislatures han tingut que marxar.
1: Sí, sí, és veritat. Jo això lo veig molt bé.
2: Renovar.
1: Que hi ha renovació. I veurem, no? Com...
3: Diu també la CUP doncs que encara no ha pres cap decisió en relació amb la candidatura i el cap de llista per les eleccions municipals del 2027, però clar, tot podria fer suposar, no? Que si tu ho deixes abans i doncs entre el Ramon García podria ser el relleu. Ja veurem, si serà el cap de llista o no, però vaja, sembla, no?, que s'enfoca una mica a donar pas, no?
1: Jo penso que és així, clar.
4: Jo gairebé voldria dir que Cubelles com a CUP no té tanta representació dintre de militants, suposo. No. Això passa igual que Esquerra Republicana, que no hi ha tants, Llavors sempre han de buscar entre el grupet, el grup que formen, doncs buscar el millor candidat possible. I suposo que aquest deu ser la imatge que deuen posar al davant, imagino, penso, clar.
1: Sí.
3: Anem a una altra qüestió, i és que la policia local, doncs, la setmana passada va estar controlant els patinets i els vehicles de mobilitat, doncs, els BMP, va ser en horari d'entrada dels instituts. Els agents municipals han posat en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des del febrer passat. La policia local va estar controlant, com dèiem, doncs aquest tipus de patinets. Els agents municipals posaven en marxa aquesta campanya informativa i es desenvolupa, doncs, tant els dispositius de control com de vigilància que els agents realitzen a diferents punts del municipi com a les dependències de la comissaria de la policia local, on la ciutadania també pot adreçar-se per resoldre dubtes i rebre informació sobre aquesta regulació d'aquest tipus de vehicles de mobilitat. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, doncs, parlava en algunes de la seva estada aquí a Ràdio Cubelles d'aquest canvi legal que va entrar en vigor, doncs, el febrer passat i que obliga a registrar els vehicles i a tenir una assegurança per moure's. Què en pensem? Doncs una mica també d'aquesta campanya informativa, doncs això que també, clar, hi ha sancions, que poden arribar als 800 euros si no es compleix aquesta normativa.
4: Jo el que veig és que, bueno, aquesta normativa està bé i ja fa temps que es tenia que haver aplicat, però esclar, hi ha una gran dubte. Jo dintre d'aquesta normativa veig una gran dubte perquè els obliguen a saber les normes de circulació. I qui els hi expliquen, aquests senyors o senyores, clar, nois o noies, quines són les normes de circulació? Jo dic que els adults, sempre ho dic, que la majoria, tots tenim carnet de conduir, més o menys, i si agafes un patinet saps que aquella senyal el que vol dir. Però hi ha molta gent que això no ho sap.
2: Es que estarían obligados a hacer algún tipo de curso porque se supone que circulan como las motocicletas o... Entonces, claro.
4: Aquí s'ha començat a aplicar aquesta normativa, però jo avui aquest matí he vist dues persones adultes, dos,
1: en un patinet.
4: Amb un patinet, sense casc, sense res, i la Guàrdia Urbana ha girat per un carrer i l'han tirat per un altre. Bé, i així és igual, això.
3: Sento, el tema del casc aquí a Cubelles, de moment, doncs, no és obligatori perquè quan es va aprovar l'ordenança no es va posar com a obligatori, perquè diuen, doncs, que la normativa encara no ho especifica i, per tant, doncs, ells confien que s'inclogui el reglament el més aviat possible per poder sancionar a qui no porti, però que ara mateix, com que no existeix, doncs, aquest reglament, doncs no
2: poden aplicar.
3: És que multarien, però podria recórrer la multa.
2: Però els dos en un patinete sí que està claro que no se puede ir.
1: Claro, no. I en sentido contrario, i per la vorera...
2: I hay que registrarlo, el patinete, también.
1: Sí, però... Clar, ara... Perdó, Carme. No.
0: Quan eren petites, bueno, jo almenys, jo tenia la bicicleta aquí a Cubelles i jo la tenia inscrita a l'Ajuntament, pagava...
4: Tenia matrícula.
0: Meva matrícula, i me'n recordo d'un guàrdia urbà, que ara no me'n recordo de
1: nom. No diguis nom.
0: Però que era molt famós.
4: Ja no existeix,
0: ara m'ha vingut una mica. Però clar, que no, es multava i posaven les bicis davant de l'Aliança i la que no tenia matrícula... multa que di, que portava,
2: però, però això no continuó, no?
4: No, no, es va, bueno, es va deixar i ja està. Va desaparèixer la matrícula, que era una xapa, eh?
0: Sí, sí, però
4: xapa,
0: sí,
4: un
0: sí,
4: número,
0: un control, donaven la pegatina cada any, s'anaven donant la pegatina.
2: Ara el matinete hay que registrar.
1: Àngels, la notícia, sí, di fins quan és la campanya informativa i quan comencen
3: doncs, a... Doncs no diu fins quan, no, t'he de dir perquè... que jo vaig veure la campanya informativa i li vaig comentar al Pau, escolta'm, que estan aquí, doncs això, controlant els patinets i tal... I bé, ho vaig veure a l'entrada, quan entren els nanos a l'institut.
1: Estaria bé, no?, saber quan, que, clar, quan comencen a voltar.
3: Més d'un el van parar i jo crec que va fer tard, a l'hora d'entrar a l'institut, perquè, clar, l'entrada va just a temps s'estava fent aquesta campanya, que entenc que ara és informativa, però que, clar, que després començaran a sancionar. Clar. No sé fins quan és la campanya.
2: Però hay sanciones. Depende de lo que sea, lo sancionan.
1: Que estén informando, vale. Però, clar, és que el registrat i amb l'assegurança, jo crec que no hi ha ni un 10% dels patinets que circulen. Menys, possiblement.
4: Aquest matí n'hem tingut allà al costat, jo me'l mirava, i aquest patinet no té res.
1: No té res, no, segur, però bueno, no sé quan començaran.
3: I fins quan, jo suposo que aniran fent, no?, al llarg de doncs, els propers mesos, perquè clar, que facis només una campanya no, no arriba,
2: tampoc. Quan t'entenen a tocar el bolsillo,
1: té que ser coercitiva,
3: sí, perquè la butxaca li toquen els pares,
1: aquest és el problema. Bueno, però els pares també són responsables de que el patinet esté registrat i tenen una assegurança.
0: Això és el que t'anava a dir, que comencem per als pares, no?, perquè els nens dius, bueno, no tenen diners, no tenen manera de fer segons quines coses, a lo millor és un nen responsable i lo faria, però sí que el pare està allà o la mare per fer-lo, no? I perquè portin cas encara que no sigui reglamentari, més que res per la salut del seu nen, no?
2: La seguretat, però se han vist en este
3: però bueno, després veus
2: dos en un patí,
3: sí, però... després veus això, jo no sé si els pares poden arribar a controlar.
2: Claro.
1: Però no eren nens,
4: eren adults, una parella que haurien tenir 25 o 30 anys,
2: fíjate,
4: ja eren grans, vull dir, però bé, jo penso que això està molt bé i veurem quina serà la continuïtat que tindrà el patinet.
2: Perquè control tot això de alcoholèmia?
4: No, això és una altra història. Jo la continuïtat del patinet la veig amb el fet de que es tingui que assegurar i que es tingui que registrar, vull dir que tingui que tenir un control municipal, una matrícula, el que sigui, i tard o d'hora, qui tingui un patinet també pagarà alguna cosa. Un impost, alguna història, i això comportarà doncs que els patinets deixin de circular alguns, perquè no tothom farà, però tot això són traves, i la veritat és que això és com ara les bicicletes, per exemple, parlàvem abans de bicicletes, no tenen ni matrícula, ni estan registrades, ni tenim seguro, ni tenim res.
0: Hi ha alguna elèctrica que d'unidó,
4: bueno, però espera't, tot això demà passat, al municipi que sigui, bicicletes controlades, amb seguro, no sé què, tot això farà que... Jo, el meu cotxe sí, perquè el cotxe sí que em dona un bon servei, però una bicicleta? No, jo haig de pagar impostos per una bicicleta? Jo haig de matricular? Però tot el mateix, el patinet passarà igual. Si no, ja ho veurem.
3: Bueno, potser no es venen tant, doncs, afectarà la venta, potser.
1: Clar, segurament.
3: Si has de fer un curs,
4: A més, això. Si tens de fer un curs de conducció, encara serà pitjor. Perquè tu vés amb una acadèmia a treure't un carnet per portar un patinet, et cobraran 60 euros
3: però el cinto no és perquè t'ho cobrin, és si ara no donen l'abast amb examinadors
1: per
3: la llicència de ser motor i de cotxe, imagina't tu que haguessin d'examinar, com no posin personal.
4: Clar, estic convençut que si tu vas amb una acadèmia a prendre les normes de circulació, la mateixa acadèmia et pot justificar el fet de que tu ja has fet unes proves, has passat un examen i no caldrà ni anar a tràfic a fer res. Vull dir, jo penso que les coses poden anar per aquí.
3: Sinto, els tràmits són lents i ho diem perquè ja falta personal moltes vegades. Mira, jo sóc la primera que penso que han de fer una formació i per què no? Està molt bé que la policia també facin aquests tallers a les escoles,
1: i aquest,
3: posant un circuit i els expliquen una mica, no?, doncs els semàfors, la circulació, això ho fan, eh? Aquí, sí, passen tots els alumnes de l'escola, després a l'institut també els hi fan unes xerrades, però clar, doncs si els hi fas fer com el carnet de ciclomotor, doncs que posin mitjans, perquè si no, no sé.
1: Evidentment.
3: Si no, també trobaràs doncs, els patiners circulant i sense documentació, i els pares pagant perquè mira... Perquè al final com controles el teu fill o filla?
4: Ja ho veuràs, ja en parlarem d'això més endavant. Ja
3: és complicat tot, és complicat.
4: Neno, ja en parlarem, ja
3: en parlarem, ja en parlarem. Bé, en tot cas, recordem també que està prohibit l'ús del telèfon mòbil, d'auriculars durant la conducció, que no es permet tampoc superar els 25 km per hora. I bé, que no es pot circular per travesseres, per vies interurbanes, per autopistes i també autovies i túnels urbans. Fem aquest recordatori i ara sí, tancarem aquesta tertúlia de Ràdio Cubelles. Dilluns que ve tornem i els que estiguin de festa, doncs vaja, que s'ho passin molt bé, no? Que disfrutin d'aquest pont que alguns tenen.
1: Sí,
3: enveja sana, eh, això?
4: A nosaltres no ens han donat por, avui, eh? No tenim por, ens han fet treballar sí o sí, eh?
3: Aquí tots a treballar. Jo he dubtat.
0: Si és festa.
3: Que vagi molt bé. Recordem que aquesta tertúlia es repeteix a les 7 de la tarda i també, novament, doncs, a la nit, a partir de les 10. Que vagi molt bé el dia. A reveure, bona
4: setmana. Adéu.
0: Bona setmana a tothom.
4: Adéu.
5: Una part emocional molt important. Avui intentarem explicar-ho de manera clara i ordenada. Tocant molts aspectes com què és... Què beneficis té, què tipus de lactància hi ha, algunes dificultats, mites, curiositat i també quin és el paper d'aquesta societat.
6: Doncs comencem. Bé, quin és el primer tema que parlarem? Serà què és la lactància materna. Per començar i situar-nos bé, podries explicar de manera detallada què entenem exactament per lactància materna i per què és tan important en els primers mesos de vida?
7: Pues la lactància materna és el procés mitjançant el qual la mare alimenta el seu nadó, amb la llet produïda pel seu propi cos. És una llet que està biològicament adaptada per satisfer totes les necessitats nutricionals, immunològiques i desenvolupament del nadó.
6: Quan diem totes les necessitats, què inclou exactament?
7: Pues inclou les vitamines, els nutrients, greixos, proteïnes, aigua i també anticossos que produeixen que protegeixen el nadó de malalties.
6: I com funciona al principi, després del part?
7: Pues la primera llet que es produeix és el calostre, la qual pot començar durant l'embaràs, més o menys en la setmana 16-22 de l'embaràs, i els primers dies del nadó. És una llet superconcentrada i també té un color groc, la qual serveix per enfortir el sistema immunitari del nadó, tot i que hi ha molt poca quantitat, és super rica en defenses.
6: O sigui que el nadó no necessita grans quantitats al principi.
7: Exacte. Com he dit abans, l'estómac del nadó és super petit i no necessita grans quantitats d'aliment, sobretot en els primers dies, ja que el calostre és més que suficient.
6: I després?
7: Pues després d'uns dies arriba la llet de transició, que com diu el nom és una transició entre el calostre i la llet madura. És de color groc tirant a blanc. I aquesta llet dura aproximadament unes 2 setmanes i aporta més energia i nutrient al nadó.
6: I quan arriba la llet que tothom coneixem?
7: Pues la llet madura, que és la de color blanc i que tothom coneix, arriba aproximadament unes 3 setmanes després del part. A partir d'aquí, la producció s'adapta segons la demanda del nadó. Què vol dir això? Pues com més mama, més llet es produeix.
6: Quan dius com més mama, més llet es produeix, podries explicar millor com funciona aquest mecanisme?
7: Sí, mira, t'ho explico una miqueta. Aquest mecanisme significa que com més sovint i amb més eficàcia mama el nadó, més llet produeix el cos de la mare, ja que és un procés que està controlat per hormones que respon a l'estimulació del pit.
6: Això és un tema i un sistema molt interessant perquè depèn completament del nadó. A continuació parlarem sobre els diferents tipus de lactància. Ara entrem en una part molt interessant. Hi ha diferents tipus de lactància, oi?
7: Sí, exactament. I també és molt important saber-ho perquè no totes les famílies segueixen el mateix model. Hi ha diverses opcions, segons les necessitats i les circumstàncies de cada família o de cada nadó.
6: Molt bé, comencem per la més coneguda.
7: Pues la lactància materna exclusiva és quan el nadó s'alimenta només amb llet materna, sense cap altre aliment, ni líquid ni aigua.
6: I fins quan es recomana?
7: Pues la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana la lactància exclusiva fins als 6 mesos i després combinar-la amb altres aliments fins als 2 anys o més.
8: O sigui que no només és cosa de pocs mesos.
7: Exactament, pot ser un procés llarg si la mare i el nadó ho volen.
8: Podries explicar ara en què consisteix la lactància mixta i en quines situacions es pot utilitzar?
7: Pues la lactància mixta és aquella en què es combina la llet materna, del pit, amb la llet artificial, que és del vivero. De forma que el nadó pot rebre aliment del pit, com he dit abans, en alguns moments del dia, i altres del vivero. Cosa que permet més flexibilitat a cada família.
8: Per què es fa això?
7: Pues pot ser per molts motius. Pot ser per retorn al treball, per una decisió personal o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
8: O sigui que és una opció molt flexible.
7: Sí, i també és superhabitual.
8: Què podem dir sobre la lactància artificial?
7: Pues la lactància artificial és aquí en què el nadó s'alimenta només amb la llet de fórmula, que és la llet que nosaltres preparem, que és amb, pues amb la fórmula, amb aigua, es barreja i això es pot donar al nadó directament. Aquesta llet està dissenyada per cobrir les necessitats nutricionals bàsiques del nadó, quan no es pot o no es vol donar lactància materna.
8: I la lactància diferida, que pot ser és menys coneguda?
7: Sí, la lactància diferida és quan la mare es trau llet amb un tirallet i després se la dona en biberó pues, al nadó.
8: Això permet no donar el pit directament.
7: Exacte, i també es pot utilitzar si la mare comença el treball o si el nadó té alguna dificultat per agafar-se al pit o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
8: A continuació, parlarem de les beneficis per al nadó sobre la lactància materna. Quins són els principals?
7: Pues el més important és la protecció immunològica. La llet materna conté anticossos que ajuda a prevenir infeccions com refredats, diarrees o infeccions respiratòries. A més, quan el nadó es posa malalt, la llet té la capacitat de canviar la seva composició per ajudar el nadó.
8: Això és especialment important en els primers mesos.
7: Sí, exactament, perquè el seu sistema immunitari del nadó encara està completament immadur.
8: I hi ha més beneficis?
7: Sí, també ajuda al desenvolupament del cervell i del sistema nerviós. Alguns estudis ho relacionen amb un millor desenvolupament cognitiu.
8: També he sentit que pots reduir riscos futurs.
7: Sí, exactament. Pot reduir el risc de l'obesitat infantil, el diabetes tipus 2 i algunes al·lèrgies.
8: O sigui que no només és per ara, sinó també a llarg termini.
7: Sí, exactament.
8: I ara parlarem sobre quins beneficis té donar el pit per a la mare.
7: Mira, té molts beneficis. Per exemple, la lactància ajuda a la recuperació després del part, perquè ajuda a les contraccions de l'úter i fa que l'úter es posi correctament després d'un part.
8: Això no ho sap tothom.
7: Exactament. I també altres beneficis és que ajuda a reduir el càncer de mama i el càncer d'ovari. I també pot ajudar a reduir l'anèmia postpart.
8: En l'àmbit emocional també hi ha molts beneficis, oi?
7: Sí, perquè és un vincle que es crea superfort amb el nadó. El contacte visual i físic és superimportant.
8: I també hi ha un factor pràctic.
7: Sí, exactament. Sempre està disponible, a temperatura adequada i sobretot no té ningú cost econòmic.
8: Ara parlarem sobre les dificultats i problemes freqüents, que, com he dit, és una part molt important.
7: Sí, exactament, perquè no sempre és fàcil i també és important dir-ho.
8: Quines són les més comuns?
7: Pues una de les més habituals és el dolor al mugró. Normalment passa per una mala posició del nadó.
8: I això es pot solucionar?
7: Sí, es pot solucionar gràcies a l'ajuda d'algun professional com una assessora de lactància materna o tu mateix a casa ajustant la posició del nadó.
8: I un altre problema?
7: Pues pot ser les fissures al pit, la congestió mamària, que també es diu mastitis, o la sensació de poca llet.
8: Això de la poca llet és real?
7: No, normalment no. Sovint és una percepció errònia, perquè la producció depèn de la demanda. També no es podem fiar al 100% de quan traiem el llet amb el tirallet, ja que el tirallet no és capaç de treure la mateixa quantitat de llet que treu un nadó.
8: Que interessant! I el cansament?
7: També és important dir-ho perquè la lactància pot ser molt demandant, sobretot al principi.
8: Això pot afectar el descans de la mare.
7: Sí, per això és superimportant l'entorn.
8: Passem a un altre tema. Sobre la freqüència i l'alimentació a demanda, quins horaris s'han de seguir?
7: Pues mira, això és superimportant, perquè no hi ha que seguir ningú horari, i això és molt important. La lactància ha de ser a demanda.
8: Què vol dir exactament?
7: Pues que el nadó mama quan ho necessita, no cada X hores.
8: Això pot ser molt variable, no?
7: Sí, cada nadó pot mamar o cada hora, o cada 3 hores, etc. Això depèn de cada bebè.
8: I això és normal?
7: Totalment normal, i sobretot els primers mesos.
8: A continuació parlarem sobre els mites de la lactància. Anem amb els mites més comuns.
7: Pues un dels més grans, que és com el que he dit abans, és que les dones no tenen prou llet.
8: I això és cert?
7: No. No sol ser cert, sol ser un problema tècnic o per manca d'informació.
8: I el tema del plor?
7: Pues el plor no sempre vol dir que té gana. Pot ser per diferents motius. Per son, per fred, per calor o simplement necessitat de contacte.
8: Ara parlem sobre curiositats.
7: Pues una curiositat és que la llet materna canvia durant la mateixa pressa. Això vol dir que al principi la llet és més líquida, d'acord? Que és quan el nadó es pot hidratar. I al final de la presa apareixen els gresos, que és on el nadó es pot alimentar.
8: Això ajuda a la sacietat del nadó.
7: Sí, i també pot canviar durant l'edat del nadó i fins i tot quan està malalt. I una altra curiositat és que la llet materna canvia durant la nit. Durant la nit produeix una hormona que es diu melatonina, que ajuda el nadó per tranquil·litzar-se i poder dormir.
8: O sigui que s'adapta constantment.
7: Exactament, és un sistema superdinàmic.
8: Tinc una pregunta, Laia. Tu creus que hi ha pressió social amb aquest tema?
7: Sí, moltíssima. Tant com si vols donar el pit, com si no vols donar el pit.
8: Sempre hi ha opinions externes.
7: Sí, sempre, i sobretot en la maternitat. I això pot generar molta culpa o inseguretat a la dona o als familiars.
8: Què seria l'ideal?
7: L'ideal seria la informació, el respecte i suport sense jutjar.
8: A continuació parlarem sobre l'alimentació de la mare. La mare ha de seguir alguna dieta especial durant la lactància?
7: En general, no. No cal una dieta estricta, però sí que és recomanable mantenir una alimentació equilibrada i variada, perquè això pot influir en la qualitat de la llet i sobretot en el benestar de la mare.
8: Hi ha aliments prohibits?
7: No, en si no existeixen aliments prohibits, però sí que es recomana evitar l'alcohol, d'acord? Perquè és bastant tòxic. Si decideixes tomar alcohol, pots fer servir unes tires que se posen dins de la llet materna. Si surt positiu, vol dir que encara no pots donar el pit, i si surt negatiu, vol dir que ja pots donar el pit. Hi ha un mite que diu que tens que cuidar-te el pit per poder donar-li una altra vegada al nadó. Però això s'ha descobert que no és veritat. Simplement tens que veure si dona positiu o negatiu. D'acord? Un altre aliment que és important reduir és la cafeïna, igual que en l'embaràs, no més de 200 mg al dia. I també cal reduir els peixos amb un alt nivell de mercuri, que sol ser el peix espada, la tonyina vermella, etc.
8: Mare meva, quanta informació! Tinc un dubte. Què és el desllatament?
7: Pues el desllatament és un procés de deixar la lactància materna. Existeixen dos tipus. El desllatament natural, que és quan el nadó deixa el pit de manera voluntària, progressiva i espontània. Sol ser sobre els 2 i 4 anys. I després hi ha el desllatament dirigit, que és quan la mare o factors externs decideixen acabar la lactància, i això pot ser o gradual o més ràpid. Depèn de cada família.
8: Diries que és un moment emocional?
7: Sí, moltíssim, tant per la mare com per al nadó.
8: Podries ara explicar quines són les posicions més habituals per donar el pit i per què són importants?
7: Sí, vaig intentar explicar-ho, però el més senzill és que busqueu en Google algunes imatges per poder veure bé correctament les imatges i ser més fàcil per reconèixer, d'acord? Doncs la més coneguda, la posició tradicional, que és amb el nadó en braços. Després hi ha la posició estirada, que això serveix sobretot per les nits, on la mare pot estar tombada al llit amb el nadó al costat agafant el pit. I després hi ha la posició de rugbi, Hi ha també moltíssimes més imatges i moltíssimes més posicions que podeu veure gràcies a aquestes imatges, d'acord? I també hi ha posicions per poder lactar a bessons, que això és molt interessant, sobretot per les mares que tinguin doncs, nens. I totes aquestes posicions, el seu objectiu és facilitar una bona agafada al nadó al pit i sobretot evitar un dolor a la mare.
8: Quina cosa! I per què és tan important la posició?
7: Pues, com he dit abans, una mala posició pot provocar dolor, fissures o que el nadó no s'alimenti correctament.
8: Entenc la dificultat. Escolta, Laia, he sentit parlar de la confusió entre el pit i biberó. Què és exactament?
7: Pues és una situació en què el nadó pot tenir dificultats per adaptar-se a diferents formes de succió, ja que el mecanisme per agafar el pit i agafar el biberó és completament diferent.
8: Això pot afectar la lactància?
7: Sí, en alguns casos pot dificultar-la, sobretot si s'introdueix el biberó molt aviat.
8: Hi ha alguna opció al biberó?
7: Sí, hi ha dues maneres de donar llet a un nadó, amb xeringa i amb vas.
8: I com funciona amb la xeringa?
7: Pues omples una xeringa sense agulla amb llet i després col·loques el teu dit net, òbviament, dins de la boca del nadó. Normalment sol ser el dit petit, perquè el nadó succioni el teu dit. I alhora li vas donant la llet molt poc a poc amb xeringa.
8: I amb el vas?
7: Pues amb el vas li apropes a la vora del llavi inferior al nadó i li deixes que xucli la llet, sense ficar-se-la dins de la boca.
8: Quina diferència hi ha?
7: Pues que la xeringa serveix per donar petites quantitats de manera controlada i el vas permet que el nadó begui al seu propi ritme.
8: I si es vol fer servir biberó, hi ha algun tipus millor?
7: Sí, hi ha un test que es pot fer passar als biberons per veure si són compatibles amb la lactància materna o no. Es diu el test del triangle. Consisteix a posar les teves mans en triangle i si el biberó encaixa, passa la prova.
8: Què vol dir això del triangle?
7: Pues vol dir que busquem un biberó que permeti una succió semblant al pit, amb una tetina ampla i flexible, que permeti una forma oberta com un triangle.
8: I per què és important?
7: Pues perquè ajuda el nadó a obrir bé la boca i succionar de manera natural, evitant la confusió entre el pit i el biberó.
8: Llavors, quin tipus de biberó és millor?
7: Pues una amb una tetina ampla, suau i de flux lent, que respecti el ritme del nadó.
8: I quins s'han d'evitar?
7: Els de tetina estreta o rígida. I els de flux massa ràpid perquè no imiten bé la lactància materna.
8: D'acord, que interessant. Laia, tinc una pregunta. Com es pot extreure i conservar la llet materna?
7: Pues la llet materna es pot extreure manualment o amb un tirallet. Hi ha dos tipus de tirallet. El manual o també l'elèctric. I després la llet es pot conservar a la nevera o congelador, seguint unes normes d'higiene i temps per garantir que la llet sigui segura.
8: Això permet més flexibilitat.
7: Exacte, sobretot per a les mares que treballen.
8: Doncs ara, per acabar, quin missatge principal donaries?
7: Pues que la lactància materna té moltíssims beneficis, però que no sempre és fàcil.
8: I que cada experiència és diferent.
7: Exactament. El més important és el benestar de la mare i del nadó.
8: Doncs fins aquí el podcast d'avui.
7: Moltes gràcies per escoltar-nos.
8: Fins a la pròxima.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Joval.
2: Molt bon dia a tothom. Des del Com viure millor entrem avui a casa vostra per parlar-vos de notícies de salut. El virus més recent que ha estat donant la volta pel món i que ens ha posat els que tenim memòria la pell de gallina per si repetíem pandèmia, i els que pensen que tot és un engany, com que no ens passarà mai més una cosa que no ens la inoculin, ens trobem avui en aquest punt de trobada per pensar com han anat les coses i tenir una informació mínimament contrastada, perquè això és sempre la nostra recomanació. El vaixell MV Ondius, que ha estat en el punt de mira de tot el món per un brot d'antivirus, no és un creuer qualsevol. No penseu en aquests creuers del Mediterrà on hi ha un servei de bar i bufet les 24 hores, tampoc té piscines ni banyeres d'hidromassatge a la coberta. De vegades poden trobar gossos que estan rastrejant per assegurar-se que els passatgers no porten contaminants quan desembarquen en ecosistemes sensibles, i altres vegades els viatgers han de dur una mena de botes sanitàries per no alterar els ecosistemes quan els trepitgen. Res d'això ha estat suficient per protegir el vaixell de l'antivirus, una família rara de virus que es transmet mitjançant rosegadors. Fins ara, 3 passatgers havien mort i 6 havien estat contagiats, per, segons els comptes de l'Organització Mundial de la Salut. No podien creure que passés en aquest vaixell perquè la tripulació és extremadament estricta, i això són paraules de Dave Wilson, que va navegar a bord del Ondius amb el seu fill aquest mateix any. Diversos passatgers de l'Ondius expliquen que el vaixell no vol atracar en destinacions turístiques normalment concorregudes. S'adreça a passatgers que volen una experiència educativa i aficionats a la vida salvatge. També és car. Es paga entre 8.500 i 17.000 dòlars al creuer. I sovint els que hi pugen són experts en biodiversitat i geopolítica i fan conferències durant les visites. És un vaixell sense pretensions. Normalment atrau un tipus de viatger diferent del que vol el creuer per turisme. El balanç de les persones que han estat en viatges anteriors a diferents destinacions és de que ha estat un

zones antàrtiques en viatges anteriors, les foques i altres animals salvatges, i tothom havia de deixar les motxilles en una lona a la costa perquè res del que portaven no toqués a la terra que anaven a caminar. Abans de tornar a bord, la tripulació revisava la roba i se n'assegurava que no hi haguessin llavors enganxades a les costures per reduir el risc de portar espècies invasores. També s'havien de ruixar amb una solució antibacteriana abans de treure's les botes. Els protocols de bioseguretat eren molt, molt estrictes. Els passatgers diuen que interactuaven en el menjador, a la sala d'estar o a la sala de conferències. Expliquen que per arribar a les illes del seu itinerari els transportaven en grups de 10 o més persones en embarcacions inflables. Els membres de la tripulació es barrejaven regularment amb els hostes, de vegades responent preguntes sobre fauna salvatge rara durant els àpats. Com a viatge va estar una experiència interessantíssima, però això ens ho diu Augusto Gómez, que és de la Ocean White Expeditions, que estava contractat per gravar vídeos. Simplement mala sort. Podria haver passat a qualsevol vaixell. Hauria de denominar-se vaixell d'expedició i no creuer. Ho diu Cossabeck Williams, amb 66 anys, que treballava en un laboratori mèdic d'anatomia patològica, i diu que estava impressionat amb els protocols d'higiene del vaixell. I és difícil impressionar una persona que en els seus propis protocols del dia a dia ja té unes altíssimes mesures de seguretat. També ens diuen que havia estat en contacte amb algunes de les persones que hi havia al vaixell quan anava cap a Canàries. Sembla que tothom està bé i aquest brot no l'ha dissuadit de planificar un tercer viatge quan surti després de la desinfecció per dirigir-se als Balcans. Ocean White Expeditions, que també és l'operador del vaixell, va dir que no podia donar cap resposta més immediata. I les respostes més immediates són aquelles que van venir a les zones que se'n beneficien del turisme com a medi de vida. L'Argentina s'ha convertit en un punt clau del mapa per explicar el brot d'antivirus identificat a bord de l'Ondius. El vaixell va sortir de la ciutat més austral del país, llatinoamericà, a la província de Terra del Foc. Des que l'Organització Mundial de la Salut va informar dels primers casos i els primers morts relacionats amb la infecció, s'inverteixen molts esforços en rastrejar l'origen d'aquest brot, desconegut a bona part del món. Però no a la zona de la serralada dels Andes, on la població hi conviu i de la qual prové el nom de la soca. Tant el govern argentí com el de la província de Terra del Foc investiguen com s'ha pogut declarar el focus. Això no obstant, funcionaris de l'administració local afirmen que és pràcticament nula la possibilitat que el primer contagi fos a Ushuaia, ja que no és una zona endèmica d'antivirus. De fet, a Ushuaia mai se n'havia registrat cap cas, perquè consideren que ha estat una campanya de desprestigi directe. El motiu és clar, prop del 21% de la població d'Ushuaia viu directa o indirectament del turisme. En canvi, la zona endèmica històrica de la soca dels Andes és una mica més al nord, en províncies andines i encara de la Patagònia, com a Neuquén, Rio Negro i Chubut. També hi ha incidència al nord-oest del país, a la província de Salta. El contagi de l'antivirus és per contacte amb el ratolí cuallarg, un animal silvestre que habita en zones rurals i muntanyoses, a través dels excrements o de l'orina. La via més comuna de transmissió és la inhalació de partícules contaminades que queden suspeses en l'aire quan s'escombren les barraques en cases de camp o quan es mou la llenya o les escombraries en llocs tancats on hi poden estar els rosegadors instal·lats. El govern de Terra del Foc vol descartar el rumor segons el qual els pacients zero s'haurien contaminat a l'abocador observant aus. És el que es diu, però no hi ha una font i el Ministeri de Salut no ho pot confirmar. Per tant, es mantenen enrocats en la definició de tumor. Sigui com sigui, l'antivirus a l'Argentina és una malaltia coneguda i tractada amb una cautela extrema. L'infectòleg de la Universitat de Còrdoba, Àlex Tomàs, explica als nostres informatius que el protocol d'aïllament són molt estrictes per aquest motiu d'antivirus no s'hagi mai esdevingut problema massiu de salut pública. En aquest sentit, l'expert reforça que és clau el desembarcament del creuer a les Canàries.

0: fora d'un vaixell, és difícil que continuï la cadena de propagació, perquè no és un virus que es transmeti amb tanta facilitat com, per exemple, ho va ser en el seu moment el SARS-CoV-2, causant de la pandèmia del Covid-19. Però s'ha de fer un cordó sanitari i quarantenes. El que sí és particular de la soca Andes és l'alta letalitat, que va per sobre del 30%, i el fet que ens transmet entre humans i no només de ratolí a persona, com es pensava fins al 2018, en el que es va poder fer el seguiment en un cas de la província de Chubut, va resultar paradigmàtic pels científics que l'investigaven. 34 persones es van contaminar en una festa d'aniversari i 11 van morir. Allà es va confirmar que, efectivament, la variant andina es pot contagiar de persona a persona. I tot i que a l'Argentina el virus no és excepcional, sí que s'observa un augment significatiu en els casos al llarg dels anys. S'han enregistrat un total de 101 contagis des del juny de l'any passat fins avui. Una xifra que dobla la del mateix període de l'any anterior. En els darrers 5 anys, els casos d'antivirus s'han triplicat. Es troben davant d'un possible canvi d'escenari epidemiològic que ve de la mà del canvi climàtic. Els experts coincideixen en el fet que augmenten les temperatures i de les pluges per porta noves plantes i llavors gràcies a les quals els ratolins poden proliferar i també modifiquen els processos migratoris. Pel qual cosa, arriben a zones on abans no arribaven. En aquest sentit, una altra malaltia pròpia de les latituds tropicals s'ha disparat a l'Argentina en els últims anys i és el dengue. Milei, evidentment, s'ha posat en contra de l'OMS, l'empara el seu bon amic dels Estats Units. Enmig de l'alarma internacional, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va exhortar l'Argentina i els Estats Units a tornar a l'organisme. El virus no els importa la nostra política ni les nostres fronteres, va dir. Com a resposta, el Ministeri de Salut de l'Argentina va emetre un comunicat que reforçava la seva posició. I deia que era l'OMS qui tornava a transportar la política a l'evidència i no al revés. El govern de Milei creu que no cal formar part d'un organisme internacional per mantenir la cooperació tècnica amb diferents països, tal com assegura que està fent amb l'enviament de material genètic del virus, kits de detecció ràpida i protocols per controlar la malaltia. Però els que es dediquen a comptar els paquets que arriben, venen i van, no els hi quadra els paquets que s'envien amb que arribin a les persones amb més exposició i amb baix nivell econòmic. La decisió que va prendre Milei d'abandonar l'OMS no és negociable. Es va prendre fa més d'un any arran del desacord del president amb la gestió de l'organisme durant l'epidèmia del coronavirus. No necessiten intermediaris per mantenir diàlegs. Així és que parlen sols perfectament. El missatge important, com prevenir el contagi. El contagi basa per reduir el contacte amb els rosegadors, aquestes sí són les recomanacions de l'OMS, mantenir llars i llocs de treball nets, segellar forats i entrades possibles persones, amagatzemar els aliments de forma segura, fer amb esprai, mantenir humides les superfícies contaminades abans de netejar per arrossegar-ho amb la baieta, rentar-se les mans de manera òptimament, com ens van ensenyar a fer-ho en temps de la Covid, i identificar ràpida de casos sospitosos, infectats, contactes propers i els centres de salut. Els centres de salut seguiran els protocols del virus del Covid, fer els procediments que generin aerosols extremant les mesures addicionals de protecció respiratòria, i en aquest cas aerosol no es refereix a l'esprai humitejador, sinó al fet d'aerosols en el qual pugui haver-hi una cosa que generi a l'acte de tossir. Tossir i la nàusea poden ser emissió de material contaminat. La OMS treballa associada a països i socis internacionals per enfrontir la vigilància epidemiològica, millorar els recursos de laboratori, afavorir la detecció primerenca i respondre als brots. Aquí és on anem a les estratègies de One Health, una sola salut, que recomana la relació entre la salut humana, els animals, el medi ambient, en les diferents malalties transmissibles entre animals i persones. Potser comencem a posar maneres naturals per tornar les flores autòctones per anar traient les flores invasores i permetre que siguin aquestes flores les que facin llavors i possibilitat de mantenir-se en el seu primer esglaó de la cadena trofològica, els possibles transmissors portadors. Si mantenim aquests nivells de seguretat, estem dificultant que se'n vagi per un costat cap amunt, cap a zones més altes, que quedin allà enquistats, atrapats en el gel, o que siguin aus migratòries les que les portin. Perquè tot i que de les aus migratòries també en podem fer rastrejaments, sempre és més difícil. És emocionant pels biòlegs de la diversitat agafar un ocell i mirar-li la placa que els contacta amb el coneixement d'on venen i on van aquests ocells. Però pensem que les coses tenen més repercussió de les que fem per impuls i hem de mantenir-nos amb el cap fred i les mans ben rentades.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Jubal.
0: I fins aquí uns moments dedicats a la nostra cura i a la nostra responsabilitat amb nosaltres mateixos i amb el medi. Siguem o no siguem provacunes, siguem vigilants del benestar de la nostra societat, de les nostres famílies i d'aquesta terra, que només en tenim una, i està tota ella interrelacionada.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com...

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona, què tal? Bona
0: tarda. I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs el juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Am Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Arantxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Arantxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca i que qui tingui ganes i pugui, el dimecres 10 de juny, a 6:45 de la tarda, farem la inauguració. Molt bé, després de les exposicions, doncs tenim una activitat familiar, ja dic, això ho aturem bastant perquè els contes el dissabte, quan hi ha platja, doncs ja la platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres, perquè el 5 de juny, precisament, es celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres a 6:45 de la tarda. Uh-huh. Què més tenim?
0: Què més, vinga.
1: Tenim a la Wins Visita, ja sabeu que és un espai

0: mensual, no?, que a través de la de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després ho comentarem, però ja fem horari d'estiu i llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny a les 6 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020 amb la novel·la El sueño de una sombra, i l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica, o sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom, i de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no?, el seu origen és català, ella va néixer a Barcelona i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder... que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
1: I tant, i tant. Què més? Què més tenim?
0: Llavors, ja el dilluns dia 15, ja acabem amb la programació de juny, també tindrem una activitat singular, perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura, sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cuba i Lletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no?, època de Nino Bravo i d'aquells grups, Los Bravos i tot això. Llavors ve a ser una persona d'aquell món i, bueno, un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes, però clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no?, quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués i l'altre és el Jordi Meia. Llavors us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat. Sobretot treballa per donar visibilitat a dones i escriptors, no?, de com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi a Barcelona i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone, val? Encara ell també actua de forma periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 6:45 de la tarda, val? Com a anècdota també dic que tots dos van ser guionistes del documental Mític 70, que és un documental que va sortir a la televisió valenciana A Punt, que recomano molt de veure'l perquè és molt interessant, no?, de tota aquella generació de músics valencians que van anar triomfant. I a més el Jordi també va ser guionista d'aquell documental Parxís, que està a Netflix, sí? I que també és molt interessant perquè, bueno, veus una mica què va passar amb aquests nanos, no?, que van tenir aquella fama, no?,
1: i tant,
0: tan impressionant.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, amb això pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 9:45 a 2:45.
1: Què més? Alguna cosa més?
0: Bueno, també convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
1: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
0: A l'estiu
1: una aturada, potser?
0: Aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i no, i llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
1: I tant.
0: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, la biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dona temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs, gaudir de la lectura a la natura.
1: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica en mica,
0: sí,
1: mica,
0: comencem,
1: no?
0: Els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
1: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta
0: no,
1: més.
0: No, jo crec que
1: hem
0: ja...
1: Hem repassat de moment l'agenda del mes de juny,
0: sí,
1: que podríem dir, seria l'últim bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara...
0: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
1: Explicar-ho.
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Doncs al moment encara no acomiadem
0: el programa.
1: El programa, eh?
0: Molt bé.
1: El descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
0: D'acord.
1: Així?
0: Sí, sí.
1: Vinga, Núria, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
3: Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
3: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
2: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
3: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
2: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
3: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve, si puc.
2: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats, amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
3: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
2: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: El d'avui sí que no té més coses en dir. Jo crec que la coneixeu, vale? La coneixeu bé. Però és un tema que no veu escoltar.
1: A la vez con la mau que es un escándalo, llamar punk y ya el pogo no te va a andar.

catalana con los figaflauas, tú sabes, aquí la música.

0: Ciutadans i ciutadanes de Figaluña.
1: Es prohibeixen
0: expats, grandistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena

Pensa pari, fins que l'amor pensa pari, fins que l'amor tan separi, fins que l'amor tan separi, fins que l'amor tan separi. Mare meva, s'acosta el moment de...

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes dues dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
3: Vamos a hacer una fiesta infantil para abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también. Uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Cantem a hacernos la animación y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron uh-huh. siendo niños.
2: Uh-huh. Sí. Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Can Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt i final a la jornada, amb xocolata per a tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també doncs, l'Esplai Pessigolles, que doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
3: No lo hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores. No aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores uh-huh. del Esplai.
2: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre, un esplai que es reuneix a prop de 2 cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
3: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, en las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de realizar. Uh-huh.
2: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'Esplai Pessigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que amb la visibilitat una miqueta tèrbola. La temperatura es mantindrà alta, més pròpia de finals de juny que no pas de maig, movent-se entre els 18 graus llargs que hem tingut de mínim, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, ben feble de xaló com algun cop moderat al centre del dia i fent que la part estigui plana al matí i arrissada a la tarda. Per demà esperem un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, visibilitat també una miqueta tèrbola amb alguna boirina com a molt i amb una temperatura que demà pot recular unes dècimes de nit i pujar-les de dia i estarà entre els 17 o 18 de mínima i de 27 a 28 de màxima amb una humitat moderada, ben feble, amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui plana o una mica arrissada a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions.

0: eleccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la Loreg fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Covellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
1: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els Comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els Comuns. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
2: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Caraspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
3: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música, es diu La Cinta de Moebius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
2: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Caraspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
3: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor i musicòleg armeni de finals del segle XIX, que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical, perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica, va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria, i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral, i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. Uh-huh. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no?, aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica, i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts, però que també van ser molt importants en el seu dia, no?, i que ara han caigut en l'oblit.
2: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical. I és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte, i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica, és doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC, o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
4: Avui als micròfons de Ràdio Cubelles volem saludar a l'artista Vero, que aquests dies està pintant aquí a Cubelles. Concretament ho està fent al passeig de la Marina de Cubelles. Bon dia, Vero.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bé, el Vero és un artista, és grafiter. De fet, aquí a Cubelles el coneixem perquè tenim diversos murals pintats per ells, entre d'altres el de la Festa Major, just darrere de la plaça de Vila, oi?
5: Correcte, sí, sí. Des de que vaig arribar aquí a viure a Sitges, que vaig pintar pràcticament tot Cubelles, no sé si queden algunes parets per fer.
4: Sí, perquè van pintar el mural aquest de la Festa Major, però també vas pintar, sí, algun mural al poliesportiu, em sembla.
5: Sí, al poliesportiu, als ponts, dels últims que vaig fer és un del pont aquest de la Renfe. Uh-huh. He fet molts ponts.
4: I fa uns dies que estàs pintant el passeig de la Marina de Cubelles. Per als que no hagin baixat cap allà últimament, ja s'estan fent unes obres just a la dàrsena i per aquestes obres s'ha instal·lat una tanca metàl·lica que és molt llarga, no sé exactament quants metres té, però té molts, i l'encàrrec ha estat pintar aquesta valla.
5: Correcte.
4: Explica'ns sí. una mica com ha anat i com és aquest projecte, perquè realment és molt llarga aquesta valla.
5: Sí, sí, sí. Va, quan vaig arribar em vaig trobar que jo crec que després de la muralla xina aquesta és la segona més llarga del món i tothom està com molt cabrejat perquè les vistes, sobretot dels comerciants, eren horribles i clar, la gent no passejava per aquí, ni venia i tal, i vaig venir i em van plantejar la idea de pintar murals. Clar, el tema de ser tan llarga, el que estem fent, almenys de moment, és pintar murals de platja o postmarí o una mica el que arribem d'acord amb comerciants i tal, és amb blaus, i les zones del davant de restaurants, bars i tal, per la gent que estigui cap aquí, aprendràs alguna coseta que tingui bones vistes.
4: Mm-hmm. Per tant, de moment vas fent trams, d'aquesta valla?
5: Sí, de moment és el que fem. L'únic que això mai se sap, és com a estatus. Tu comences fent-te un i a saber com acaba.
4: Tenint en compte, com dèiem, la magnitud d'aquesta valla i que és veritat que els comerços, els restaurants, sobretot d'hostaleria, estan com agrupats, no? Hi ha com sí. diversos trams. Les idees, no sé si t'has anat inspirant tu sol, si t'han demanat alguna cosa.
5: Bueno, ells bàsicament d'idees el que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentaven, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no són platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
4: Mm-hmm.
5: Que sí que tinc llibertat del disseny. Mm-hmm. Ells m'han donat la temàtica.
4: Mm-hmm. Una mica els conceptes, no? I a partir d'aquí has anat, creant tu. Fa uns dies que estàs pintant, em sembla que encara et queda algun més.
5: Sí.
4: Quants trams portes o quants trams has de fer?
5: Vale. Ara mateix porto 3 trams i he de fer 3 més. L'únic que, com va ser una mica molt ràpid això, prendre la decisió, jo ja estava fent algunes feines, alguns clients pendents, i em vaig combinant. Ara porto, no sé si porto 6 dies o alguna cosa així, o 7, no ho sé. I, per exemple, avui pinto, tornaré divendres, al cap de setmana, i potser la setmana que ve ja podré venir pràcticament tots els dies.
4: Clar, com dèiem, hi ha molts metres per pintar, Vull dir que...
5: Sí, correcte.
4: M'imagino també que és un tram, sobretot cap als caps de setmana, comença a haver-hi més gent. A més, aquest cap de setmana ha fet molt bon temps. Suposo que hi ha molts curiosos, també.
5: Sí, però també t'alegren el dia, perquè passen i com tothom està tan content i moltes gràcies per el que heu fet i tal, en realitat t'anima, no? Amb el calor que estàs passant aquí, i, o sigui, això t'anima bastant. La veritat és que treballar així, que realment agrada tant a la gent, dius, hòstia, val la pena.
4: Clar,
5: aquesta part és molt agradable.
4: Ho estàs fent tu sol o tens algun company que t'ajuda?
5: Pues mira, ara estic fent amb un company, amb Dani, però per exemple avui que el meu fill tenia festa i ell sap dibuixar molt, ha vingut i m'està ajudant.
4: Molt bé.
5: Però en principi vaig jo i m'ajudant el Dani.
4: Explica'ns una mica i ràpidament, eh? Ja sé que ho has explicat moltes vegades, però com funciona? És a dir, primer fas el dibuix, ho vas fent, vas creant una mica sobre la marxa, dibuixes en paper i després ho passes. Quin és el procés creatiu?
5: Vale, perfecte. A veure, el tema de dibuixar en paper i passar-ho, clar, això ha evolucionat moltíssim, això, diguéssim, ja arrenteix més, així que aquesta part ja fora. Ara mateix dissenyem amb ordinador, quan tenim el disseny, vinc aquí a la paret i directament amb un spray marco tot el tram del dibuix. Quan ho tinc marcat, ja organitzem, per exemple, que el Dani, tu ves pintant el fons o els corals o el que toqui, i jo vaig fent els dibuixos més elaborats.
4: I aneu tram per tram o vas canviant? Perquè, clar, bueno, amb la calor que fa, suposo que la pintura s'aixuga ràpid, però no sé si has de deixar temps de secat i, per tant, pots anar fent dos a la vegada.
5: Ah, en principi l'espray seca ultraràpid. O sigui, en 5 minuts ja està sec. L'únic que quan vam començar, per al tema de colors, perquè n'hi ha moltíssims, sí que fèiem una mica diversos trams a la vegada. Per exemple, fèiem tot el blau de fons i anàvem saltant d'un tram a l'altre. L'únic que va passar que la gent passava i deia això està acabat, i vam pensar, home, estaria guapo deixar algun tram acabat perquè la gent vegi com queda realment. I aleshores vam decidir acabar trams. I ara el procés que estem fent, el tram que estem fent ara l'estem fent de començar a acabar, i quan acabem passarem a un altre. I crec que només per el desplaçament d'un tram a l'altre i portar tots els sprays és que val la pena.
4: Clar. Deies que ara has fet tres trams o estàs acabant aquests tres primers trams, però que ja
5: ara,
4: tens...
5: Sí, ara estic fent el quart.
4: I tens previst dos més?
5: Sí, o sigui, ara aquest que estic... En total són sis.
4: Sis trams, eh?
5: I tenim tres acabats i ara estem al quart a mitja.
4: I perquè la gent es faci una idea, quan és un tram? Que poden ser 3-4 metres?
5: Un tram, parlo en memòria, sembla que eren 36 metres de llarg per 2 d'alt.
4: Un tram?
5: Un tram, sí.
4: Un tram són 36 metres de llarg.
5: Sí,
4: pues.
5: Sí.
4: Però clar, estem parlant...
5: Sí, crec que en total potser són 360 metres de llarg. I després dos d'alçada.
4: Sí, sí, i dius que encara queda valla, eh?
5: Sí, queda moltíssima. I gent, molta gent que passa i diu, hòstia, pues ja estaria bé fer també això que falta. Dic, hòstia,
4: ja.
5: De moment fem aquesta part i ja parlarem.
4: Clar, a més canvia molt, no?, la vista, perquè estem parlant, normalment, quan feu un mural, primer pinteu de blanc i al final, doncs, són llocs construïts, són llocs que, clar, aquesta valla, tard o d'hora, marxarà, esperem, vaja.
5: Sí, és art efímer. Normalment el graffiti és això, és l'art efímer, o sigui, però... normalment no és per tota la vida. Vaig pintar una església... Així, amb esprais, que dic, mira, aquesta sí que fins que la derrumbin o el que sigui, durarà tota la vida, però la majoria d'art urbà té un temps de durada.
4: Però
5: en aquest cas, aquest, crec que li queden 2 anys. Pues almenys aquests 2 anys que faci el goig i la seva feina.
4: Sí, perquè a més...
5: Té més utilitat aquests 2 anys que un altre 15.
4: Clar. A més, normalment, com dèiem, a les parets les pinteu de blanc o li feu una base. No sé si aquí també ho heu de fer.
5: Bueno, depèn. Aquí li hem fet una base blava. Depèn. Cada paret és un món. Aquesta la pintem de color blau, al fons.
4: Molt bé. Doncs, Beroc, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquest projecte. Com dèiem, encara tens uns dies per anar pintant aquí el passeig de la Marina de Cubelles. Si algú, doncs, passeja per allà i et veu, doncs, que sàpiga, doncs, que és aquest artista el que està doncs, intentant millorar aquestes vistes que doncs, duraran mentre durin les obres i que doncs, estan inspirades en el món marí, platja, una mica doncs, el concepte que no és el que es veuria directament, però sí que té a veure una mica amb el que amaga aquesta valla, no? Que és el mar.
5: Correcte.
4: Molt bé, doncs, Berenc, moltes gràcies i que vagi
5: bé. Moltes gràcies i molt agraït per l'entrevista.
4: Ànims, que vagi bé.
5: Igualment, adeu.
4: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Cugat en una jornada on no s'hi jugaven res. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el Club de Futbol Sala B. En aquest cas tenia una lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens. El Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs, ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el Club de Futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció d'ascens al final de la temporada. També acabava la seva competició el Club de Volei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al Club Patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs, les fases d'ascens que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda el masculí es complicava la seva salvació. De fet, els de Cubelles tenien l'opció de firmar matemàticament la permanència, però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els cubellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs, com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs, serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva, a més s'ha completat doncs, amb la primera de les 2 jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs, aquest cap de setmana a Cubelles i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs, aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
8: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

그래. 아, 알겠습니다.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

Dame boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que amb la visibilitat una miqueta tèrbola. La temperatura es mantindrà alta, més pròpia de finals de juny que no pas de maig, movent-se entre els 18 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, ben feble de xaloc, com algun cop moderat al centre del dia, i fent que la part estigui plana al matí i arrissada a la tarda. Per demà esperem un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, visibilitat també una miqueta tèrbola amb alguna boirina com a molt, i amb una temperatura que demà pot recular unes dècimes de nit i pujar-les de dia, i estarà entre els 17 o 18 de mínima i de 27 a 28 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble, amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui plana o una mica arrissada a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són assentats Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
4: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
5: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
6: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música, es diu La Cinta de Mòbius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
5: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
6: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica. Va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
5: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical. I és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes actua també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
0: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
7: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content de que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
0: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
7: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
0: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
7: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor i espero deixar-la tancada l'any que ve.
0: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
7: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
0: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu.
8: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Conadà, on no s'hi jugaven. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el Club de Futbol Sala B. En aquest cas tenia una lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens. El Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el Club de Futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció d'ascens al final de la temporada. També acabava a la seva competició el Club de Volei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquesta, en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al Club Patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs les fases d'ascens, que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda, el masculí es complicava la seva salvació. De fet, els de Cubelles tenien l'opció de firmar matemàticament la permanència, però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els cubellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva, a més s'ha completat doncs amb la primera de les 2 jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs aquest cap de setmana a Cubelles i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Si vols fer la compra, ve a Zanacarre.
11: Vine a
10: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Avui als micròfons de Ràdio Cubelles volem saludar a l'artista Vero, que aquests dies està pintant aquí a Cubelles. Concretament ho està fent al passeig de la Marina de Cubelles. Bon dia, Veroc.
5: Hola, bon dia, què tal?
2: Bé, el Veroc és un artista, és grafiter. De fet, aquí a Cubelles el coneixem perquè tenim diversos murals pintats per ell, entre d'altres el de la Festa Major, just darrere de la plaça de Vila, oi?
5: Correcte, sí, sí. Des que vaig arribar aquí a viure a Sitges, que vaig pintar pràcticament tot Cubelles, no sé si queden algunes parets per fer.
2: Sí, perquè van pintar el mural aquest de la Festa Major, però també vas pintar algun mural al poliesportiu, em sembla.
5: Sí, al poliesportiu, als ponts, dels últims que vaig fer és un del pont aquest de la Renfe. Uh-huh. He fet molts ponts.
2: I fa uns dies que estàs pintant el passeig de la Marina de Cubelles. Per als que no hagin baixat cap allà últimament, ja s'estan fent unes obres just a la dàrsena, i per aquestes obres s'ha instal·lat una tanca metàl·lica que és molt llarga, no sé exactament quants metres té, però té molts, i l'encàrrec ha estat pintar aquesta valla.
5: Correcte.
2: Explica'ns una mica com ha anat i com és aquest projecte, perquè realment és molt llarga aquesta valla.
5: Sí, sí, sí. Va, quan vaig arribar em vaig trobar que jo crec que després de la muralla xina aquesta és la segona més llarga del món, i tothom estava com molt cabrejat perquè les vistes, sobretot dels comerciants, eren horribles, i clar, la gent no passejava per aquí, ni venia i tal, i vaig venir i em van plantejar la idea de pintar murals. Clar, el tema de ser tan llarga, el que estem fent, almenys de moment, és pintar murals de platja o postmarí o una mica el que arribem d'acord amb comerciants i tal, és amb blaus, i les zones del davant de restaurants, bars i tal, per la gent que estigui cap aquí, aprendràs alguna coseta que tingui bones vistes.
2: Mm-hmm. Per tant, de moment vas fent trams, d'aquesta valla?
5: Sí, de moment és el que fem. L'únic que això mai se sap, és com a estatus. Tu comences fent un i a saber com acaba.
2: Tenint en compte, com dèiem, la magnitud d'aquesta valla, i que és veritat que els comerços, els restaurants, sobretot d'hostaleria, estan com agrupats, no? Hi ha com sí, diversos trams. Les idees, no sé si t'has anat inspirant tu sol, si t'han demanat alguna cosa.
5: Bueno, ells bàsicament d'idees el que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentaven, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta. Mm-hmm. Que sí que tinc llibertat del disseny. Mm-hmm. Ells m'han donat la temàtica.
2: Una mica els conceptes, no? I a partir d'aquí has anat, creant-ho. Fa uns dies que estàs pintant, em sembla que encara et queda algun mes. Sí. Quants trams portes o quants trams has de fer?
5: Vale. Ara mateix porto 3 trams i he de fer 3 més. L'únic que, com va ser una mica molt ràpid això, és prendre la decisió, jo ja estava fent algunes feines, alguns clients pendents, i em vaig combinant. Ara porto, no sé si porto 6 dies o alguna cosa així, o 7, no ho sé. I, per exemple, avui pinto, tornaré divendres, al cap de setmana, i potser la setmana que ve ja podré venir pràcticament tots els dies.

0: que treballar així, que realment agrada tant a la gent, dius, hòstia, val la pena.
1: Clar,
0: aquesta part és molt agradable.
1: Ho estàs fent tu sol o tens algun company que t'ajuda?
0: Pues mira, ara estic fent amb un company, amb Dani, però per exemple avui, que el meu fill tenia festa, i ell sap dibuixar molt, ha vingut i m'està ajudant. Però en principi vaig jo i em ajudant el Dani.
1: Explica'ns una mica i ràpidament, ja sé que ho has explicat moltes vegades, però com funciona? És a dir, primer fas el dibuix, ho vas fent, vas creant una mica sobre la marxa, dibuixes en paper i després ho passes. Quin és el procés creatiu?
0: Vale, perfecte. A veure, el tema de dibuixar en paper i passar-ho, clar, això ha evolucionat moltíssim, això, diguéssim, ja arrenteix més, així que aquesta part ja fora. Ara mateix dissenyem amb ordinador, quan tenim el disseny, vinc aquí a la paret i directament amb un spray marco tot el tram del dibuix. Quan ho tinc marcat, ja organitzem, per exemple, que el Dani, tu ves pintant el fons o els corals o el que toqui, i jo vaig fent els dibuixos més elaborats.
1: I aneu tram per tram o vas canviant? Perquè, clar, bueno, amb la calor que fa, suposo que la pintura s'aixuga ràpid, però no sé si has de deixar temps de secat i, per tant, pots anar fent dos a la vegada.
0: Ah, en principi l'esprai seca ultraràpid. O sigui, en 5 minuts ja està sec. L'únic que quan vam començar, per al tema de colors, perquè n'hi ha moltíssims, sí que fèiem una mica diversos trams a la vegada. Per exemple, fèiem tot el blau de fons i anàvem saltant d'un tram a l'altre. L'únic que va passar que la gent passava i deia, això està acabat, i vam pensar, home, estaria guapo deixar algun tram acabat perquè la gent vegi com queda realment. I aleshores vam decidir acabar trams. I ara el procés que estem fent, el tram que estem fent ara l'estem fent de començar a acabar, i quan acabem passarem a un altre. I crec que només per el desplaçament d'un tram a l'altre i portar tots els sprays és que val la pena.
1: Clar. Deies que ara has fet tres trams o estàs acabant aquests tres primers trams, però que ja
0: ara,
1: tens...
0: Sí, ara estic fent el quart.
1: I tens previst dos més?
0: Sí, o sigui, ara aquest que estic... En total són sis.
1: Sis trams,
0: I tenim tres acabats i ara estem al quart a mitja.
1: I perquè la gent es faci una idea, quan és un tram? Que poden ser 3-4 metres?
0: Parlo en memòria. Sembla que eren 36 metres de llarg per dos d'alt.
1: Un tram?
0: Un tram, sí.
1: Un tram són 36 metres de llarg.
0: Sí,
1: pues.
0: Sí.
1: Però clar, estem parlant...
0: Sí, crec que en total potser són 360 metres
1: Mola
0: de llarg. I després dos d'alçada.
1: Sí, sí, i dius que encara queda balla,
0: Sí, sí, queda moltíssima. I gent, molta gent que passa i diu, hòstia, doncs ja estaria bé fer també això que falta. Dic, hòstia,
1: ja.
0: De moment fem aquesta part i ja parlarem.
1: Clar, a més canvia molt, no?, la vista, perquè estem parlant, normalment, quan feu un mural, primer pinteu de blanc i al final, doncs, són llocs construïts, són llocs que, clar, aquesta valla, tard o d'hora, marxarà, esperem, vaja.
0: Sí, és art efímer. Normalment el graffiti és això, és l'art efímer, o sigui, però... normalment no és per tota la vida. Vaig pintar una església... Així amb esprais que dic, mira, aquesta sí que fins que la derrumbin o el que sigui durarà tota la vida, però la majoria d'art urbà té un temps de durada.
1: Però
0: en aquest cas, aquest crec que li queden dos anys. Pues almenys aquests dos anys que faci el goig i la seva feina.
1: Sí, perquè a més...
0: Té més utilitat aquests dos anys que un altre 15.
1: Clar. A més, normalment, com dèiem, a les parets les pinteu de blanc o li feu una base. No sé si aquí també ho heu de fer.
0: Bueno, depèn. Aquí li hem fet...

0: una base blava. Uh-huh. Depèn, cada paret és un món. Aquesta la pintem de color blau al fons.
1: Molt bé. Doncs, Beroc, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquest projecte. Com dèiem, encara tens uns dies per anar pintant aquí el passeig de la Marina de Cubelles. Si algú doncs passeja per allà i et veu, doncs que sàpiga doncs que és aquest artista el que està doncs intentant millorar aquestes vistes que doncs duraran mentre durin les obres, i que doncs estan inspirades en el món marí, platja, una mica doncs el concepte que no és el que es veuria directament, però sí que té a veure una mica amb el que amaga aquesta valla, no? Que és el mar.
0: Correcte.
1: Molt bé, doncs, Beroc, moltes gràcies i que vagi
0: bé. Moltes gràcies i molt agraït per l'entrevista.
1: Ànims, que vagi bé.
0: Igualment, adeu.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les Ovelles Negres.
5: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Bibliogenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona, què tal?
0: I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs el juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Amart. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Aranxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Aranxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca i que qui tingui ganes i pugui, el dimecres 10 de juny, a 6:45 de la tarda, farem la inauguració. Molt bé, després de les exposicions, doncs tenim una activitat familiar, ja dic, això ho aturem bastant perquè els contes el dissabte, quan hi ha platja, doncs ja la platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres, perquè el 5 de juny, precisament, es celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres 5 de juny a 6:45 de la tarda. Mm-hmm. Què més tenim?
0: Què més, vinga.
1: Tenim a la Wins Visita, ja sabeu que és un espai mensual, no?, que a través de de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després ho comentarem, però ja fem horari d'estiu i llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny, a 6:00 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020 amb la novel·la El sueño de una sombra, i l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica, o sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom, i de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no?, el seu origen és català, ella va néixer a Barcelona, i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder, que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
0: I tant, i tant. Què més tenim?
1: Llavors, ja el dilluns dia 15... ja acabem amb la programació de juny. També tindrem una activitat singular perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cubelletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no?, època de Nino Bravo i de d'aquells grups, Los Bravos i tot això. Llavors ve a ser una persona d'aquell món i, bueno, un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes, però clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no? Quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués i l'altre és el Jordi Meia. Llavors, us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat. Sobretot, treballa per donar visibilitat a dones i a escriptors, no?, de com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi a Barcelona i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone, val? Encara ell també actua de forma periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 6:15 de la tarda, val? Com a anècdota també dic que tots dos van ser guionistes del documental Mític 70, que és un documental que va sortir a la televisió valenciana A Punt, que recomano molt de veure'l perquè és molt interessant, no?, de tota aquella generació de músics valencians que van anar triomfant. I a més el Jordi també va ser guionista d'aquell documental Parxís, que està a Netflix. Sí? I que també és molt interessant perquè, bueno, veus una mica què va passar amb aquests nanos, no?, que van tenir aquella fama, no?,
0: i tant,
1: tan impressionant.
0: Sí, sí.
1: Doncs bé, amb això pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, a partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 9:45 a 2:45.
0: Què més? Alguna cosa més?
1: Bueno, també convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny, tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran, i reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
0: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
1: A l'estiu
0: una aturada, potser?
1: Aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol, i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i no, llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
0: I tant.
1: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, la biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres, i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dona temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs gaudir de la lectura a la natura.
0: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica, mica,
1: sí,
0: en mica,
1: comencem,
0: no?
1: Els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
0: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta més.
1: No, jo crec que
0: hem
1: ja
0: repassat de moment l'agenda del mes de juny,
1: sí,
0: que podríem dir, seria l'últim Bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara
2: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
0: Explicar-ho. Sí, sí, molt bé. Sí. Doncs al moment encara no acomiadem
2: el programa.
0: El programa, molt bé. El descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
2: D'acord. Sí, sí.
0: Vinga, Núria, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Adéu.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Saps fer-ho, saps fer-ho.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de Convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions.
3: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Cugat en una jornada on no s'hi jugaven res. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el Club de Futbol Sala B. En aquest cas tenia una lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens. El Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el Club de Futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció d'ascens al final de la temporada. També acabava la seva competició el Club de Volei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al Club Patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs les fases d'ascens, que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda, el masculí es complicava la seva salvació. De fet, els de Cubelles tenien l'opció de firmar matemàticament la permanència, però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els covellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva, a més s'ha completat doncs amb la primera de les dues jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs aquest cap de setmana a Cubelles i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. El conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
3: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els Comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
2: Els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els Comuns. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Samantha?
7: Fades!
6: Quina beneitura, no?

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

Sosis, dedicado a todos mis chavales. Sí, seguimos en la guerra. Estem en peu, John i John i John. L'abraçada a l'Ernest que em grava i em suporta. I el dia que us mati parlarà de mi el Carles Porta.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

0: Molt bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Com sempre tornem aquí a la tertúlia i ho fem amb els nostres tertulians, els de Ràdio Cubelles. Aquí presentem tot seguit. D'una banda tenim a la Lola Lorente. Benvinguda, Lola.
1: Hola,
0: què tal? Com estem?
1: Muy bien, de lunes.
0: De dilluns, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Seguim amb més presentacions. Sintubel, què tal? Com anem?
2: Bon dia a tothom. Bon dia, Cubelles. Perfecte.
0: La Carme Mingorance, què tal?
3: Hola, bon dia. Ja estem a l'estiu, eh?
2: Ui, sí.
3: Comencem platja ja.
0: Sí, venim tots amb maniga curta, eh? I a més avui amb el Bano, eh, Carme?
3: Sí, també, també.
0: I el Marcel García, què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
0: Bé, doncs veig que avui no heu agafat festa vosaltres, tot i que aquí a les escoles i als instituts de Cubelles doncs tenen festa. A Barcelona ho és, no? I aquí s'han doncs agafat aquest pont els que hi han pogut, eh?
4: Jo tinc festa cada dia, eh?
0: Tu cada dia, eh? Barcelona tens problema. La Carme també, potser, no? Lola, tu també tens festa cada dia?
1: Jo me la invento.
0: Tu te l'inventes. I el Cito també té festa.
2: Jo sempre, jo ja fa anys, que en tinc.
0: Quina sort, quina sort.
2: Estic de vacances perpètues.
0: Molt bé, doncs comencem aquesta tertúlia i ho volem fer donant doncs una felicitació a la Laura Ferrer Rozada, que ha rebut el Premi Ràdio Associació pel programa La Cinta de Moebius, a més a Catalunya Música. I per què? Doncs resulta que la Laura Ferrer, que és pianista i divulgadora, doncs està triomfant internacionalment amb la gira d'un disc, Araspel, és el seu tercer disc, però la felicitem perquè va iniciar-se en el món de la ràdio aquí, a Ràdio Cubelles, quan ella tenia 15 anys al curs de ràdio, i des d'aquí li volem, doncs, això, a apropar aquesta felicitació. És la filla d'un dels directors de Ràdio Cubelles, el Ramon Ferrer, doncs periodista jubilat de TV3, i bé, doncs, doncs aquí la pianista matemàtica i divulgadora que és de Vilanova, però amb arrels cubellenques, perquè el seu pare va viure també aquí a Cubelles, ella va estar aquí al curs de ràdio als 15 anys, doncs bé, felicitats per aquest guardó amb el Premi Ràdio Associació de Catalunya 2026 i també doncs, ha obtingut també un premi a l'Ender Rock, la van votar i també s'han portat doncs, una distinció, no para, eh? La Laura té molt d'èxit i per tant des d'aquí la volem felicitar també per aquesta votació popular que hi va haver la categoria d'artista revelació de música clàssica contemporània i aquest Premi Ender Rock 2026 en aquesta modalitat.
2: Bé,
0: què us sembla, no? Que tinguem aquí cantera, bueno, eh? Cantera.
2: Ja sempre hem parlat de que Ràdio Cuba Cubelles és una emissora de ràdio que promociona, llença nous talents i aquest, pues, això és una demostració, no? Vull dir, aquí en principi veiem que aquesta senyora, aquesta noia, té un premi important i els seus orígens són aquestes.
4: Clar, sí.
2: Llavors, escolta, a veure si algun dia nosaltres podem tenir algun premi. Estaria bé,
4: a veure.
1: El reportero m'ha dit xerat.
3: Si algú té mèrits, és tu.
2: Perquè jo sóc sí, l'últim de la fila, jo l'últim, no.
0: Bé, un reconeixement a la tertúlia, no?
2: Ah, ja,
0: perquè
2: sí.
0: No tothom potser això d'opinar, eh? A vegades ho diem, eh?
2: Sí, no, però és molt xulo això. A veure, jo crec que l'historial d'aquesta ràdio tindria que formar, ostres, no sé, el seu currículum tindria de la formació d'aquestes persones que han obtingut, perquè no és aquesta l'única, n'hi ha
0: moltes,
2: no? Llavors aquí tindríem que fer doncs això, una memòria de tots aquests personatges importants.
3: Clar,
2: que han sortit d'aquesta
3: ràdio.
4: Estem parlant de 40 anys de ràdio, eh? Que són molts,
2: més,
4: no?
2: Més de 40 anys.
4: O més de 40.
0: Moltíssim, bueno, pues, sí.
3: Sí, quan arriben a los 50, no? Fer
2: clar,
3: un llibre
2: tota
3: la cantera, no? Que ha sortit des d'aquí.
0: De moment tenim el llibre dels 25, eh? Pels 50 queden 5...
4: Cansi.
0: Bé, en tot cas, mira, aprofitem per fer crida a aquelles persones que tinguin fotografies, vídeos, no sé, que vulguin repassar la història de Ràdio Cubelles perquè disposen també d'algun arxiu sonor, doncs que s'apropin aquí a la ràdio, que ens portin no sé, a tota aquesta informació, perquè és un recull d'aquí a 5 anys, perquè no?
4: Sí.
2: Seria xulo,
4: estaria molt guapo. Estaria molt bé.
0: Que es pugui fer una segona edició, eh?
1: Aquí haremos la recopilación de todas las fotos que nos
2: hacen. Micro.
1: Que les voy a poner fecha a todas.
0: La Lola va guardant, l'arxiu de la tertúlia, perquè no se sap mai, eh?
4: Però bueno, ha hagut ara una exposició, no?, de fotografia pel 45 aniversari, en la biblioteca, i estava molt...
1: Sí, però nosotros no salim.
4: No, nosaltres no, però bueno, però ja...
2: No sou fotogènics.
0: Però el Cinto sí, no?
4: Moltíssima gent.
2: Jo sí.
1: El Cinto nació con la ràdio.
2: No, però...
4: I es ve la evolució, de les persones també, al llarg del temps.
2: Aquesta senyora que hi ha aquí, Es veu amb una fotografia que tenia, que tenies en aquella foto, 10, 12 anys.
0: Clar, això va ser, això és els estudis, els primers estudis de les golfes, sí. Que clar, es va iniciar la ràdio l'any 81. Jo devia tenir 6-7 anys en aquella fotografia.
2: Sí. Estan allà, doncs, que sembla que una professional. Ai, ja no. Està allà tota aquella implicada.
0: Jo estava allà perquè el meu pare feia un programa de sardanes, ho he de dir, perquè clar, no és que jo parlés per la ràdio, sinó que vaig acompanyar mon pare un dia, feia un programa amb la Maria Rossell, que va estar també molts anys aquí a la biblioteca, ara està a la nova biblioteca també, i feien un programa conjunt amb els dansaires vilanovins que sí, sí. Feien sardanes a través de l'Aliança, de Cubelles.
1: Que ha dicho?
4: Corramos un tupido velo.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs també, clar, voldríem també recordar la Neus Ortiz Vella, que ens va deixar la setmana passada, va ser col·laboradora també de Ràdio Cubelles, pianista, divulgadora musical, havia fet també un programa que la ràdio, als seus inicis de música clàssica, va tenir la seva trajectòria, i des d'aquí la volem també recordar, ho hem fet també a través de la nostra web de Ràdio Cubelles, i un record perquè, a més, va tenir vinculació a Cubelles, tot i que doncs ella és de Lleida, nascuda a Belllloc, va viure a Vilanova on es va casar i després va venir a Cubelles amb els seus fills, aquí va tenir també la seva trajectòria, tot i que sobretot doncs, qui l'ha destacat més, doncs, com no, és Lleida, no? Clar, a través doncs, de tota aquesta trajectòria que ella va tenir, perquè a més va ser, ella va destacar per un programa, Reina per un dia.
2: Imagina't.
0: Sí. I a la televisió espanyola es feia aquest programa.
2: Sí, va molt d'èxit, a més a més.
0: I a partir d'aquí, ella va demanar poder tocar el Liceu de Barcelona, i això doncs, la va fer popular. Va d'allador al Conservatori del Liceu, amb una trajectòria, com dèiem, reconeguda com a concertista i solista internacional. Per tant, també va deixar empremta a Ràdio Cubelles, a Cubelles també. De fet, si mires molts dels diaris, li han fet molts articles a la Mañana, a Segre, a l'Eix Diari, ho hem vist al Punt, hem vist que també forma part de la Viquipèdia, que a més se'n citen també nosaltres, que ens han incorporat la notícia que li fèiem també l'altre dia, tot just, i per tant, filla també de mestre i compositor de Lleida, doncs ella va seguir els passos del seu pare, Ell, el seu pare, vinculat a l'Orfeo Lleidatà, però com dèiem, la Neus Ortiz aquí a Cubelles i aquí a la ràdio va fer aquest programa de música clàssica. La vam entrevistar moltíssimes vegades, perquè a més també va editar compactes musicals amb recull de la seva obra.
2: Sí.
0: I per tant, doncs, des d'aquí la volíem recordar també.
2: Clar, molt bé, molt bé.
0: Sí. Seguim amb més temes i ara sí obrim doncs, aquesta plana de repàs d'aquelles notícies d'actualitat en aquesta tertúlia d'avui. En marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim destruït per la riuada del juliol. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Aquesta és la notícia que publicàvem a través del nostre web de Ràdio Cubelles. I bé, des de fa uns dies s'han posat en marxa aquestes obres de reconstrucció en el tram del passeig marítim que va quedar destruït, com dèiem, la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, redueix, per tant, aquests 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres van a càrrec de l'Estat i s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona dunar prevista per l'Ajuntament, que confia doncs, reprendre l'any que ve aquestes obres que havien previst en un moment, però doncs, ha donat prioritat doncs, a aquestes altres obres. Les feines van començar divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir conjuntament amb el Ministeri prioritzar aquestes obres al passeig i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu. Àlex Noeda també ha comentat que el govern local va preferir reconstruir el tros del passeig marítim al mes en lloc de la zona dunar que tenia prevista pel Ministeri i tanmateix des de la regidoria de Medi Ambient confien que l'any que ve, com dèiem, es pugui donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars, recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps, aquest és l'altra qüestió que també es va comentar, perquè segons el regidor ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte per construir la nova passera, la licitació i tot el procés que va a càrrec del Ministeri, i Noeda també apunta que es podrà recuperar tal com era, però guanyant alçada, és a dir, que conserven els pilars, que sembla que no s'han fet malbé, serà més alta. I un altre element afectat va ser el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que s'està estudiant la situació, que encara seria més complicada perquè implica modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. Bé, aquesta és la notícia. Bé, veiem que clar, sí. Aviat farà un any d'això, eh? Clar, serà el juliol, no?
4: Gairebé un any.
0: Però les coses van lenta, però de moment, no? Sembla que aquestes obres de reconstrucció del tram del passeig, doncs ja han començat.
1: Que si us dais cuenta, la naturaleza dice donde sí, donde no, se puede edificar.
2: Recupera lo seu, eh?
1: Sí, clar, sí.
4: Sí,
1: o sea, que ha marcado ya un territorio donde hay que renovar.
4: No, está bé lo que diuen de fer més gran, no? La llera, no? I també lo que és una pena és la passera, no?
2: Clar.
4: Que és que això dà moltíssima vida al passeig. El poder atravessar on estava la passera de fusta, pues jo crec que és molt important per al poble, i és una pena que aquest estiu no esté engestida, no?
2: Jo penso que això, el que tu dius, Marcel, és veritat, això es diria que ser prioritari, però sabem que tot té un procés,
4: sí,
2: pot ser
4: sí,
2: més...
4: Sí.
2: Si no depengués poder del govern espanyol, si això fos de l'administració local, jo diria que aquí poder ja estaria fet, o ja estaria més avançat, poder, eh?
4: Podria
2: però
4: ser.
2: Clar, quan vas a l'administració central... Què? Que m'esteu dient
4: no,
2: que no?
4: No.
2: M'esteu dient que no?
4: No ho dubtem. Estem dient que podria ser.
1: Podria.
2: No ho dubtem,
4: sí,
2: que aquí
4: sí,
2: hi hauria més interès poder en tirar-ho endavant més ràpidament. Però com que depenem del govern central, les coses van més a poc, i llavors... Però esclar, és un entrebanc, vull dir, perquè la gent com han de creuar d'una banda a l'altra. Sí.
4: A l'altre pont, però clar, no és el mateix.
2: I a més tampoc els deixen passar per la sorra de la platja, perquè està acotat, està sí, prohibit.
1: Clar, està
2: prohibit. Llavors, aquí, no sé...
3: Fent un caminet amb pedres o alguna coseta així, elevades.
2: Sí,
3: a
2: veure,
3: no?
2: Sí. Que passin nedant.
4: Clar, exacte.
3: Sí, la barqueta. Sí.
4: Con cangrejeres, per si les pedres. Con cangrejeres.
0: Us ho preneu amb ironia, eh?
2: Clar, home,
4: sí,
2: perquè... És que a veure, si ho parlem en sèrio, podria estar en enfadaria, eh? Perquè podríem dir-los el nom del porc. Això ja diria que està solucionat, ja fa un any.
4: Hauria,
2: això, eh?
4: Sí, sí, gairebé un any. Sí.
2: Diria que està ja en marxa, sí. O diria que està solucionat. Però, clar, ho hem d'agafar-ho així amb ironia, perquè si no, llavors, què?
4: Sí, sí, no.
0: El que està clar, sigui quina sigui l'administració, és lenta, eh?
2: És lenta.
0: Sigui aquí, sigui allà...
4: Tenim l'exemple con les Estoreres, també,
0: sí,
4: no? Que
0: sí,
4: parlen
0: sí.
4: D'això, que està en estudi. L'estudi, bueno, veurem quan acaba l'estudi, no? I se fa les obres, no ho sé, però bueno, és... Però bueno, està bé que hayan començat, almenys, no?
3: Sí.
4: I lo que jo, no sé si serà veritat, que a principi de juny estarien acabades. Estem
0: a
4: 25.
2: És un mes justet, això, eh?
4: Bueno, sí, estem a 25, estem a 25 de... Va començar el 15, és veritat. Però, bueno,
0: però va ràpid, no? Potser és un tram només...
4: Suposo que no és...
0: Les màquines ja van entrar fa uns dies, no? Que la notícia l'hem donat ara, però ja portaven uns dies treballant.
2: Me diuen que has perdut un tros de passeig.
4: Durant 90 metres.
1: Luego vamos y lo miramos a ver si está
0: quadrat. S'ha ampliat la desembocadura del riu.
3: Són 90 metres quadrats, no? Entenc que és la part de baix, no? Totalment on fiquen los puestos a l'estiu, no?
0: Al final de la desembocadura s'enxampla el que és el passeig marítim a tocar de la desembocadura. El passeig antic és el que va quedar afectat.
4: Sí,
0: sí, sí. I bé, és una mica el que ha marcat el riu.
4: Sí, sí, exacte. Bueno, claro. Sí, no, sí, lo ha dejado, ¿no? Súper claro.
0: Clar, per això dic,
4: que
0: al final...
4: Lo que s'ha llevado es lo que sobra, es lo que sobra.
3: Exacte,
0: clar. Això vol dir, doncs, que bé, per si torna a passar, doncs ja s'ha...
3: Ja
0: s'està pensant en un futur, que esperem que no passi mai, eh? Però, doncs...
4: Sí. Però bueno... Molt bé. Hi ha algú darrere teva,
0: sí?
4: No?
2: Van mirant per darrere.
0: Aquí la ràdio, no? Que ens saluden, ens volen dir alguna cosa. Bé, en tot cas, portes obertes, si algú vol dir alguna cosa, doncs endavant.
2: Que entri
0: a la tertúlia. Seguim amb més notícies. El govern local aprova un increment del 7% de l'aigua i anuncia que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió permeten que l'empresa també demani una revisió previsió de preus que tocaria a partir de l'octubre. Aquest dimarts passat, el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem ha aprovat incrementar aquesta tarifa de l'aigua a Cubelles en un 7% i, com bé explicàvem ja, el regidor d'Espai Públic i Infraestructura, Josep Maria Huguer, ha dit, ha explicat que és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió. L'oposició hi ha votat en contra, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció, i en la seva intervenció el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que l'encariment de l'aigua sigui més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat mesos enrere el govern local. I des del govern local, Josep Maria Huguer ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'aigües, Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament en 2 anys i la concessionària pot reclamar una revisió de preus. Ja està alertant sobre aquest segon augment que podria ser. I, per tant, APCAR podrà repercutir l'increment de les tarifes en alta de la xarxa Ter Llobregat mitjançant una fórmula de revisió de preus inclosa en el contracte signat el 2024. Aquestes tarifes es van apujar un 30% el 2024, un 6% aquest 2026, i segons la taula de tarifes de l'Agència Catalana de l'Aigua, Cubelles paga una tarifa de subministrament de 0,21 euros metre cúbic, un 8,28% més que la del 2025, que era de 0,19, i una quota fixa regional de 431.774, un 10% més que l'any anterior, quan va ser de 392.502 euros el 2025. Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics no s'hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions. El regidor Huguer ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat que la decisió ha comptat amb la revisió tècnica adequada per la qüestió. I en el ple també s'han debatut 6 mocions diferents, 2 de les quals han quedat també aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, proposada per Cubelles en Comú, i també ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles presentada per Vox i que ha rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el Partit Popular han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, actualització i verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transferència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, presentat per la CUP, una proposta per la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa per part de la CUP, i també una moció per fer millores en el servei de transport urbà per part del Partit Popular. Bé, una mica el resum del ple de dimarts passat, i això és el que ha deixat, no?, aquest titular, aquest subtitular, aquestes qüestions, no? Mm-hmm. Voleu comentar? No sé, si voleu comentar pel tema de l'aigua, vinga.
4: La pujada de l'aigua, no?
1: Pues
4: no
1: sé que... Claro, yo entendía que iban a subir un 7%, ¿no?
4: Sí.
1: Pero que había la posibilidad de subir un 30%.
4: Sí.
1: Entonces, ¿quién ha marcado esa diferencia? Porque era como decir, ¿qué pasa? Que lo subís lo justito y dejáis el marrón para el próximo equipo de gobierno.
4: No, porque la pujada es aquest any també, parlen de octubre o coses així de la resta de la pujada, Jo lo que m'estranya és que fa 15 dies a la regidora d'Hisenda parlava de que no hauria increments ni de taxes ni d'impostos, i 2 setmanes després
2: ens
4: encontrem que ja està, no?
2: Ja està. O sigui que... Això estava claríssim. La setmana passada ho vam estar parlant.
4: Sí?
2: Va dir que no s'apujarien els impostos aquest any, i resulta que no han passat ni 5 dies, ni 7, ni 10.
4: Sí, una setmana.
2: Però llavors dius, home, no cal que parlis, vull dir, no cal que diguis que no s'apujaran. Si ja ho sabien, això, eh?
4: Evidentment, ho sabien.
2: No és que ha sortit un imprevist, no. Ja fa dies que sabien que tot això s'incrementaria. Però llavors no diguis que no s'apujaran.
1: Igual para ella esto no son impuestos.
2: Ah, per a ella, però per tu i per mi... Bueno, per mi no, però per la gent del poble sí que ho és.
4: Aquí sí, clar.
2: No fotem, vull dir, has de ser clar, vull dir, les coses... Mm-hmm. És que no sé, ens enganyen a vegades o manipulen l'opinió de la gent i diuen, no, o sigui, aquí no s'ha pujat res, que no ho veieu.
0: Bueno, sí, de sí. Moment encara no està confirmat, no? Diu que, però... que, bueno, que, el que veuen és que aquestes tarifes de l'aigua s'han pujat un 36% aproximadament en 2 anys i la concessionària pot reclamar una revisió de preus, pot reclamar.
4: No, però l'increment del 7%, del 7% sí que està allà.
0: Sí. Ah. Això, dèiem, sí, això el sí. Segon increment
4: sí, el
0: segon, del qual parlàveu,
4: sí. Però aquest ja és un increment.
0: La concessionària pot reclamar-ho.
3: Claro.
4: Ja, sí, sí.
3: Però
4: el que diu el Cinto és millor estar callat, clar. I no diu res d'aquestes coses perquè per al això... final, una setmana després tens que dir, bueno, aquest no és un impost, no és una taxa.
2: No, home, no,
4: no, home, no, és que ho és, és que ho és.
1: Sí, però per... que sigui, te toca el bolsillo.
2: Això es posa en una medalla, però és una medalla de suro. Vull dir, una medalla no serveix per res.
0: Bé, sí, en tot cas, sí. La propera vegada que vingui la regidora ja li preguntarem, no? Clar, en tot cas... El...
2: És, que és igual, si vindrà i et dirà, no, això ha sigut un imprevist que ha sortit, ja està, ja ho tenen tot solucionat. No és això, home. Si això és una història que ja porten temps, ho estan parlant i ho estan discutint o ho estan valorant, doncs no vinguis aquí i ens diguis una cosa i després sortir una altra.
4: Sí, sí. No, no.
3: Lo que sí que és important, no? Que la concessionària, no? Advar, dic jo que si fan aquest increment, que també facin un increment de la red d'aigua, no? Que la revisen, que millorin i totes aquestes, que posin alguna font, que també estaria molt bé, al passeig, per al camí a la platja, no? En alguns punts, no ho sé, que tinguin una mica més de serveis.
2: Jo el que veig és que això tenia justificació anys enrere o temps enrere, quan hi havia la sequera, aquella famosa temporada que vam estar, que els pantans estaven buits
4: fa dos anys.
2: No sabem què veurem, no? Llavors s'incrementaven el cost de l'aigua, era una justificació, penso jo, perquè no hi hagués un consum excessiu. Però ara per què?
0: Però sí que s'augmentava perquè es va canviar el contracte de l'aigua i això venia també amb tota una relació d'obres que s'havien de portar a terme. És a dir...
4: Si aquestes obres es fan, doncs està bé, no?
0: Sí, a mi refereixo que l'increment neix d'aquí, no? D'aquest punt, no? Que feia molts anys que teníem un contracte subrogat, es fa el nou contracte que incorpora noves obres... perquè es perdia l'aigua també en molts punts, no?
4: Sí, és veritat, que es perdia moltíssima aigua.
0: I d'aquí parteix una mica també aquest creixement, no? Aquest increment, que ara la concessionària pot reclamar encara més augment del 6%, doncs està sobre la taula, perquè l'increment ha estat, doncs, ja ho diu, no? D'aquest 30 i poc per cent, no? Per part de... li suposarà el municipi.
4: No, clar.
1: Que igual lo tienen en el contrato, que cada año tienen una pequeña subida.
4: Però el 2025 parla de que s'ha pujat gairebé un 30% o un 30%, o sea que no és que sigui ara la primera vegada, sinó que és una miqueta constant, no? I el que diu el Cinto, és veritat, que
0: 2024,
4: amb la sequera...
0: 2024, amb 30, no? 2024,
4: amb la sequera tenia
2: més
4: justificació, però ara, bueno, si és... per fer la millora en la red, bueno...
2: Però algú veu, veu els carrers oberts per Cubelles, arreglar les clavegueres, o sigui, la xarxa d'aigües?
4: Però espera, que entrem en any electoral.
2: Bueno, però això no té res a veure.
4: Bueno.
2: Una cosa és el municipi, el govern municipal, l'altra és la xarxa d'aigües.
3: Lo que sí que hi ha una manca de coses que arreglar, i no s'han arreglat mai, com ho deien abans.
2: Però tu pagues l'aigua, tu.
3: Per això que dic que si s'incrementa, a més, que no ens agradi, però bueno, si s'inverteix en coses que fan falta al municipi, bueno, i lo de l'aigua, que no, ara no tenim por, i jo continuo lluitant en aquesta idea, és que l'aigua és un bé
2: escàs.
3: És un bé escàs. I és or.
2: L'hem d'aprofitar.
3: I llavors, lo que sí que demanen és que tinguin cura a tots, no? Que tenim que, ja que estem cara a l'estiu, que no estem per tirar aigua així sense més.
2: Això és segur.
3: Una mica de civisme per tots.
4: Sí. Que poden tenir sequera en 2 anys.
2: L'ha passat,
3: En qualsevol moment.
1: És com si ja s'ho hubiera olvidado. Sí,
3: sí, per això lo dic, lo recordo una mica perquè...
0: Ara ve l'estiu, no?
3: Això és de sempre. Això es té que mantindre sempre, no només quan tenim sequera.
0: El tema emocions. Ai, perdoneu, no sé si voleu dir alguna cosa més. Tema emocions.
4: Sí, continua, si us plau.
0: Sí, Marcial. Doncs dèiem que s'ha aprovat també demanar la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys i és una moció que ha proposat Cubelles en Comú Podem. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre aquesta proposta, sí.
1: Yo estoy a favor, porque claro, personas que han cotizado 40 años que no tengan derecho a jubilarse un poquito antes sin ninguna penalización. Seguramente que aquí en Cubelles, aunque hay quien ha dicho que eso no tocaba, pero yo creo que en Cubelles seguramente hay mucha gente, ¿no? Sí, que ha cotizado y dices, toda la vida cotizando, y cuando te vas a jubilar, encima si te prejubilas un pelín antes, no, te penalizan.
4: Pero un 7% per any que haces abans, sí, sí. Però el que no sé molt bé és que està molt bé, que s'ha aprovat aquesta, però què influència té, perquè les pensions és una cosa estatal.
2: O sea, no,
4: és, claro. No és local, no és ni siquiera de la Generalitat. Claro, és una cosa que, bueno, està molt bé i tothom lo
2: bueno,
4: reivindicar. Sí, està bé, però bueno, al final no sé
2: que se reivindica, claro. Però no aquí està bé, força,
4: exacte, que no sé on anirà.
0: I l'altra moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles que va presentar Vox i doncs, que va prosperar amb una abstenció del regidor de Narcís Pineda de Cubelles en Comú. Que en pensem, doncs, també, no? Al final també es dona suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles que no es veuen, no?, moltes vegades.
2: Clar. I per què es va... Bueno, clar, no t'ho puc preguntar, perquè tu no ho
4: sabràs. No ho saps, jo també. L'abstenció
2: dels... Per què?
4: A mi m'ha estranyat, també, no?
1: No té nada que ver con... O sea, eso se ve que se presentó a todos los partidos políticos y el que lo coge...
2: Ell pot tenir el seu criteri i la seva manera de pensar, però ha de pensar en el col·lectiu, no en una cosa personal o el seu partit.
4: I que tots els partits han votat a favor.
2: Exacte.
4: És una cosa tant molt estranya,
2: no? Tant de dretes com d'esquerres, com de dalt, com de baix. I ell...
4: Igual s'ha equivocat.
1: Sí, ha sido un error. És que no tiene sentido. No tiene nada
3: bueno,
1: que ver con la política.
3: Bueno, no sé, o a lo millor pues ningú pateix molt a prop d'ell una enfermedad que no es veu i que hi ha molta gent que pateix coses que no es veuen.
1: Però ell no està ahí por sus cosas personales, está para...
3: Però quan no tens ningú al voltant, a lo millor no és tan empàtic en aquesta causa.
4: Ja, és que tens sensibilitat, clar.
3: Però bueno, però aquí ve la empatia. Si no la té, pues no la té.
2: Perquè vols dir que tots els que estan de regidors de l'Ajuntament, tant oposició com govern, tenen algú al costat que té un problema? No,
3: bueno, no sempre, no
2: això
3: però...
2: Això és una cosa de sentit comú.
3: Com a excusa per ell, que potser ell parlo d'una persona, no té ningú i potser pues, no lo veu així.
2: No
0: sí, quan... Al final, el vot, doncs, cadascú aixeca la mà si a favor, en contra i abstenció, clar. En tot cas, aquí queda, no? La notícia, bueno. Cadascú faci la seva interpretació.
3: No, em sembla molt bé que hagin votat.
0: La resta de propostes, no sé si les voleu comentar, tampoc s'han aprovat, però vaja, no s'han aprovat. Doncs anem a una altra qüestió. L'equip de la síndica recull 6 queixes i 6 consultes en la visita a Cubelles, una visita que es va portar a terme dijous 21 de maig. El Servei de Defensa de les Persones ha atès presencialment des del Centre Social Joan Roig i Piera. El síndic de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles de la setmana passada i les persones ateses per l'equip del síndic de Greuges doncs això, han fet 6 queixes i 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre d'altres, temes relacionats amb el medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes, 5 de les 6, anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
1: Poques me parecen.
3: Bueno, jo crec que encara falta que la gent sapigui d'això, que és el que deien l'altre dia, no?, quan van comentar-lo. El fet de que la gent tingui a prop aquesta eina, que és una pena que tinguin que recorrir a aquest sistema, que no tindria que existir, si tot anés bé, pues, bueno, és una, almenys te sents escoltada o una mena de trobar una solució. Llavors jo mateixa, jo ho dic librement, jo vaig anar. I llavors, a una causa que tinc enrederida de 8 mesos i que m'afecta a molts nivells, pues, bueno, pues, sembla ser que almenys vas veure una mica d'empatia, no?, per part del síndic, i molt bé, i bueno, recullen molt bé la informació, van fent i bueno, te fan el seguiment. Llavors, jo crec que des d'aquí animo a tothom que no es queixi per redes socials, que no fan res, que només és soroll i s'oblida, sinó que si tens un problema important i que t'afecta, que recorrin a aquestes eines que no es posa la Generalitat quan no rebrem l'ajuda suficient o el què, no?
4: Sí, la resposta, no?
3: La resposta per part de les persones que qualificades que tenen que fer-ho.
1: Però què representa? Que hubo tan poca gente perquè no havia més gente o perquè se ocupa bastante tiempo en cada una
3: Home,
1: de les persones?
3: Sí, van donar hora, eh? A mi em van donar hora.
1: Claro.
3: El noi me va oferir dos i jo vas agafar una. Jo suposo que anaven pues, cada mitja claro. Horeta, tres quarts, sí. Perquè, clar, recull tota la informació, està una estona en tu, eh? Claro.
0: Hem de dir que aquestes dades són a la visita de dijous passat, però això no vol dir que el síndic t'ho pots plantejar en qualsevol moment, qualsevol queixa, que serien les dades anuals, seria una altra història, no? Mm-hmm. Estem parlant de la visita de dijous passat, eh?
1: Sí. No, però està muy bien, porque representa que emplean su tiempo, el tiempo necesario de cada persona, ¿no?
3: Y lo que més ajuda fa és que la gent gran o la gent que no pot anar a Barcelona, perquè tu pots anar a Barcelona en qualsevol moment, ja lo vas dir, jo me vas informar, pots anar presencialment, pots portar totes les teves proves, pots fer una videoconferència, inclús, des de casa, i a més, aquest desplaçament que facilita molt més a la gent que està al poble o que a lo millor les és difícil d'anar cap a Barcelona i moure per allà, no? Vull dir que, bueno, jo trobo que està molt bé.

0: a l'Ajuntament una altra vegada.
1: Vale. Llavors el síndic, des de la informació que jo vaig donar, demanarà
2: explicacions a l'Ajuntament, no?
3: Molt bé. Carme, sí. Jo veig que tu portes, ets un pou d'informació.
1: Gràcies.
3: Sí,
1: per ajuda als altres.
3: No, és veritat, el que tu acabes de fer ara és donar informació a possibles persones que des de que ens escolten i deuen pensar, carai, si ell ho ha fet, per què no ho puc fer-ho jo? Mm. A partir d'aquí, pues, buscar la manera d'arribar-hi al síndic de greuges, perquè, esclar, no ha de venir aquí, sinó que això que tu dius, fer-ho a través de comunicació, a través d'internet, a través... Vull dir, ostres,
1: és, eines,
3: és facilitar l'operació.
1: I el telèfon és gratuït. Perquè, ho dic perquè la gent estigui
0: tranquil·la. És informació de servei,
1: sí,
0: per la gent.
1: Sí, és com un 012. Sí.
2: Que no faci mandra, no? Que no faci mandra, perquè a vegades la gent, clar, per mandra, per desídia, no? També a vegades, mira tu, mira, ja el deixo córrer. No.
1: És que vegades... Si te importa i te importa. Afecta al dia a dia de la teva vida, jo crec que hi ha una solució i que està aquí, almenys provar. Si no té solució, pues te diran que no. Clar. Y si la té, l'arreglaran, dic jo.
4: Es que sí, però si estàs luchando és perquè te parece que el problema
1: és greu.
3: A vegades tenim la mala costum de queixar-nos a les xarxes, com tu ho deies, i clar, ens contesten i a partir d'aquí agafem aquestes contestes, les contestacions que ens donen com una informació bona, i no és bona.
0: Clar que no.
3: Són informacions que vull dir, mira, digue-li que és un cul d'olla, doncs ja està, i quedes tan ample. Però
0: sí,
3: no,
0: sí, és veritat. És veritat.
3: Hem de buscar la font real.
2: I a més, molta gent ho fa sota l'anonimat,
0: Sí. Podríem parlar d'això,
2: Parlaré, donaria per un programa.
0: Donaria.
1: Vinga.
0: Una cosa d'aquest del síndic, únicament, que la informació que hem rebut de les queixes és molt genèric, perquè parla de medi ambient, de salut, d'urbanisme, de consum, però clar, no sapiguem exactament quals són les queixes, no? Imagino que després tindrem més informació, no?
1: Jo crec que aquí hi ha una mica de tot, clar, cadascú es posa
3: però
1: el que...
3: Són personals,
1: de coses de temes inclusius, també, coses de salut...
3: Jo no crec que s'utilitzi el síndic de greuges per fer una queixa
0: col·lectiva.
3: A nivell de queixa del govern municipal, en qualsevol cosa.
2: De totes maneres, sí que coneixem algun cas que igual alguna associació ha utilitzat el síndic per denunciar alguna cosa que veu malament al municipi. I després el síndic sí que un cop a l'any els hi fem una entrevista i a vegades sí que si han aconseguit alguna cosa expliquen en detall. Si s'ha aconseguit, no? Doncs a vegades sí que s'explica una mica més en detall.
0: Sí. Perfecte.
2: Vinga, doncs els partits de l'oposició proposen un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra, Partit Popular i CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Dijous passat, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament van sol·licitar per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors d'altra banda. D'una banda, doncs, també Vox, Junts per Cubelles, Esquerra i Partit Popular i CUP consideren que, tal com es fa en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi per repassar com avança el mandat. Feien declaracions que les podeu escoltar a través del nostre portal web, tant Dani Pérez, regidor de la CUP, com a portaveu de l'oposició, doncs apropava una mica la intenció, no? Que de fet, per part dels grups de l'oposició, aquesta intenció és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, amb un format propi que ara no existeix, i així mateix també ho explicava el mateix Dani Pérez. Si la petició esgota els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per part de l'oposició sobre l'estat del municipi, cauria la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per ara el govern local no ha respost què els sembla aquesta petició, i en relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Social.

0: sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com explicava també doncs, Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, i des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, en el ple municipal de dimarts, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, sí que assegurava que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles. El Ministeri d'Hisenda ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir aquesta comunicació dels comptes i liquidacions municipals. Recordem, entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons les publicacions de l'Estat, l'Ajuntament de Cubelles ha format part del llistat de consistoris que ha incomplert aquest article 36 de la llei 2/2011 del 4 de març d'Economia Sostenible. I en aquests 4 mesos l'Estat ha bloquejat els pagaments mensuals dels tributs que corresponen al municipi com una mesura de pressió inclosa a la llei per afavorir la comunicació de la gestió pressupostària local. Un bloqueig que en el cas de Cubelles s'havia aixecat a l'abril, un cop resol l'incompliment coincidint amb l'aprovació del nou pressupost. Aquesta és la notícia. Bé, no sé si voleu comentar alguna qüestió al respecte. En tot cas, el que sí, l'oposició ens reclama aquest ple, no? Per una banda, i aquesta junta de govern aquesta junta, no, també per aclarir aquesta altra qüestió. Estem parlant de dos temes diferents. Sí. L'estat del municipi i aquest tema d'intervenció.
1: Exacte. Amb l'estat del municipi jo crec que està bé que no dos vegades a la legislatura, sinó cada any es faci un ple no extraordinari, un ple normal en què se posen el que s'ha fet, el que no s'ha fet, el que queda per fer i tot això. Jo crec que, bueno, m'ha estranyat la notícia, però jo pensava que això ja estava que es feia, no? Directament, però bueno, es fa en el Parlament de Catalunya, es fa en el Parlament d'Espanya, es fa en tots els parlaments, no? Ajuntaments també, no? Jo crec que és la informació al poble, perquè al final és això, informació del que s'ha fet i que no s'ha fet, no? Jo crec que és, vamos, més que normal que es faci.
2: Bueno, aquí saps què passa? Que com que la informació és al carrer, el que es fa es veu i el que no es fa també es veu, doncs llavors no cal fer més ni plens ni informar més. Però tot això, jo penso que tu tens raó, Marcial, que es tindria que institucionalitzar, vull dir, es tindria que fer cada any, cada any o una o dues vegades almenys, perquè la gestió municipal és molt important també. I avui en dia, donada la quantitat de ciutadans que viuen a Cubelles, home, hi ha aquesta informació de sortir sí o sí, perquè 18.000 persones que viuen aquí tenen que tenir aquesta informació. I jo crec que l'oposició fa molt bé de pressionar o demanar-ho, perquè al final és lògic que tingui que ser això.
3: Sí, perquè ja no és lo que se ve que tu dices, si se hace. És que, per exemple, se ven los badenes, no?
2: Sí.
3: Però ara també lo que dices de l'oposició, que al empezar el pleno tela. Que a ver cuánto habían costado los badenes.
2: Sí, a ver.
3: Porque claro, esa respuesta parece ser que no llega. ¿No?
2: Sí,
3: que ya no es que se hagan las cosas, es que se piden explicaciones de cuánto valen, a ver el dinero, si sobra, si no sobra, que también es interesante.
2: Claro,
4: y que se, yo lo que reclamo desde siempre, y fer-los bé, lo que sí que es plantella es que quan fan una obra, la fan, que a vegades dius, bueno, no tenen ni cap ni cre ni peus, encara estan esperant els badens que los han fet com los han fet i després los han tingut que retocar. Hi ha uns que sí que tenen el tub, hi ha uns altres que estan tallats, les han tallat les voreres al costat i no han posat res, que aquí
1: la majoria,
4: pot ser
1: la majoria és així.
4: Arribes en un nen petit, per exemple, que el peu li cau, un nen d'un any o dos que comença a caminar, aquí es fica dintre, i la persona gran també. Vull dir,
1: però els badens no són passos de peatons,
4: no hi ha ningú que coincidir, però alguns sí, el carrer Somella n'hi ha un que aquest l'han canalitzat,
1: jo he vist
4: que sí, però el de la Rambla també, que només hi ha un sí. Torno a reclamar que n'han posat a l'altre, que fa el fre totalment a la rotonda, que han de fer les carreres igual. Vull dir que...
3: Però eso, es importante esto que dice Marcial, porque ya lo comentamos un día, que yo,
4: sí, que
3: yo decía que hay gente que me dice todavía faltan las pinturas de los badenes como paso cebra, y digo, es no, que no tiene que ver.
1: No,
3: puede
1: es que
3: coincidir,
1: es diferente.
3: Pero
1: sí.
3: Una cosa es una cosa y otra es
4: vital.
3: Otra.
4: Es vital, sí. Y algo que sí, pero... I també, però això es fa molt bé, no? Perquè si no acaba de tindre cap cosa a la vorera, el ciment o l'asfalt se va anant per aquí, no?
0: Però clar, no? S'inundaven les voreres, és
1: sí,
0: que
1: sí,
0: clar.
1: No,
4: però un
1: tub,
4: final, jo dic un desagüe.
0: Igual, no sé jo si està si està acabat o no, encara estan treballant, perquè
1: no
0: desconec el tema.
4: Sí que del Charlie,
0: hi ha alguns que estan canalitzats, alguns sí que els han canalitzat, altres no, teniu raó, perquè
4: sí.
0: Més... Bueno, vivim a Cubelles,
1: sí,
0: ho veiem, no?
1: Sí.
4: Però que hi ha coses que es fan i no tenen una planificació.
3: Les tenen que repetir.
4: Els contenedors, per exemple, no estan posats a l'alçada perquè la gent que té problemes no s'obri. Si arribes i el camió l'ha deixat molt al costat de la vorera i tu ja no pots baixar el pedal. Vull dir... Les plataformes d'aquests contenedors que estan posats des de fa molt temps encara estan per vindre, no? I és una...
2: Tu insisteix. tu reivindiques cada setmana, com jo,
1: sí,
2: reivindico les obres d'aquesta ràdio,
4: sí.
2: Però tu reivindiques això.
1: No, però està bé,
3: clar. Algunos
1: los estan modificant.
0: En tot cas, pel que fa als badems, ja podeu anar ben a poc, perquè hi ha alguns que, a més... la gent ja va trepitjar de seguida, no estava sec, i amb la forma tampoc ha perdut una mica la forma.
3: Sí, a menys de 30, quieres decir?
0: Jo a vegades passo molt a poc,
1: sí,
0: perquè
1: no,
0: si tens un cotxe baix i a més doncs han agafat mal la forma, que sembla que ja no són rodons, sinó que fan com un quadrat, clac.
1: Sí, sí.
0: Jo no sé, això ho deu fer
1: els
0: mal
1: baixos,
0: al cotxe, eh?
1: Sí, segur que sí.
0: Per tant, més a... jo... abans d'arribar al badem, doncs no 30, no, i menys,
4: sí,
0: eh? Ben a poc.
4: A veure,
0: estic
4: anant a poc al centre.
0: Vull dir que sí que tenen la seva funció, perquè
4: claro.
0: Avui en dia si vas a estives una mica el teu cotxe, gairebé que frenes. El que passa és que la gent no té paciència i epita,
1: sí,
0: i això aquí Cubelles,
1: sí,
0: no sé si us passa, eh?
1: Però a tot el poble, perdó, Àngel,
0: sí.
1: A tot el poble és, la limitació és de 30.
0: Claro. És a tot el poble, perquè la gent no té paciència.
1: No, ja,
0: tu vas
1: clar,
0: a 30,
1: tu,
0: primer, és difícil,
1: sí.
0: Perquè el cotxe a vegades se't pot arribar a vegades a calar.
1: A parar.
0: I ja només això, que després va ofegat tot el dia, més val que després te'n vagis a córrer per l'autopista perquè va ofegat. Després tu gastes també...
1: No,
3: pot i luego pasan los patines que te adelantan.
1: Eso sí, eso
3: que,
1: sí.
3: I dices, què està passant?
4: Bueno, això...
2: A veure, quan no hi havia els badens, ens queixava.
0: No, i està bé que n'hi hagin. Està bé, però no sé si calien tants, eh?
3: Claro, no sabes què marxa a poder.
2: Sí. O que
3: los fessin bé.
2: Poseu, i han posat a saco.
1: És veritat.
0: Potser
2: no
0: busca un equilibri.
2: No sé quan
0: n'hi
2: ha a l'avinguda a terme, perquè allà sí que convindria que em posessin una cada 50 metres.
4: Sí,
2: perquè
4: sí,
2: mira
4: sí.
2: Que corren allà la gent.
3: O un policia.
4: Ah, això, per exemple, és
2: policia, que... no, home, que no, policia, no fa res. No ha de sortir, si no pot córrer darrere els patinets, com ha d'anar?
4: O que posa un semàfor.
1: Però bueno,
0: en tot cas, que la gent no corri, perquè ja dic que aneu en compte amb els badems, perquè més que res, perquè el cotxe també potser
1: també,
0: que posar l'esteu a mecànic, també.
1: I la segona part de la notícia també és interessant, el que la... Bueno, hayan,
0: sí, que es demana una junta,
1: no? Parat lo que le correspondia a l'Ajuntament de les Tasses per el impagament, o entre cometes, no? El pagament en més de 90 dies. És un poc absurd, de totes maneres, que Hisenda para això a l'Ajuntament, perquè si no està, si està incomplint el pagament i no té més diners per fer-ho, recursos, pues, és un poc, però clar, és una forma de pressionar, no?, perquè es fallin bé les coses, no?
3: Entonces sí que ha estado intervenido por Hacienda.
0: No és ben bé així.
1: Intervenido no, però bueno, que no l'han donat els diners que les corresponien.
0: Han retingut, han retingut les transferències.
1: Exacte.
0: Durant 4 mesos.
2: Por morosos.
4: Clar, sí. Però ara això també repercuteix, perquè l'Ajuntament no pagarà a los 90, pagarà a los 180.
2: Bueno, ja ho fan.
0: Bueno, en aquest cas han hagut, bé, com que els pagaments eren a més de 90 dies i no teníem el pressupost municipal, doncs també, clar, durant aquests 4 mesos han incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, com estableix l'article 36, i d'aquí doncs, aquesta mesura que ha arribat per part del Ministeri d'Hisenda. Però d'altra banda, doncs, també l'Ajuntament ha estat inclòs en aquest llistat de 180 municipis de tot l'Estat i per tant es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o en l'últim trimestre del 2025, i això bé, estaria bé si s'adhereixen perquè cobrarien els proveïdors.
1: Ja. Mm-hmm. Si tu... No ho sé, però bueno, els diners sortiran de l'Ajuntament, en qualsevol cas, no?
2: Clar.
1: O sigui, que aquest grup de 180 municipis, no ho sé com fan, però...
0: No, d'entrada tu adhereixes voluntàriament aquest mecanisme, aleshores els proveïdors cobren. I després ells ja... van
4: liquidant.
0: No, acaben de liquidar amb l'Ajuntament. Bé, no sé com funciona, però entenc que és, diguem que és una opció perquè el proveïdor cobri.
2: Perquè es trobaven que no pateixi, que no cobraven mai.
0: El que passa és que per unir-se a aquest llistat, l'Ajuntament ha d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri, és a dir, tu ha de validar el Ministeri. Però bé, tenen aquesta opció, en tot cas, sobre la taula.
1: Esperem que ara amb el pressupost aquestes coses
2: puguin... Que
1: paguin, exacte, que paguin.
4: Es posin al dia.
0: Vinga, seguim amb més temes. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. Així ho ha anunciat el regidor Dani Pérez. Ha anunciat doncs, aquest relleu al grup municipal de la CUP. Ramon García anava al número 7 en la candidatura del 2023 i Dani Pérez preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol. Bé, què en penseu d'aquest relleu?
1: Bueno, com jo he comentat abans que entrem en any electoral i si el Dani Pérez no volia continuar, és normal que un any abans de les eleccions pues, hi hagi una cara nova al front de la CUP, no? I bueno, aquest és un jove, perquè és un noi...
2: Dani Pérez també és jove, coi.
1: Bueno, sí, però menys jove que Ramon, no? Jo crec, jo crec que és part de començar la campanya electoral d'alguna manera, no? I bueno, veurem com va la cosa, no?
2: Tens raó, que això jo penso que és la millor manera de presentar un possible candidat, que tingui un any i una mica més de gestió municipal per anar agafant ritme i perquè la gent el conegui.
1: Exacte.
2: I penso doncs, que, bueno, que també hem d'agrair doncs, al Dani Pérez la gestió
1: sense
2: que ha portat,
1: sí.
2: Bona o dolenta, a favor d'uns o a favor d'uns altres, però vull dir...
3: Però ha dejado el listón muy alto, ¿no? En plan guerrillero, quiero decir. No, porque yo he escuchado el último pleno y está ahí, que es su papel, claro.
2: Sí. Bueno, no sé la fe. Claro, está la oposición, saca un chimpum.
3: ¿Pero se retira por gusto? ¿O?
2: Bueno, él sabrá.
3: No, es que me ha parecido entender que, pues, que en su partido, que lo están haciendo en todos los sitios y como que él lo tiene que hacer
2: bueno,
3: también.
2: Bueno, supongo que es la renovación.
1: En principio, la CUP en tots, creo que, màxim són dos legislatures. No pot estar
2: per estatut.
4: Això està perfecte.
0: Hi ha gent partits, no?
1: Clar, no, jo crec que està molt bé. Perquè...
4: Clar que sí, que donin oportunitats.
2: Sí que és veritat, sí, perquè hi havia regidors, o sigui, que estaven en el Parlament de Catalunya.
1: Sí, van canviant.
2: Dues legislatures han tingut que marxar. Sí, és veritat.
1: Jo això lo veig molt bé.
3: Renovar.
1: Que hi ha renovació. I bueno, hi veurem.
0: Diu també la CUP doncs que encara no ha pres cap decisió en relació amb la candidatura i el cap de llista per les eleccions municipals del 2027, però clar, tot podria fer suposar, no? Que si tu ho deixes abans doncs entre el Ramon García podria ser el relleu. Ja veurem si serà el cap de llista o no, però vaja, sembla, no?, que s'enfoca una mica a donar pas, no?
1: Jo penso
0: a una altra
1: que és així, clar.
0: Persona.
2: Jo gairebé voldria dir que Cubelles com a CUP no té tanta representació dintre de militants, suposo. No. Això passa igual que Esquerra Republicana, que no hi ha tants, eh? Llavors, sempre han de buscar entre el grupet o el grup que formen, doncs buscar el millor candidat possible. Suposo que aquest deu ser la imatge que deuen posar al davant.
1: Imagino,
2: penso,
1: clar. Sí.
0: Anem a una altra qüestió, i és que la policia local doncs, la setmana passada va estar controlant els patinets i els vehicles de mobilitat, els BMP. Va ser en horari d'entrada dels instituts. Els agents municipals han posat en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des del febrer passat. La policia local va estar controlant, com dèiem, doncs aquest tipus de patinets. Els agents municipals posaven en marxa aquesta campanya informativa i es desenvolupa doncs, tant els dispositius de control com de vigilància que els agents realitzen a diferents punts del municipi com a les dependències de la comissaria de la policia local, on la ciutadania també pot adreçar-se per resoldre dubtes i rebre informació sobre aquesta regulació d'aquest tipus de vehicles de mobilitat. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, doncs, parlava en algunes de la seva estada aquí a Ràdio Cubelles d'aquest canvi legal que va entrar en vigor doncs, el febrer passat i que obliga a registrar els vehicles i a tenir una assegurança per moure's. Què en pensem? Doncs una mica també d'aquesta campanya informativa, doncs jo, això que també, clar, hi ha sancions que poden arribar als 800 euros si no es compleix aquesta normativa.
2: Jo el que veig és que bueno, aquesta normativa està bé i ja fa temps que es tenia que haver aplicat, però esclar, hi ha una gran dubte. Jo dintre d'aquesta normativa veig una gran dubte perquè els obliguen a saber les normes de circulació. Uh-huh. I qui els hi expliquen, aquests senyors o senyores, clar, nois o noies, quines són les normes de circulació? Jo dic que els adults, sempre ho dic, que la majoria, tots tenim carnet de conduir, més o menys, i si agafes un patinet saps què aquella senyal el que vol dir. Però hi ha molta gent que això no ho sap.
3: És que estarien obligats a fer algun tipus de curso, perquè se supone que circulen com les motocicletes. O... Entonces, claro.
2: Aquí s'ha començat a aplicar aquesta normativa, però jo avui aquest matí he vist dues persones adultes, dos.
1: En un patinet.
2: Amb un patinet, sense casc, sense res, i la Guàrdia Urbana ha girat per un carrer i ha tirat per un altre. Bé, i així és igual.
0: Sento, el tema del casc aquí a Cubelles, de moment, doncs, no és obligatori perquè quan es va aprovar l'ordenança no es va posar com a obligatori, bé, perquè diuen doncs, que la normativa encara no ho especifica i, per tant, doncs, ells confien que s'inclogui el reglament el més aviat possible per poder sancionar a qui no porti, però que ara mateix, com que no existeix doncs, aquest reglament, doncs no,
3: no.
0: És que multarien, però podries recórrer la multa.
3: No? Però dos en un patinete sí que està claro que no se puede
1: claro,
3: ir.
1: No. I en sentido contrario, i per la vorera...
3: I hay que registrar el patinete també.
1: Sí, però... Clar,
4: Quan eren petites, bueno, jo almenys, jo tenia la bicicleta aquí a Cubelles i jo la tenia escrita a l'Ajuntament, pagava...
2: Tenia una matrícula.
4: Clar, sí, la meva matrícula i tant, i me'n recordo d'un guàrdia urbà que ara no me'n recordo del
1: nom. No diguis nom.
4: Però que era molt famós
2: ja
4: perquè...
2: Ja no existeix,
4: ara m'ha vingut una mica. Però clar, que no, es multava i posaven les bicis davant de l'Aliança i la que no tenia matrícula... Multa que dio, que portava,
3: ¿eh? Pero eso no continuó, ¿no?
2: No, es va, bueno, es va deixar i ja està. Va desaparèixer la matrícula, que era una xapa, ¿eh?
4: Era un control, donaven la pegatina cada any, s'han abandonat la pegatina.
3: Ara el patinete hay que registrar.
1: Àngels, la notícia, di fins quan és la campanya informativa i quan comencen a...
0: Doncs no diu fins quan, t'he de dir que jo vaig veure la campanya informativa i li vaig comentar al Pau, escolta'm, que estan aquí doncs això, controlant els patinets i tal, i bé, ho vaig veure a l'entrada, quan entren els nanos a l'institut.
1: Estaria bé, no?, saber quan comencen a multar.
0: Més d'un el van parar i jo crec que va fer tard, a l'hora d'entrar al institut, perquè clar, l'entrada va just de temps s'estava fent aquesta campanya que entenc que ara és informativa però que clar, que després començaran a sancionar. No sé fins quan és la campanya.
3: Però hi sanciones, depèn de lo que sea lo sancionan.
1: Que estan informando, però clar, és que el registrat i amb l'assegurança jo crec que no hi ha ni un 10% dels patinets que circulen, menys, possiblement.
2: Mira, aquest matí n'hem tingut allà al costat, jo me'l mirava i aquest patinet no té res.
1: No, segur, però bueno, no sé quan començaran.
0: Encara que no digui fins quan, jo suposo que aniran fent al llarg de doncs, els propers mesos, perquè clar, que facis només una campanya no arriba
3: quan t'empiecen a tocar el bolsillo
1: té que ser coercitiva
0: sí, perquè la butxaca li toquen els pares, aquest és el problema
1: Però els pares també són responsables de que el patinet esté registrat i tenir una assegurança
4: això és el que t'anava a dir, que comencem per als pares, no? Perquè els nens dius, bueno, no tenen diners, no tenen manera de fer segons quines coses, a lo millor és un nen responsable i lo faria, però sí que el pare està allà o la mare per fer-lo, no? Sí, sí. I perquè portin cas, encara que no sigui reglamentari, més que res per la salut del seu nen, no?
0: La seguretat,
4: no?
0: Sí. La seguretat, sí, sí.
3: Però s'han vist en este
0: però, bueno, després veus...
3: Dos en un patín.
0: Sí, però... després veus això, jo no sé si els pares poden arribar a controlar.
3: Claro.
0: També,
1: no,
0: que
1: però no eren nens, eren adults, eh? Eren adults,
0: en aquest cas.
2: Una parella que haurien tenir 25 o 30 anys.
3: Fíjate.
2: Ja eren grans, eh?
1: Sí, sí.
2: Però bé, jo penso que això està molt bé i veurem quina serà la continuïtat que tindrà el patinet. I
3: control tot això d'alcoholèmia?
2: No, això és una altra història. Jo la continuïtat del patinet la veig amb el fet de que es tingui que assegurar i que es tingui que registrar, vull dir que tingui que tenir un control municipal, una matrícula, el que sigui,
1: sí.
2: I tard o d'hora, qui tingui un patinet també pagarà alguna cosa. Un impost, alguna història,
1: sí.
2: I això comportarà doncs que els patinets deixin de circular alguns, alguns, perquè no tothom farà, però tot això són traves, I la veritat és que això és com ara les bicicletes, per exemple, parlàvem abans de bicicletes, no tenen ni matrícula, ni estan registrades, ni tenim seguro, ni tenim res.
4: Hi ha alguna elèctrica que d'unidó,
2: Bueno, però espera't, tot això demà passat, el municipi que digui bicicletes controlades, amb seguro, no sé què, tot això farà que... Jo, escolta, el meu cotxe sí, perquè el cotxe sí que em dona un bon servei, però una bicicleta? No, jo haig de pagar impostos per una bicicleta? Jo haig de matricular... Però tot el mateix, el patinet passarà igual. Si no, ja ho veurem.
0: Bueno, potser no es venen tant, doncs, afectarà a la venda, potser.
1: Clar, sí.
0: Perquè al final, si has de fer un curs, treus el carnet de moto, no?
2: Sí, a més, això.
0: Si tens
2: de
0: ciclomotor...
2: De conducció encara serà pitjor. Perquè tu vés amb una acadèmia a treure't un carnet per portar un patinet, et cobraran 60 euros...
0: Però el cinto no és perquè t'ho cobrin, és si ara no donen a l'abast amb examinadors
2: per
0: treure la llicència de ciclomotor i de cotxe i de... Imagina't tu que haguessin d'examinar, és que com no posin personal...
2: Estic convençut que si tu vas amb una acadèmia a prendre les normes de circulació, la mateixa acadèmia et pot justificar... el fet de que tu ja has fet unes proves, has passat un examen i no caldrà ni anar a tràfic a fer res. Vull dir, jo penso que les coses poden anar per aquí.
0: Sinto, els tràmits són lents i ho diem perquè va de personal moltes vegades. Mira, jo sóc la primera que penso que han de fer una formació i per què no? Està molt bé que la policia també faci aquests tallers a les escoles posen un circuit i els expliquen una mica, no? Doncs els semàfors, la circulació, això ho fan, aquí,
1: sí,
0: i passen tots els alumnes de l'escola, després a l'institut també els hi fan unes xerrades, però clar, doncs si els hi fas fer com el carnet de ciclomotor, doncs que posin mitjans, perquè si no, no sé.
2: Evidentment. Sí. Ja en parlarem.
0: Bé, en tot cas, recordem també que està prohibit l'ús del telèfon mòbil, d'auriculars durant la conducció i que no es permet tampoc superar els 25 km per hora. I bé, que no es pot circular per travesseres, per vies interurbanes, per autopistes i també autovies i túnels urbans. Fem aquest recordatori i ara sí, tancarem aquesta tertúlia de Ràdio Cubelles. Dilluns que ve tornem i els que estiguin de festa, doncs vaja, que s'ho passin molt bé, que disfrutin d'aquest pont. Que alguns tenen. Enveja sana, eh?
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que amb la visibilitat una miqueta tèrbola. La temperatura es mantindrà alta, més pròpia de finals de juny que no pas de maig, movent-se entre els 18 graus llargs que hem tingut de mínim, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada. Vent feble de xaló, com algun cop moderat al centre del dia, i fent que la mar estigui plana al matí i arrissada a la tarda. Per demà esperem un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, visibilitat també una miqueta tèrbola amb alguna boirina com a molt, i amb una temperatura que demà pot recular unes dècimes de nit i pujar-les de dia, i estarà entre els 17 o 18 de mínima i de 27 a 28 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble, amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui plana o una mica arrissada a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són assentats Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
4: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
5: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius, a més a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc. Araspel va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
6: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música, que es diu La Cinta de Mòbius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
5: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
6: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor i musicòleg armeni de finals del segle XIX, que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical, perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica, va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
5: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical. I és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes actua també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
7: Avui als micròfons de Ràdio Cubelles volem saludar a l'artista Vero, que aquests dies està pintant aquí a Cubelles. Concretament ho està fent al passeig de la Marina de Cubelles. Bon dia, Vero.
8: Hola, bon dia, què tal?
7: Bé, el Vero és un artista, és grafiter. De fet, aquí a Cubelles el coneixem perquè tenim diversos murals pintats per ells, entre d'altres el de la Festa Major, just darrere de la plaça de Vila, oi?
8: Correcte, sí, sí. Des que vaig arribar aquí a viure a Sitges, que vaig pintar pràcticament tot Cubelles, no sé si queden algunes parets per fer.
7: Sí, perquè van pintar el mural aquest de la Festa Major, però també vas pintar sí. Algun mural al poliesportiu, em sembla.
8: Sí, al poliesportiu, als ponts, dels últims que vaig fer és un del pont aquest de la Renfe. He fet molts ponts.
7: I fa uns dies que estàs pintant el passeig de la Marina de Cubelles. Per als que no hagin baixat cap allà últimament, ja s'estan fent unes obres just a la dàrsena i per aquestes obres s'ha instal·lat una tanca metàl·lica que és molt llarga, no sé exactament quants metres té, però té molts, i l'encàrrec ha estat pintar aquesta valla.
8: Correcte.
7: Explica'ns una mica com ha anat i com és aquest projecte, perquè realment és molt llarga aquesta valla.
8: Sí, sí, sí. Va, quan vaig arribar em vaig trobar que jo crec que després de la muralla xina aquesta és la segona més llarga del món i tothom està com molt cabrejat perquè les vistes, sobretot dels comerciants, eren horribles i clar, la gent no passejava per aquí, ni venia i tal, i vaig venir i em van plantejar la idea de pintar murals. Clar, el tema de ser tan llarga, el que estem fent, almenys de moment, és pintar murals de platja o postmarí o una mica el que arribem d'acord amb comerciants i tal, és amb blaus, i les zones del davant de restaurants, bars i tal, per la gent que estigui cap aquí, aprendràs alguna coseta que tingui bones vistes.
7: Per tant, de moment vas fent trams, d'aquesta valla?
8: Sí, de moment és el que fem. L'únic que això mai se sap, és com a estatus. tu comences fent-te un i a saber com acaba.
7: Tenint en compte, com dèiem, la magnitud d'aquesta valla i que és veritat que els comerços, els restaurants, sobretot d'hostaleria, estan com agrupats, no? Hi ha com sí, diversos trams. Les idees, no sé si t'has anat inspirant tu sol, si t'han demanat alguna cosa.
8: Bueno, ells bàsicament d'idees el que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta. Que sí que tinc llibertat del disseny. Ells m'han donat la temàtica.
7: Una mica els conceptes, no? I a partir d'aquí has anat creant tu. Fa uns dies que estàs pintant, em sembla que encara et queda algun mes. Sí. Quants trams portes o quants trams has de fer?
8: Vale. Ara mateix porto 3 trams i he de fer 3 més. L'únic que, com va ser una mica molt ràpid això, prendre la decisió, jo ja estava fent algunes feines, alguns clients pendents, i em vaig combinant. Ara porto, no sé si porto 6 dies o alguna cosa així, o 7, no ho sé. I, per exemple, avui pinto, tornaré divendres, al cap de setmana, i potser la setmana que ve ja podré venir pràcticament tots els dies.
7: Clar, com dèiem, hi ha molts metres per pintar, eh? Vull dir
8: sí, que... correcte.
7: M'imagino també que és un tram, sobretot cap als caps de setmana, comença a haver-hi més gent, a més aquest cap de setmana ha fet molt bon temps. Suposo que hi ha molts curiosos, també.
8: Sí, però també t'alegren el dia, perquè passen i com tothom està tan content i moltes gràcies per el que heu fet i tal, en realitat t'anima, no? Amb el calor que estàs passant aquí, això t'anima bastant. La veritat és que treballar així, que realment agrada tant a la gent, dius, hòstia, val la pena.
7: Clar,
8: aquesta part és molt agradable.
7: Ho estàs fent tu sol o tens algun company que t'ajuda?
8: Pues mira, ara estic fent amb un company, amb Dani, però per exemple avui que el meu fill tenia festa i ell sap dibuixar molt, ha vingut i m'està ajudant. Però en principi vaig jo i em ajudant el Dani.
7: Explica'ns una mica, i ràpidament, ja sé que ho has explicat moltes vegades, però com funciona? És a dir, primer fas el dibuix, ho vas fent, vas creant una mica sobre la marxa, dibuixes en paper i després ho passes, quin és el procés creatiu?
8: Vale, perfecte. A veure, el tema de dibuixar en paper i passar-ho, clar, això ha evolucionat moltíssim, això, diguéssim, ja arrenteix més, així que aquesta part ja fora. Ara mateix dissenyem amb ordinador, quan tenim el disseny, vinc aquí a la paret i directament amb un spray marco tot el tram del dibuix. Quan ho tinc marcat, ja organitzem, per exemple, dic al Dani, tu ves pintant el fons o els corals o el que toqui, i jo vaig fent els dibuixos més elaborats.
7: I aneu tram per tram o vas canviant? Perquè, clar, bueno, amb la calor que fa, suposo que la pintura s'aixuga ràpid, però no sé si has de deixar temps d'assecat i, per tant, pots anar fent dos a la vegada.
8: Ah, en principi l'espray seca ultraràpid. O sigui, en 5 minuts ja està sec. L'únic que quan vam començar, per al tema de colors, perquè n'hi ha moltíssims, sí que fèiem una mica diversos trams a la vegada. Per exemple, fèiem tot el blau de fons i anàvem saltant d'un tram a l'altre. L'únic que va passar, que la gent passava i deia això està acabat, i vam pensar, home, estaria guapo deixar algun tram acabat perquè la gent vegi com queda realment. i aleshores vam decidir acabar trams. I ara el procés que estem fent, el tram que estem fent ara, l'estem fent de començar a acabar. I quan acabem passarem a un altre. Que crec que només per el desplaçament d'un tram a l'altre i portar tots els sprays és que val la pena.
7: Clar. Deies que ara has fet tres trams o estàs acabant aquests tres primers trams, però que ja
8: ara,
7: tens...
8: Sí, ara estic fent el quart.
7: I tens previst dos més?
8: Sí, o sigui, ara aquest que estic... En total són sis.
7: Sis trams, eh?
8: I tenim tres acabats i ara estem al quart a mitja.
7: I perquè la gent es faci una idea, quan és un tram? Que poden ser 3-4 metres?
8: Parlo en memòria. Sembla que eren 36 metres de llarg per 2 d'alt.
7: Un tram?
8: Un tram, sí.
7: Un tram són 36 metres de llarg.
8: Sí,
7: pues,
8: sí, sí, sí.
7: Però clar, estem parlant...
8: Sí, crec que en total potser són 360 metres
7: Mola,
8: de llarg. I després dos alçades.
7: Sí, sí, i dius que encara queda valla, eh?
8: Sí, sí, queda moltíssima. I gent, molta gent que passa i diu, hòstia, pues ja estaria bé fer també això que falta. Dic, hòstia,
7: ja.
8: De moment fem aquest notar i ja parlarem.
7: Clar, a més canvia molt, no?, la vista, perquè estem parlant, normalment, quan feu un mural, primer pinteu de blanc i al final, doncs, són llocs construïts, són llocs que, clar, aquesta valla... Tard o d'hora marxarà, esperem, vaja.
8: Sí, és art efímer. Normalment el graffiti és això, és l'art efímer. O sigui, però... normalment no és per tota la vida. Vaig pintar una església, així amb esprais, que dic, mira, aquesta sí que fins que la derrumbin o el que sigui, durarà tota la vida, però la majoria d'art urbà és... té un temps de durada.
7: Però
8: en aquest cas, aquest, crec que li queden 2 anys. Pues almenys aquests 2 anys que faci el goig i la seva feina.
7: Sí, perquè a més...
8: Té més utilitat aquest 2 anys que un altre 15.
7: Clar. A més, normalment, com dèiem, a les parets les pinteu de blanc o li feu una base. No sé si aquí també ho heu de fer.
8: Bueno, depèn. Aquí li hem fet una base blava. Depèn, cada paret és un món. Aquesta la pintem de color blau al fons.
7: Molt bé. Doncs, Beroc, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquest projecte. Com dèiem, encara tens uns dies per anar pintant aquí el passeig de la Marina de Cubelles. Si algú doncs passeja per allà i et veu, doncs que sàpiga doncs que és... aquest artista el que està doncs intentant millorar aquestes vistes que doncs duraran mentre durin les obres i que doncs estan inspirades en el món marí, platja, una mica doncs el concepte que no és el que es veuria directament, però sí que té a veure una mica amb el que amaga aquesta valla, no?, que és el mar.
8: Correcte.
7: Molt bé, doncs, Beroc, moltes gràcies i que vagi bé.
8: Moltes gràcies i molt agraït per l'entrevista.
7: Ànims, que vagi bé.
8: Igualment, adeu.
7: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Cugat en una jornada on no s'hi jugaven res. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el Club de Futbol Sala B. En aquest cas tenia una lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens. El Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el club de futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció descens al final de la temporada. També acabava la seva competició al club de vòlei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al club patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs les fases d'ascens, que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda, el masculí es complicava la seva salvació. De fet, els de Cubelles tenien l'opcions de firmar matemàticament la permanència, però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els cubellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva, a més s'ha completat doncs amb la primera de les 2 jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs aquest cap de setmana a Cubelles i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Patí Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores. Fins al final, pràcticament, heu estat lluitant per les primeres posicions. Com has viscut, com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
1: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs, nosaltres vam començar, bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana i l'objectiu inicial era mantenir la categoria i, bueno, doncs a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant

0: han lluitat per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
1: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Mm-hmm. Però pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat. Mm. I ja ens coneixem entre nosaltres.
0: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu, bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
1: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
0: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder en una temporada que acabes a segona catalana acabar nacional catalana, no? amb una temporada de cop és com molt bèstia.
1: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquenes o així de segona catalana. L'equip es va mig desfer, per tant aquest any hem tingut un equip quasi nou i la intenció no era mirar l'ascens a nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
0: Clar, mirant la classificació, clar, trobem l'Olesa amb 53, que han acabat primeres i per tant doncs pugen ja directament a nacional. I després, segona posició per al Torrelles amb 52 i tercera plaça per al Cubelles amb 50. Evidentment, molt ajustat. De fet, de la tercera plaça a la primera hi van 3 punts de diferència, que és un partit, en una recta final on realment heu tingut opcions els 3 equips d'acabar en primera posició.
1: Sí, bueno, a més, durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada. I, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, el que dius, molt, molt igualat fins l'últim moment en tots els aspectes.
0: Sí, perquè de fet és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més amb diferència, són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats, és a dir, no arriba ni a 10 més encaixats. Per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
1: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. A l'acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar a la defensa. Jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga i és una cosa que hem millorat bastant, que possiblement pels play-offs ens faci falta.
0: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això vosaltres també

0: Heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
1: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt, hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels 2 últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips els ha passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
0: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs que el que venia eren partits intensos. Deixa'm, has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a 2 setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns com funciona aquest play-off d'ascens.
1: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs puja a Nacional. I acaben pujant 3 equips, els 2 primers de cada grup i el guanyador del play-off.
0: Per tant, això, dels 4 que us heu classificat, només en pujarà un.
1: Sí, en principi sí.
0: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar en els altres rivals, perquè en una hipotètica final doncs tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
1: O amb l'Olot, sí.
0: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes 3 primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb 3 punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
1: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que, bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i, bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
0: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
1: Sí. Nosaltres pensàvem que era una pista neutra, però es veu que no.
0: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... Com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no? I si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
1: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven, pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple. I sincerament, se'ns va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí. Però no és una cosa que l'hem parlat entre les jugadores.
0: Bueno, clar, i al final doncs, els nervis, no? La tensió i, evidentment, doncs, aquest soroll que es crea al voltant doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara teniu que descansar, no? Descanseu aquestes 2 setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
1: Descansem fins aquell cap de setmana, no tenim res.
0: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
1: sí.
0: Aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot fer més mal, i anar a jugar. jo he parlat amb el club sempre em diu que, escolta'm, que això és una festa, que a partir que l'objectiu evidentment està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho, i però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no? El que diu el cos és, bueno, ja, però sí, sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, sí, com a mínim.
1: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja et dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: I la moral com està l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final, doncs, aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no? Que és, no sé com arribeu a en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
1: Bueno, bé, perquè al final són partits que s'han d'anar escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser falta de 3 minuts, i contra l'Olesa va ser a falta de 2.5. Llavors, venint d'Olesa, en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors, ens quedem amb això. El playoff el teníem ja assegurat i ens queda una última bala, com a última oportunitat.
0: Clar, i a més, quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no, de la fase, que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no? Com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que comencen a pensar ja en què passarà el setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és com una cosa que ja veurem.
1: Bueno, no... Clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que sé que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tantar la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno, al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
0: Clar, perquè un equip
1: és
0: que...
1: És important el que ens queda ara, perquè és el que hi ha ara i no especulem el que passi al futur.
0: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat, o un equip bastant nou, que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, anem a... Bueno, clar, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt partiu, no?
1: Bueno, com és el que dius, al final, a més, també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar dues marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Uh-huh. Llavors, encara que passi el que passi, s'hauran de treballar per l'any que ve, igual.
0: Encara que no sabem on, no?
1: Exacte.
0: A veure...
1: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
0: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment, pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
1: Bueno, sí, sí. Amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional Catalana és una categoria dura perquè al final jugues amb el hàndicap de que molts equips baixen jugadores d'Obliga i també pugen nenes molt bones, 117 i, bueno, sí, sobretot 117. Llavors, clar, per nosaltres seria bueno, un treball molt extra i, a més, potser dependríem d'aconseguir alguna jugadora més.
0: S'obligaria a reforçar l'equip,
1: no? Som un equip molt jove i alguna d'experiència ens falta.
0: Bé, en tot cas, el que sí que us falta és viure l'experiència d'una fase d'ascens o d'una, no sé com li dieu, no sé si és una fase d'ascens, un play-off d'ascens, sí, unes eliminatòries, el que sigui, serà aquell cap de setmana, el 13 i el 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa, i a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas, tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltes gràcies.

0: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
1: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I anirem fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
0: L'any passat recordo que en parlàvem que, a més, obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans, ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
1: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, creiem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven amb, doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar, que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'EP Oro i l'altre a l'EP Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
1: Així és.
0: No n'hi ha més.
1: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé, a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
0: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí, també va una mica en condició dels equips i de com vagin,
1: bueno,
0: els partits.
1: Nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entregues de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si és dura molt més, se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor de juny. Llavors, la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
0: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
1: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus superbaixos, tant la inscripció, que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindre que portar-se els tàpers de casa si no volen.
0: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
1: però servei
0: d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
1: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contempleixin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant al redor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
0: Perfecte. Doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
1: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
0: Digues.
1: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança perquè torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança serà innominada. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot el procés administratiu d'apuntar-te, de participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
0: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
1: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
0: Va tocar al final, no?
1: Sí, bueno, al principi, de fet, l'única acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora.
2: Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Comencem el programa amb el compositor Franz Liszt. Va néixer a un comtat hongarès que posteriorment va passar a formar part d'Àustria. Reconegut gairebé des de la infància com el millor pianista de la seva època, als 9 anys va fer la seva primera actuació en públic. Després, una beca d'estudis li va permetre formar-se a Viena. Va ser també capdavanter de la Nova Música Alemanya, director d'orquestra de prestigi, va modernitzar l'orquestra, va ser també escriptor, un reformador de la música religiosa i creador del poema simfònic. Està considerat un dels pensadors musicals més grans, sincers i originals del segle XIX. De Franz Liszt escoltarem el concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll. Està interpretat per la London Symphony Orchestra, dirigida per Claudio Abbado i amb la pianista Marta Argerich.

Hem escoltat el concert per a piano i orquestra número 1 amb mi bemoll major de Franz Liszt. I a continuació tenim el compositor Georges Bizet i la seva obra L'Arlésienne, una suite per orquestra, una obra simfònica basada en el drama d'Alphonse Daudet. És una obra per cor, veu i orquestra de cambra. Escoltarem la suite número 1 d'aquesta obra simfònica de Georges Bizet, L'Arlésienne.

ha estat la suite número 1 de l'Arlésienne, una obra simfònica de Georges Bizet. I anem ara a òpera. Concretament escoltarem una part coral de la única òpera que va escriure el gran Ludwig van Beethoven, Fidelio. Del final d'aquesta òpera escoltarem una part coral amb el cor i orquestra de l'Òpera de Frankfurt, dirigida per Lovro von Matassig.

I ja per acabar, continuant amb la part operística, tenim el compositor català Amadeu Vives, nascut a Collbató l'any 1871. Va ser compositor i escriptor i destaca principalment la seva obra lírica, sarsueles, obres corals i d'altres. Va ser fundador junt amb Lluís Millet de l'Orfeó Català. Escoltarem de la seva sarsuela Maruixa, ambientada a Galícia, l'obertura, amb la Württembergische Philharmonie, dirigida per Salvador Mas Conde.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Molt bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Com sempre tornem aquí a la tertúlia i ho fem amb els nostres tertulians, els de Ràdio Cubelles. Aquí presentem tot seguit. D'una banda tenim a la Lola Lorente. Benvinguda, Lola.
1: Hola,
0: què tal? Com estem?
1: Muy bien, de lunes.
0: De dilluns, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Seguim amb més presentacions. Sintubel, què tal? Com anem?
2: Bon dia a tothom. Bon dia, Cubelles. Perfecte.
0: La Carme Mingorance, què tal?
3: Hola, bon dia. Ja estem a l'estiu, eh?
2: Sí.
3: Comencem platja ja.
0: Sí, venim tots amb maniga curta, eh? I a més avui amb el Bano, eh, Carme?
3: Sí, també, també.
0: I el Marcel García, què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bon dia.
0: Bé, doncs veig que avui no heu agafat festa vosaltres, tot i que aquí a les escoles i als instituts de Cubelles doncs tenen festa. A Barcelona no ho és, no? I aquí doncs s'han agafat aquest pont els que hi han pogut, eh?
4: Jo tinc festa cada dia, eh?
0: Tu cada dia, eh? Barcelona tens problema.
4: Jo no tinc problema.
0: La Carme també, potser, no? Lola, tu també tens festa cada dia?
1: Jo me la invento.
0: Tu te l'inventes. I el Cito també té festa.
2: Jo sempre, jo ja fa anys, que en tinc.
0: Quina sort, quina sort.
2: Estic de vacances perpètues.
0: Molt bé, doncs comencem aquesta tertúlia i ho volem fer donant doncs una felicitació a la Laura Ferrer Rozada, que ha rebut el Premi Ràdio Associació pel programa La Cinta de Moebius, a més a Catalunya Música. I per què? Doncs resulta que la Laura Ferrer, que és pianista i divulgadora, doncs està triomfant internacionalment amb la gira d'un disc, Araspel, és el seu tercer disc, però la felicitem perquè va iniciar-se en el món de la ràdio aquí, a Ràdio Cubelles, quan ella tenia 15 anys al curs de ràdio, i des d'aquí li volem, doncs, això, a apropar aquesta felicitació. És la filla d'un dels directors de Ràdio Cubelles, el Ramon Ferrer, doncs periodista jubilat de TV3, i bé, doncs, doncs aquí la pianista matemàtica i divulgadora, que és de Vilanova, però amb arrels cubellenques, perquè el seu pare va viure també aquí a Cubelles, ella va estar aquí al curs de ràdio als 15 anys, doncs bé, felicitats per aquest guardó amb el Premi Ràdio Associació de Catalunya 2026 i també doncs, ha obtingut també un premi a l'Ender Rock, la van votar i també s'ha emportat doncs, una distinció, no para, eh? La Laura té molt d'èxit i per tant des d'aquí la volem felicitar també per aquesta votació popular que hi va haver la categoria d'artista revelació de música clàssica contemporània i aquest Premi Ender Rock 2026 en aquesta modalitat. Què us sembla, no? Que tinguem aquí cantera, bueno, eh? Cantera.
2: Ja sempre hem parlat de que Ràdio Cuba Cubelles és una emissora de ràdio que promociona, llença nous talents i aquest, pues, això és una demostració, no? Vull dir, aquí en principi veiem que aquesta senyora, aquesta noia, té un premi important i els seus orígens són aquestes.
4: Clar, sí.
2: Llavors, escolta, a veure si algun dia nosaltres podem tenir algun premi. Estaria bé,
4: a veure.
1: El reportero m'ha dit xerat.
3: Si algú té mèrits, és tu.
2: Perquè jo sóc l'últim de la fila, jo l'últim, no.
0: Bé, un reconeixement a la tertúlia, no?
2: Ah, perquè també,
0: no tothom potser això d'opinar, eh? A vegades ho diem, eh?
2: No, però és molt xulo això. A veure, jo crec que l'historial d'aquesta ràdio tindria que formar, ostres, no sé, el seu currículum tindria la formació d'aquestes persones que han obtingut, perquè no és aquesta l'única, n'hi ha
0: moltes,
2: no? Llavors aquí tindríem que fer doncs això, una memòria de tots aquests personatges importants.
0: Clar,
2: que han sortit d'aquesta ràdio.
4: Estem parlant de 40 anys de ràdio, eh? Que són molts,
2: més,
4: no?
2: Més de 40 anys.
4: O més de 40.
0: Moltíssim, bueno, pues, sí.
3: Sí, quan arriben a los 50, no? Fer
2: clar,
3: un llibre
2: llavors,
3: amb tota la cantera, no? Que ha sortit des d'aquí.
0: De moment tenim el llibre dels 25, eh? Pel 50 queden 5...
4: Cansi.
0: Bé, en tot cas, mira, aprofitem per fer crida a aquelles persones que tinguin fotografies, vídeos, no sé, que vulguin repassar la història de Ràdio Cubelles perquè disposen també d'algun arxiu sonor, doncs que s'apropin aquí a la ràdio, que ens portin a tota aquesta informació, perquè és un recull d'aquí a 5 anys, perquè no?
2: Sí, home, seria xulo,
4: estaria molt bé.
0: Que es pugui fer una segona edició, eh?
1: Aquí haremos la recopilación de todas las fotos que nos
2: hacemos. Micro.
1: Que les voy a poner fecha a todas.
0: La Lola va guardant, l'arxiu de la tertúlia, perquè no se sap mai,
4: eh? Però bueno, ha hagut ara una exposició, no?, de fotografia per el 45 aniversari en la biblioteca, i estava molt...
1: Sí, però nosotros no salimos.
4: No, nosaltres no, però bueno, però ja...
2: No sou fotogènics.
0: Però el Cinto sí, no?
4: Moltíssima gent.
2: Jo sí.
1: Cinto nació con la ràdio.
2: No, però...
4: I es ve la evolució, de les persones també, al llarg de la, del
2: I
4: temps.
2: Aquesta senyora que hi ha aquí... Sí, sí. Es veu amb una fotografia que tenia, que tenies en aquella foto, 10, 12 anys.
0: Clar, això va ser, això és els estudis, els primers estudis de les golfes, sí. Que clar, es va iniciar la ràdio l'any 81. Jo devia tenir 6-7 anys en aquella fotografia. Sí.
2: Estan allà, doncs, que sembla que una professional. Ja està allà tot el que hi implicava.
0: Jo estava allà perquè el meu pare feia un programa de sardanes, ho he de dir, perquè clar, no és que jo parlés per la ràdio, sinó que vaig acompanyar mon pare un dia, feia un programa amb la Marilla Rossell, que va estar també molts anys aquí a la biblioteca, ara està a la nova biblioteca també, i feien un programa conjunt amb els dansaires vilanovins que feien sardanes a través de l'Aliança, De
4: bueno,
1: ¿Qué ha dicho?
4: Corramos un tupido velo.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs també, clar, voldríem també recordar la Neus Ortiz Vella, que ens va deixar la setmana passada, va ser col·laboradora també de Ràdio Cubelles, pianista, divulgadora musical, havia fet també un programa que la ràdio, als seus inicis de música clàssica, va tenir la seva trajectòria, i des d'aquí la volem també recordar, ho hem fet també a través de la nostra web de Ràdio Cubelles, i un record perquè, a més, va tenir vinculació a Cubelles, tot i que doncs ella és de Lleida, nascuda a Belllloc, va viure a Vilanova on es va casar i després va venir a Cubelles amb els seus fills, aquí va tenir també la seva trajectòria, tot i que sobretot doncs, qui l'ha destacat més, doncs, com no, és Lleida, no? Clar, a través doncs, de tota aquesta trajectòria que ella va tenir, perquè a més va ser, ella va destacar per un programa, Reina per un dia.
2: Imagina't.
0: Sí. I a la televisió espanyola es feia aquest programa.
2: Sí, va molt d'èxit, a més a més.
0: I a partir d'aquí ella va demanar poder tocar el Liceu de Barcelona i això doncs, la va fer popular. Medalla d'or al Conservatori del Liceu, amb una trajectòria, com dèiem, reconeguda com a concertista i solista internacional. Per tant, també va deixar empremta a Ràdio Cubelles, a Cubelles també. De fet, si mires molts dels diaris, li han fet, molts articles a la Mañana, a Segre, a l'Eix Diari, ho hem vist al Punt, hem vist que també forma part de la Viquipèdia, que a més se'n citen també nosaltres, que ens han incorporat la notícia que li fèiem també l'altre dia, tot just, i per tant, filla també de mestre i compositor de Lleida, doncs ella va seguir els passos del seu pare, Ell, el seu pare, vinculat a l'Orfeo Lleidatà, però com dèiem, la Neus Ortiz aquí a Cubelles i aquí a la ràdio va fer aquest programa de música clàssica, la vam entrevistar moltíssimes vegades perquè a més també va editar compactes musicals amb recull de la seva obra i per tant, doncs, des d'aquí la volíem recordar també.
4: Molt bé. Sí.
0: Seguim amb més temes i ara sí obrim doncs, aquesta plana de repàs d'aquelles notícies d'actualitat en aquesta tertúlia d'avui. En marxa les obres de reconstrucció del tram del Passeig Marítim destruït per la riuada del juliol. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Aquesta és la notícia que publicàvem a través del nostre web de Ràdio Cubelles. I bé, des de fa uns dies s'han posat en marxa aquestes obres de reconstrucció en el tram del Passeig Marítim que va quedar destruït, com dèiem, la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, redueix, per tant, aquests 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres van a càrrec de l'Estat i s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona dunar prevista per l'Ajuntament, que confia doncs, reprendre l'any que ve aquestes obres que havien previst en un moment, però doncs, s'ha donat prioritat doncs, a aquestes altres obres. Les feines van començar divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir conjuntament amb el Ministeri prioritzar aquestes obres al passeig i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu. Àlex Noeda també ha comentat que el govern local va preferir reconstruir el tros del passeig marítim al mes en lloc de la zona dunar que tenia prevista pel Ministeri i tanmateix des de la regidoria de Medi Ambient confien que l'any que ve, com dèiem, es pugui donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars, recuperar la passera de vianants que travessa la desembocadura costarà més temps, aquesta és l'altra qüestió que també es va comentar, perquè segons el regidor ha de seguir uns passos administratius més complicats amb la redacció del projecte per construir la nova passera, la licitació i tot el procés que va a càrrec del Ministeri, i Noeda també apunta que es podrà recuperar tal com era, però guanyant alçada, és a dir, que conserven els pilars, que sembla que no s'han fet malbé, serà més alta. I un altre element afectat per la riuada va ser el pas de les Astureres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que s'està estudiant la situació, que encara seria més complicada perquè implica modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu. Bé, aquesta és la notícia. Bé, veiem que clar, sí, aviat farà un any d'això, serà el juliol, no?
4: Gairebé un any.
0: No? Però les coses van lenta, però de moment, no? Sembla que aquestes obres de reconstrucció del tram del passeig, doncs ja han començat.
1: Que si us dais cuenta, la naturaleza dice donde sí, donde no se puede edificar.
2: Recupera lo seu, eh?
1: Sí, clar, sí.
4: Sí, sempre.
1: O sea, que ha marcado ya un territorio donde hay que renovar.
4: No, està bé lo que diuen de fer més gran, no? La llera, no? I també el que és una pena és la passera, no?
2: Clar.
4: Que és que això dà moltíssima vida al passeig. El poder atravessar on estava la passera de fusta, pues jo crec que és molt important per al poble, i és una pena que aquest estiu no esté engestida, no?
2: Jo penso que això, el que tu dius, Marcel, és veritat, això es diria que ser prioritari, però sabem que tot té un procés,
4: sí,
2: pot ser
4: sí,
2: més...
4: Sí.
2: Si no depengués poder del govern espanyol, si això fos de l'administració local, jo diria que aquí poder ja estaria fet o ja estaria més avançat, poder, eh?
4: Podria
2: però
4: ser.
2: Clar, quan vas a l'administració central... Què? Que m'esteu dient?
4: No.
2: No ho dubtem.
4: Estem dient que podria ser.
2: No ho dubtem, que aquí hi hauria més interès podem en tirar-ho endavant més ràpidament. Però com que depenem del govern central, les coses van més a poc, i llavors... Però esclar, és un entrebanc, vull dir, perquè la gent com han de creuar d'una banda a l'altra, vull dir...
4: A l'altre pont, però clar, no és el mateix.
2: I a més tampoc els deixen passar per la sorra de la platja, perquè està acotat, està prohibit. Llavors, aquí, no sé...
3: Fent un caminet amb pedres o alguna coseta així, elevades.
2: Sí, a veure, sí. Que passin nedant.
4: Clar, exacte.
3: La barqueta.
4: Com cangrejeres, o sigui, les pedres. Con cangrejeras.
0: Us ho preneu amb ironia, eh?
2: Clar, home,
4: sí, perquè...
2: És que a veure, si ho parlem en sèrio, podria estar en l'enfaderia, eh? Perquè podríem dir-los el nom del porc. Això ja diria que està solucionat, ja fa un any.
4: Sí, gairebé un any. Sí.
2: Diria que està ja en marxa, sí. Diria que està solucionat. Però, clar, ho hem d'agafar-ho així amb ironia, perquè si no, llavors, què?
4: Sí, no.
0: El que està clar, sigui quina sigui l'administració, és lenta, eh?
2: És lenta.
0: Sigui aquí, sigui allà...
4: Tenim l'exemple con les Estoreres, també, sí, no? Que parlen d'això, que està en estudi. L'estudi, bueno, veurem quan acaba l'estudi, no? I se fa les obres, no ho sé, però bueno, és... Però bueno, està bé que hayan començat, almenys, no?
3: Sí.
4: I lo que jo no sé si serà veritat, que a principi de juny estarien acabades. Estem
0: és la previsió.
4: A 25.
2: És un mes justet, això, eh?
4: Mm-hmm. Bueno, sí, estem a 25, però... estem a 25 de... Va començar el 15, és veritat. Però, bueno,
0: home, però va ràpid, no? Potser
4: suposo,
0: és un tram
4: suposo
0: només...
4: Que no és...
0: Les màquines ja van entrar fa uns dies, no? Que la notícia l'hem donat ara, però ja portaven uns dies treballant.
2: Mm-hmm. Me diuen que has perd un tros de passeig.
3: Que sí, lo que
4: durant 90 metres.
1: Luego vamos y lo miramos a ver si está por
0: ampliar la desembocadura del riu.
3: Són 90 metres quadrats, no? Entenc que és la part de baix, no? Totalment on fiquen els puestos a l'estiu, no?
0: Al final de la desembocadura s'enxampla el que és el passeig marítim a tocar de la desembocadura. El passeig antic és el que va quedar afectat. Sí. I bé, és una mica el que ha marcat el riu.
4: Sí, exacte. No, sí. No, sí, lo ha dejado superclaro.
0: Clar, per això dic,
4: que
0: al final...
4: És el que sobra, és el que sobra.
0: Exacte, clar. Això vol dir, doncs, que bé, per si torna a passar, doncs ja s'està pensant en un futur, que esperem que no passi mai, eh?
4: Home,
0: però, doncs...
4: Sí. Però bueno, molt bé. Hi ha algú darrere teu,
0: sí?
2: No? Van mirant per darrere i
0: quan... Aquí la ràdio, no?, que ens saluden, ens volen dir alguna cosa, bé, en tot cas, portes obertes, si algú vol dir alguna cosa, doncs endavant.
2: Que entri
0: a la tertúlia. Seguim amb més notícies. El govern local aprova un increment del 7% de l'aigua i anuncia que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió permeten que l'empresa també demani una revisió revisió de preus que tocaria a partir de l'octubre. Aquest dimarts passat, el preu ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem ha aprovat incrementar aquesta tarifa de l'aigua a Cubelles en un 7% i, com bé explicàvem ja, el regidor d'Espai Públic i Infraestructura, Josep Maria Hugué, ha dit, ha explicat que és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió. L'oposició hi ha votat en contra, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció, i en la seva intervenció el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que l'encariment de l'aigua sigui més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat mesos enrere el govern local. I des del govern local, Josep Maria Hugué ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'aigües, Ter Llobregat, que s'han pujat un 36% aproximadament en 2 anys i la concessionària pot reclamar una revisió de preus. Ja està alertant sobre aquest segon augment que podria ser. I, per tant, APCAR podrà repercutir l'increment de les tarifes en alta de la xarxa Ter Llobregat mitjançant una fórmula de revisió de preus inclosa en el contracte signat el 2024. Aquestes tarifes es van apujar un 30% el 2024, un 6% aquest 2026, i segons la taula de tarifes de l'Agència Catalana de l'Aigua, Cubelles paga una tarifa de subministrament de 0,21 euros metre cúbic, un 8,28% més que la del 2025, que era de 0,19, i una quota fixa regional de 431.774, un 10% més que l'any anterior, quan va ser de 392.502 euros el 2025. Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics no s'hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions. El regidor Hugué ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat que la decisió ha comptat amb la revisió tècnica adequada per la qüestió. I en el ple també s'han debatut 6 mocions diferents, 2 de les quals han quedat també aprovades per unanimitat. S'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, proposada per Cubelles en Comú, i també ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles presentada per Vox i que ha rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el Partit Popular han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, actualització i verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transferència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga central tèrmica, presentat per la CUP, una proposta per la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa per part de la CUP, i també una moció per fer millores en el servei de transport urbà per part del Partit Popular. Bé, una mica el resum del ple de dimarts passat, i això és el que ha deixat, no?, aquest titular, aquest subtitular, aquestes qüestions, no? Voleu comentar? No sé, si voleu comentar pel tema de l'aigua, vinga.
4: La pujada de l'aigua, no?
1: Pues
4: no
1: sé que... Claro, yo entendía que iban a subir un 7%, ¿no?
4: Sí.
1: Pero que había la posibilidad de subir un 30%.
4: Sí.
1: Entonces, ¿quién ha marcado esa diferencia? Porque era como decir, ¿qué pasa? Que lo subís lo justito y dejáis el marrón para el próximo equipo de gobierno.
4: No, porque la pujada és aquest any també, parlen d'octubre o coses així de la resta de la pujada. Jo lo que m'estranya és que fa 15 dies a la regidora d'Hisenda parlava de que no hauria increments ni de taxes ni d'impostos, i 2 setmanes després
2: ens
4: encontrem que ja està.
2: Això estava claríssim. La setmana passada ho vam estar parlant.
4: Sí.
2: Va dir que no s'apujarien els impostos aquest any, i resulta que no han passat ni 5 dies, ni 7, ni 10.
4: Sí, una setmana.
2: Ja llavors dius, home, no cal que parlis, vull dir, no cal que diguis que no s'apujaran. Si ja ho sabien, això, eh?
4: Evidentment, ho sabien.
2: No s'ha de dir que ha sortit un imprevist, ja fa dies que sabien que tot això s'incrementaria. Però llavors no diguis que no s'apujaran.
1: Igual para ella esto no son impuestos.
2: Ah, para ella, però per tu i per mi... Bueno, per mi no,
4: Sí, per la gent del poble sí que ho és.
2: No fotem, vull dir, has de ser clar, vull dir, les coses... Mm-hmm. És que no sé, ens enganyen a vegades o manipulen l'opinió de la gent i diuen, no, o sigui, aquí no se puja res, que no ho veieu.
0: Bueno, sí, de sí. Moment encara no està confirmat, no? Diu que, però... que, bueno, que, el que veuen és que aquestes tarifes de l'aigua s'han pujat un 36% aproximadament en 2 anys i la concessionària pot reclamar una revisió de preus, pot reclamar.
4: No, però l'increment del 7%, del 7% sí que està allà.
0: Sí. Això, dèiem sí, això el sí. Segon increment sí, el segon, del qual sí. Parlàveu,
4: però aquest ja és un increment.
0: La concessionària pot reclamar-ho.
1: Claro,
4: ja, sí, sí,
2: però... Jo
3: lo que dic...
4: Però el que diu el Cinto, és millor estar callat clar. I no diu res d'aquestes coses, perquè per al això... final, una setmana després, tens que... Bueno, aquest no és un impost, no és una taxa.
2: No, home, no.
4: És que ho és, és que ho és.
1: Sí, perquè aquell que sea, te toca el bolsillo.
2: Això es posa en una medalla, però és una medalla de suro. Vull dir, una medalla no serveix per res.
0: Bé, sí, en tot cas, la propera vegada que vingui la regidora ja li preguntarem, no? Clar. En tot cas...
2: És igual, si vindrà i et dirà, no, això ha sigut un imprevist que ha sortit, ja està, ja ho tenen tot solucionat, no és això, home, si això és una història que ja porten temps, ho estan parlant i ho estan discutint, o ho estan valorant, doncs no vinguis aquí i ens diguis una cosa i després surti una altra.
4: Sí, sí. No, no.
3: Lo que sí que és important, no?, que la concessionària, no?, Agbar, dic jo que si fan aquest increment, que també facin un increment de la red d'aigua, no? Que la revisen, que millorin i totes aquestes, que posin alguna font, que també estaria molt bé, al passeig, per al camí a la platja, no? Alguns punts, no sé, que tinguin una mica més de serveis.
2: Jo el que veig és que això tenia justificació anys enrere o temps enrere, quan hi havia la sequera, aquella famosa temporada que vam estar, que els pantans estaven buits i ja no sabem què veurem, no? Llavors s'incrementaven el cost de l'aigua, era una justificació, penso jo, perquè no hi hagués un consum excessiu. Però ara per què?
0: Però sí que s'augmentava perquè es va canviar el contracte de l'aigua i això venia amb tota una relació d'obres que s'havien de portar a terme, és a dir...
4: Clar, si aquestes obres es fan, doncs està bé, no?
0: Sí, a mi agrada que l'increment neix d'aquí, no? D'aquest punt, no? Que feia molts anys que teníem un contracte subrogat, es fa el nou contracte que incorpora noves obres... perquè es perdia l'aigua també en molts punts, no?
4: Sí, és veritat, que s'ha perdut moltíssima aigua.
0: I d'aquí parteix una mica també aquest creixement, no? Aquest increment, que ara la concessionària pot reclamar encara més augment del 6%, doncs està sobre la taula, perquè l'increment ha estat, doncs, ja ho diu, no? D'aquest 30 i poc per cent, no? Per part de... li suposarà el municipi.
4: No, clar.
1: Que igual lo que tiene en el contrato, que cada año tiene una pequeña subida.
4: Però el 2025 parla de que s'ha pujat gairebé un 30% o un 30%, o sea que no és que sigui ara la primera vegada, sinó que és una miqueta constant, no? I el que diu el Cinto és veritat, que
0: amb la sequera... En
4: 2024,
0: sí.
4: En la sequera tenia més justificació. Però ara, bueno, si és... per fer la millora en la red, bueno
2: però potser, algú veu els carrers oberts per Cubelles, arreglant les clavegueres, o sigui la xarxa d'aigües?
4: Però espera que entrem en any electoral.
2: Bueno, però això no té res a veure.
4: Bueno.
2: Una cosa és el municipi, el govern municipal, l'altra és la xarxa d'aigües.
3: Lo que sí que hi ha una manca de coses que arreglar i no s'han arreglat mai, com ho deien abans.
2: Però tu pagues l'aigua, eh?
3: Per això que dic que si s'incrementa, a més, que no ens agradi, però bueno, si s'inverteix en coses que fan falta al municipi, bueno, i lo de l'aigua, que no, ara no tenim por, i jo continuo lluitant en aquesta idea, és que l'aigua és un bé...
2: Escàs.
3: És un bé escàs. I és or líquid.
2: L'hem d'aprofitar.
3: I llavors, lo que sí que... demanen és que tinguin cura tots, no? Que tenim que, ja que estem encara a l'estiu, que no estem per tirar aigua així sense més.
2: Això és segur.
3: Una mica de civisme per tots.
4: Perquè poden tenir sequera en 2 anys.
2: Demà passat, eh?
3: En qualsevol moment.
1: És com si ja s'hubiera olvidat.
3: Per això lo dic, lo recordo una mica perquè
0: això
3: és de sempre. Això es té que mantindre sempre, no només quan tenim sequera.
0: el tema emocions. Ai, perdoneu, no sé si voleu dir alguna cosa més. Tema emocions.
4: Sí, continua, si us plau.
0: Sí, Marcel. Doncs dèiem que s'ha aprovat també demanar la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys i és una moció que ha proposat Cubelles en Comú Podem. No sé si voleu comentar alguna cosa sobre aquesta proposta, sí.
1: Yo estoy a favor, porque claro, personas que han cotizado 40 años que no tengan derecho a jubilarse un poquito antes sin ninguna penalización. Seguramente que aquí en Cubelles, aunque hay quien ha dicho que eso no tocaba, pero yo creo que en Cubelles seguramente hay mucha gente, ¿no? Sí, que ha cotizado y dices, toda la vida cotizando, y cuando te vas a jubilar, encima si te prejubilas un pelín antes, no, te penalizan.
4: Pero, no, claro, sí, sí, pero sí, un, set, un 7% per any que haces abans, sí, sí. Però el que no sé molt bé és que està molt bé, que s'ha provat aquesta, però què influència té, perquè les pensions és una cosa estatal.
2: Que no, no, té
4: és,
2: que
4: no és local, no és ni siquiera de la Generalitat. Clar, és una cosa que, bueno, està molt bé i tothom lo...
2: Bueno, lo follamos,
4: però reivindicar, sí, reivindicar, està bé, però bueno, al final no sé
2: que... Que se reivindica, però a partir d'aquí no hi ha més força.
4: Exacte, exacte, que no sé on irà.
0: I l'altra moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles que va presentar Vox i doncs que va prosperar amb una abstenció del regidor de Narcís Pineda de Cubelles en Comú. Que en pensem, doncs, també, no? Al final també es dona suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles que no es veuen, no?, moltes vegades.
2: Clar. I per què es va... Bueno, clar, no t'ho puc preguntar, perquè tu no
4: ho
2: sabràs.
4: No, no saps, jo també. Però, jo també
2: l'abstenció dels... Per què?
4: A mi m'ha estranyat, també, no?
1: No tiene nada que ver con... O sea, eso se ve que se presentó a todos los partidos políticos y el que lo coge...
2: Ell pot tenir el seu criteri i la seva manera de pensar, però ha de pensar en el col·lectiu, no en una cosa personal o el seu partit.
4: Que tots els partits han votat a favor.
2: Exacte.
4: És una cosa molt estranya,
2: com d'esquerres, com de dalt, com de baix. I ell...
4: Igual s'ha equivocat.
1: Sí, sí, sí. Ha sido un error. Igual. Es que no tiene sentido. No tiene nada que ver con la política.
3: Bueno, no sé, o a lo millor... Pues ningú pateix molt a prop d'ell una enfermetat que no es veu i que hi ha molta gent que pateix coses que no es veuen.
1: Però ell no està ahí per sus coses personals, està per...
3: Però quan no tens ningú al voltant, a lo millor no és tan no és empàtic en aquesta causa.
4: Tens que tenir, escolta, sensibilitat, clar.
3: Però bueno, però aquí ve l'empatia. Si no la té, pues no la té.
2: Perquè vols dir que tots els que estan de regidors a l'Ajuntament, tant oposició com govern, tenen algú al costat que té un problema? No, bueno,
3: No sempre, no
2: això
3: però...
2: És la, això és una cosa de sentit comú.
3: Com a excusa per ell, que a lo millor ell parlo d'una persona, no té ningú i a lo millor pues, no lo veu així.
0: Al final el vot doncs cadascú aixeca la mà si a favor, en contra i abstenció, en tot cas, aquí queda, no? La notícia, que cadascú faci la seva interpretació.
3: A mi em sembla molt bé que hagin votat. Des de luego.
0: La resta de propostes, no sé si les voleu comentar, tampoc s'han aprovat, però vaja, no s'han aprovat. Doncs anem a una altra qüestió. L'equip de la síndica recull 6 queixes i 6 consultes en la visita a Cubelles, una visita que es va portar a terme dijous 21 de maig. El Servei de Defensa de les Persones ha atès presencialment des del Centre Social Joan Roig i Piera. El síndic de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles de la setmana passada i les persones ateses per l'equip del síndic de Greuges doncs això, han fet 6 queixes i 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre d'altres, temes relacionats amb el medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes, 5 de les 6, doncs anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
1: Poca me parece.
2: Sí.
1: No?
3: Bueno, jo crec que encara falta que la gent sapigui d'això, que és el que deien l'altre dia, no?, quan van comentar-lo. El fet de que la gent tingui a prop aquesta eina, que és una pena que tinguin que recorrir a aquest sistema, que no tindria que existir, si tot anés bé, pues, bueno, és una, almenys te sents escoltada o una mena de trobar una solució. Llavors jo mateixa, jo ho dic llibrement, jo vaig anar. I llavors, a una causa que tinc enrederida de 8 mesos i que m'afecta a molts nivells, pues, bueno, pues, sembla ser que almenys vas veure una mica d'empatia, no?, per part del síndic, i molt bé, i bueno, recullen molt bé la informació, van fent i bueno, te fan el seguiment. Llavors, jo crec que des d'aquí animo a tothom que no es queixi per redes socials, que no fan res, que només és soroll i s'oblida, sinó que si tens un problema important i que t'afecta, que recorrin a aquestes eines que ens posa la Generalitat quan no rebrem l'ajuda suficient o el què, no?
4: Sí, la resposta, no?
3: La resposta de per part de les persones que qualificades que tenen que fer-ho.
1: Però què representa? Que hubo tan poca gente porque no había más gente o porque se ocupa bastante tiempo en cada una de las personas?
3: Sí, van d'una hora, eh? A mi em van d'una hora. El noi me va oferir dos i jo vas agafar una. Jo suposo que anaven pues, cada mitja horeta, tres quarts, perquè, clar, recull tota la informació, està una estona en tu, eh?
0: Hem de dir que aquestes dades són a la visita de dijous passat, però això no vol dir que el síndic tu pots plantejar en qualsevol moment qualsevol queixa, que serien les dades anuals, seria una altra història, no? Estem parlant de la visita de dijous passat. Sí.
1: No, però està molt bé perquè representa que empleen su tiempo, el tiempo necesario de cada persona, no?
3: I el que més ajuda fa és que la gent gran o la gent que no pot anar a Barcelona, perquè tu pots anar a Barcelona en qualsevol moment, ja lo vas dir, jo me vas informar, pots anar presencialment, pots portar totes les teves proves, pots fer una videoconferència inclús des de casa i a més aquest desplaçament que facilita molt més a la gent que està al poble o que a lo millor les és difícil d'anar cap a Barcelona i moure per allà, no? Vull dir que, bueno, jo trobo que està molt bé.
1: Però tu també reivindiques que hi ha poca informació i hi ha molta gent que no debe saber aquest servicio.
3: És que no se sap, jo crec que no, perquè jo quan vas començar, clar, jo vaig fer totes el pas que em van dir des de l'Ajuntament. 1, 2, 3, 4, fins a 7. Vull dir, i d'aquests 7 jo no he rebut resposta de ningú. Una resposta que va ser molt rara. I no va ser una persona qualificada
1: no
3: per al problema que es demanava, no?
4: I ara el síndic portarà la teva pregunta a l'Ajuntament una altra vegada.
3: Vale. Llavors el síndic, des de la informació que jo vaig donar, demanarà
0: explicacions a l'Ajuntament, no?
2: Molt bé. Carme, jo veig que tu portes, ets un pou d'informació.
3: Gràcies.
2: Sí, no,
3: per ajuda, per ajuda als demés.
2: No, és que és veritat, el que tu acabes de fer ara és donar informació a possibles persones que des que ens escolten i deuen pensar, carai, si ell ho ha fet, per què no ho puc fer-ho jo? A partir d'aquí, doncs, buscar la manera d'arribar-hi al síndic de greuges, perquè, esclar, no ha de venir aquí, sinó que això que tu dius, fer-ho a través de comunicació, a través d'internet, a través... Vull dir, ostres, és facilitar l'operació.
3: I el telèfon és gratuït. Perquè, ho dic clar, perquè la gent estigui
4: és informació
3: tranquil·la.
4: De servei, informació de servei per la gent.
3: Sí, és com un 012.
4: Sí.
0: Que no faci mandra, no? Que no faci mandra, no, perquè a vegades la gent, per mandra, per desídia, no? També a vegades, ho deixo córrer. No.
3: És que vegades... Si t'importa i t'afecta
1: al
3: dia a dia de la teva vida, jo crec que hi ha una solució i que està aquí, almenys provar. Si no té solució, doncs te diran que no. Clar.

0: Ja, sí, sí.
1: Vinga,
2: jo no dic.
0: Una cosa d'aquest del síndic, sí. Únicament, que la informació que hem rebut de les queixes és molt genèric, perquè parla de medi ambient, de salut, d'urbanisme, de consum, però clar, no sapiguem exactament quals són les queixes, no? Imagino que després tendrem més informació, no?
1: Jo crec que aquí hi ha una mica de tot. Clar, cadascú es posa
3: però
1: el que...
3: Però són personals.
0: Sí, ja,
1: sí,
0: clar.
1: Però hi ha bueno, de coses de temes inclusius, també, coses de salut... Bueno,
3: no,
1: està molt bé.
3: Jo no crec que s'utilitzi els síndics de greuges per fer una queixa...
0: Col·lectiva.
3: A nivell de queixa del govern municipal, ja, en qualsevol cosa.
0: Sí, sí, sí.
4: De totes maneres, sí que coneixem algun cas que igual alguna associació ha utilitzat el síndic per denunciar alguna cosa que veu malament al municipi. I després el síndic sí que un cop a l'any els hi fem una entrevista i a vegades sí que si han aconseguit alguna cosa expliquen amb detall. Si s'ha aconseguit, no? Doncs a vegades sí que s'explica una mica més en detall.
0: Sí, perfecte.
3: Perfecte.
4: Vinga, doncs, els partits de l'oposició proposen un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra, Partit Popular i CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Dijous passat, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament van sol·licitar per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors d'altra banda. D'una banda, doncs, també Vox, Junts per Cubelles, Esquerra i Partit Popular i CUP consideren que, tal com es fa en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi per repassar com avança el mandat. Feien declaracions, que les podeu escoltar a través del nostre portal web, tant Dani Pérez, regidor de la CUP, com a portaveu de l'oposició, doncs apropava una mica la intenció, no? Que de fet, per part dels grups de l'oposició, aquesta intenció és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, amb un format propi que ara no existeix, i així mateix també ho explicava el mateix Dani Pérez. Si la petició esgota els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per part de l'oposició sobre l'estat del municipi cauria la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per ara el govern local no ha respost què els sembla aquesta petició, i en relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal, que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com explicava també doncs Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, i des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, en el ple municipal de dimarts, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, sí que assegurava que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles. El Ministeri d'Hisenda ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir aquesta comunicació dels comptes i liquidacions municipals. Recordem, entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons les publicacions de l'Estat, l'Ajuntament de Cubelles ha format part del llistat de consistoris que ha incomplert aquest article 36 de la Llei 2/2011 del 4 de març d'Economia Sostenible. I en aquests 4 mesos l'Estat ha bloquejat els pagaments mensuals dels tributs que corresponen al municipi com una mesura de pressió inclosa a la llei per afavorir la comunicació de la gestió pressupostària local. Un bloqueig que en el cas de Cubelles s'havia aixecat a l'abril, un cop resol l'incompliment coincidint amb l'aprovació del nou pressupost. Aquesta és la notícia. Bé, no sé si voleu comentar alguna qüestió al respecte. En tot cas, el que sí, l'oposició doncs reclama aquest ple, no?
0: Ple.
4: Per una banda, i aquesta junta doncs, d'aquesta junta, no?, també per aclarir aquesta altra qüestió. Estem parlant de dos temes diferents, sí, l'estat, bueno, del municipi i aquest tema, doncs, d'intervenció.
0: Exacte, amb l'estat del municipi jo crec que

0: Està bé que no dos vegades a la legislatura, sinó cada any es faci un ple, no extraordinari, un ple normal en què se posen els que s'ha fet, el que no s'ha fet, del que queda per fer i tot això. Jo crec que, bueno, m'ha estranyat la notícia, però jo pensava que això ja estava... que es feia, no? Directament, però bueno, es fa en el Parlament de Catalunya, es fa en el Parlament d'Espanya, es fa en tot...
1: Los parlaments, no?
0: Ajuntaments també, no? Jo crec que és la informació al poble, perquè al final és això, informació de què s'ha fet i què no s'ha fet, no? Jo crec que és, vamos, més que normal que es faci.
2: Bueno, aquí saps què passa? Que com que la informació és al carrer, el que es fa es veu i el que no es fa també es veu, doncs llavors no cal fer més ni plens ni informar més. Però tot això, jo penso que tu tens raó, Marcial, que es tindria que institucionalitzar, vull dir, es tindria que fer cada any, cada any o una o dues vegades almenys, perquè la gestió municipal és molt important també, i avui en dia, donada la quantitat de ciutadans que viuen a Cubelles, home, hi ha aquesta informació de sortir sí o sí, perquè 18.000 persones que viuen aquí tenen que tenir aquesta informació, i jo crec que l'oposició fa molt bé de pressionar o demanar-ho, perquè al final és lògic que tingui que ser això.
1: Sí, porque ya no es lo que se ve que tú dices, si se hace, es que, por ejemplo, se ven los badenes, ¿no?
2: Sí.
1: Pero ahora también lo que dices de la oposición, que al empezar el pleno, tela, que a ver cuánto habían costado los badenes,
2: sí, a ver,
1: porque claro, esa respuesta parece ser que no llega. ¿No?
0: Sí.
1: Que ya no es que se hagan las cosas, es que se piden explicaciones de cuánto valen, a ver el dinero, si sobra, si no sobra, que también es interesante.
2: Claro,
3: y que se, yo lo que reclamo desde siempre, y fer-los bé, lo que sí que es plantella es que cuando fan una obra, la fan, que a vegades dius, bueno, no tenen... ni cap, ni cre, ni peu,
1: sentido común.
2: Projecte,
3: no, sí. Diguéssim, encara estem esperant els badens que los han fet com los han fet i després los han tingut que retocar. Hi ha uns que sí que tenen el tub, hi ha uns altres que estan tallats, les han tallat les voreres al costat i no han posat res, que aquí
0: la majoria,
3: pot ser,
0: la majoria és així.
3: Arribes con, en un nen petit, per exemple, que el peu li cau, un nen d'un any o dos que comença a caminar, aquí es fica dintre, i la persona gran també, vull dir.
0: Però els badens no són passos de peatons,
3: no, sí. Torno a reclamar que n'han posat a l'altre, que fa el fred totalment a la rotonda, que han de fer les carreres igual. Vull dir que...
1: Però és important esto que dice Marcial, porque ya lo comentamos un día, que yo decía que hay gente que me dice todavía faltan las pinturas de los badenes como paso cebra, y digo, es
0: no,
1: que no,
0: no
1: tiene que ver.
0: No,
1: puede
0: es que
1: coincidir,
0: es
1: pero una cosa es una cosa y otra es otra.
3: Es vital. Y algo que sí, pero y també, però això es fa mal bé, no? Porque si no acaba de tindre cap cosa a la vorera, el ciment o l'asfalt se va anant per aquí, no?
4: Però clar, si inundaven les voreres, és
0: sí,
4: que
0: sí,
4: clar,
3: no, però un
4: al
3: tub,
4: final,
3: jo dic un desagüe.
4: Igual, que, no sé que, jo que si, no... està la, si està acabat o no, encara estan treballant, perquè desconec el tema.
3: El que hi ha davant del Charlie?
4: Hi ha alguns que estan canalitzats, alguns sí que els han canalitzat, altres no, teniu raó, perquè
3: sí,
4: més... vivim a Cubelles, ho veiem, no?
0: Sí.
3: Però que hi ha coses que es fan i no tenen una planificació. Els contenedors, per exemple, no estan posats a l'alçada perquè la gent que té problemes no s'obri. Si arribes i el camió l'ha deixat molt al costat de la vorera i tu ja no pots baixar el pedal. Vull dir, les plataformes d'aquests contenedors que estan posats des de fa molt temps encara estan per vindre, no? I és una...
2: Tu insisteix. tu reivindiques cada setmana, com jo, reivindico les obres d'aquesta ràdio.
3: Jo sí.
2: Però tu reivindiques això.
3: Jo, sota està.
1: Algunos los están modificando.
4: En tot cas, pel que fa als badems, ja podeu anar ben a poc, perquè hi ha alguns que, a més... la gent ja va trepitjar de seguida, no estava sec, i amb la forma tampoc ha perdut una mica la forma.
1: Sí, a menys sí. de 30, quieres decir?
4: Jo a vegades passo molt a poc, eh? No, perquè no, si sí, tens un cotxe baix i a més doncs han agafat mal la forma, que sembla que ja no són rodons, sinó que fan com un quadrat, clac, clac. Sí, sí. Jo no sé, això ho deu fer els mal al cotxe, eh?
0: Sí, segur que sí.
4: Per tant, més a... jo... abans d'arribar al Badem, sí. doncs no 30, no, i menys, sí, sí, ben a poc a poc.
3: A veure,
4: és
3: que anar a poc a poc al centre.
4: Vull dir que sí que tenen la seva funció, perquè claro. avui en dia, si vas a estives una mica el teu cotxe, gairebé que frenes. El que passa és que la gent no té paciència, i epita, sí, sí, sí, i això aquí a Cubelles, no sé si us passa,
0: però... A tot el poble, perdó, Àngels, sí, sí, a tot el poble és, la limitació és de 30.
4: Claro. És a tot el poble, perquè la gent no té paciència. No, ja, tu vas clar, a 30, tu, primer, és difícil, sí, sí. Perquè el cotxe a vegades se pot arribar a vegades a calar.
0: A parar.
4: I ja només això, que després va ofegat tot el dia, sí. Més val que després te'n vagis a córrer per l'autopista perquè va ofegat. Després tu gastes també amb...
1: Pot I luego pasan los patines que te adelantan.
0: Eso sí, eso
1: sí. I dices, ¿qué está pasando?
3: Bueno, això...
2: A veure, quan no hi havia els badens ens queixava.
4: No, no, i està bé que n'hi hagin. Està bé, però no sé, no sé si calien però, tants, eh?
1: Claro, no sabes qué marcha a poner.
2: Sí. O que los fessin bé. Poseu, i han posat pues, sí, sí. a saco. I llavors,
0: sí, sí, no, és veritat, és veritat.
4: Potser busca
2: no sé
4: un equilibri.
2: No sé quants n'hi ha a l'avinguda Terme, perquè allà sí que convindria que em posessin una cada 50 metres. Mm. Sí, perquè mira sí. que corren allà la gent.
1: O un policia, sí, sí.
3: això, també. Per exemple... És
2: policia, no, home, que no, policia, no fa res, no ha de sortir... Si no pot córrer darrere els patinets, com ha d'anar...
3: Hombre, o que posa un semàfor.
4: Però bueno, en tot cas, que la gent no corri, perquè ja dic que... Clar, que sí, sí. I aneu en compte amb els badems, perquè més que res, perquè el cotxe també potser també, que cosa l'esteu amb a mecànic, també.
0: I la segona part de la notícia també és interessant, el que la... Bueno, hayan...
4: sí, que es demana una junta,
0: no?
4: eh?
0: Parat lo que le correspondia a l'Ajuntament de les Tasses per el impagament, o entre cometes, no? El pagament en més de 90 dies. És un poc absurd, eh? De totes maneres, que Hisenda para això a l'Ajuntament, perquè si no està, si està incomplint el pagament i no té més diners per fer-ho, recursos, pues, clar. Supongo, però clar, és una forma de pressionar, no?, perquè es fallin bé les coses, no?
1: Entonces sí però... que ha estado intervenido por Hacienda.
4: No, no bueno, és ben bé així.
0: Intervenido no, però bueno, que no l'han donat els diners que les corresponien.
4: Han retingut, han retingut, les transferències.
0: Clar, exacte.
4: Durant 4 mesos.
2: Por morosos.
3: Clar, sí. Però ara això també repercuteix, perquè l'Ajuntament no pagarà a los 90, pagarà a los 180.
2: Bueno, ja ho fan.
4: Bueno, en aquest cas han hagut, bé, com que els pagaments eren a més de 90 dies i no teníem el pressupost municipal, doncs també, clar, durant aquests 4 mesos han incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, com estableix l'article 36, i d'aquí doncs, aquesta mesura que ha arribat per part del Ministeri d'Hisenda. Però d'altra banda, doncs, també l'Ajuntament ha estat inclòs en aquest llistat de 180 municipis de tot l'Estat i, per tant, es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o en l'últim trimestre del 2025, i això bé estaria bé si s'adhereixen, perquè cobrarien els proveïdors. Ja. Mm-hmm.
1: Si per tu...
0: No
1: empreses...
0: sé, però bueno, els diners sortiran de l'Ajuntament, en clar. Qualsevol cas, no?
2: Clar.
0: O sigui, que aquest grup de 180 municipis, no ho sé com fan, però...
4: No, d'entrada tu t'adhereixes voluntàriament a aquest mecanisme, aleshores els proveïdors cobren i després vale. ells ja... van
3: liquidant.
4: No, acaben de liquidar amb l'Ajuntament. Bé, vale, molt bueno. bé, no sé com funciona, no sé. Però entenc que és, diguem que és una opció perquè el proveïdor cobri.
0: Sí, sí,
3: clar,
0: sí.
2: Perquè es trobaven
3: que no pateixi.
2: Que no cobraven mai.
4: El que passa és que per unir-se a aquest llistat, l'Ajuntament ha d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri, és a dir, tu ha de validar el Ministeri.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Però bé, tenen aquesta opció, en tot cas, bueno, sobre la taula.
0: Esperem que ara, amb el pressupost, aquestes coses
2: poden...
0: que paguin.
3: Es posin al dia.
4: Vinga, seguim amb més temes. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. Així ho ha anunciat el regidor Dani Pérez. Ha anunciat doncs, aquest relleu al grup municipal de la CUP. Ramon García anava al número 7 en la candidatura del 2023 i Dani Pérez preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol. Bé, què en penseu d'aquest relleu?
0: Bueno, com jo he comentat abans que entrem en any electoral i si el Dani Pérez no volia continuar, és normal que un any abans de les eleccions pues, hi hagi una cara nova al front de la CUP, no? I sí. Bueno, aquest el, és un jove, perquè és un noi...
2: Dani Pérez també és jove, coi.
0: Bueno, sí, però menys jove que Ramon, no? Jo crec, i bueno, pues, jo crec que és part de la... de començar la campanya electoral d'alguna manera, no? I bueno, veurem com, sí, com va la cosa, no?
2: Tens raó, que això jo penso que és la millor manera de presentar un possible candidat, que tingui un any i una mica més de gestió municipal, sí, per anar agafant ritme i perquè la gent el conegui.
0: Exacte.
2: I penso doncs, que, bueno, que també hem d'agrair doncs, al Dani Pérez la
0: sí,
2: gestió
0: sense
2: que ha
0: portat,
2: bona o dolenta, a favor d'uns o a favor d'uns altres, però vull dir...
1: Però ha dejado el listón muy alto, ¿no? En plan guerrillero, quiero decir. No, porque yo he escuchado el último pleno y está ahí, que es su papel, claro.
2: Sí. Bueno, la seva feina. Claro, està a l'oposició, està a punxim-pum, vull dir, és això.
1: Però se retira por gusto?
2: Bueno, ell sabrà.
1: Sí, no, es que me ha parecido entender que pues que en su partido que lo están haciendo en todos los sitios y como que él lo tiene que hacer,
2: bueno,
1: también.
2: Bueno, supongo que la renovación, otra...
0: En principi, la CUP en tots crec que màxim són dos legislatures. No pot estar...
2: Ho tenen per estatut,
4: això. Tenen per estatut.
3: Que bé,
4: sí,
3: que bé. Això està perfecte. Hi hagi
4: partits, no?
0: Clar, no, jo crec que està molt bé. Perquè...
3: Clar que sí, que donin oportunitats.
2: Sí que és veritat, sí, perquè hi havia regidors, o sigui, que estaven en el Parlament de Catalunya.
0: Sí, van canviant.
2: Amb dues legislatures han tingut que marxar. Sí. Veritat, sí.
0: No, jo això lo veig molt bé.
1: Renovar.
0: Que hi ha renovació. Sí, sí. I bueno, hi veurem. No? Com...
4: Diu també la CUP doncs, que encara no ha pres cap decisió en relació amb la candidatura i el cap de llista per les eleccions municipals del 2027, però clar, tot podria fer suposar, no? Que si tu ho deixes abans doncs entre el Ramon García podria ser el relleu. Ja veurem si serà el cap de llista o no, però vaja, sembla, no?, que s'enfoca una mica a donar pas, no?,
0: jo penso
4: a una
0: és,
4: altra
0: que és així, clar,
4: persona.
2: Jo gairebé voldria dir que Cubelles, com a CUP, no té tanta representació dintre de militants, suposo. No. Això passa igual que Esquerra Republicana, que no hi ha tants, eh? Llavors, sempre han de buscar entre el grupet o el grup que formen, doncs buscar el millor candidat possible. Suposo que aquest deu ser la imatge que deuen posar al davant.
0: Imagino,
2: penso,
0: clar. Sí.
4: Anem a una altra qüestió, i és que la policia local doncs, la setmana passada va estar controlant els patinets i els vehicles de mobilitat, els BMP. Va ser en horari d'entrada dels instituts. Els agents municipals han posat en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des del febrer passat. La policia local va estar controlant, com dèiem, doncs aquest tipus de patinets. Els agents municipals posaven en marxa aquesta campanya informativa i es desenvolupa doncs, tant els dispositius de control com de vigilància que els agents realitzen a diferents punts del municipi com a les dependències de la comissaria de la policia local, on la ciutadania també pot adreçar-se per resoldre dubtes i rebre informació sobre aquesta regulació d'aquest tipus de vehicles de mobilitat. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, doncs, parlava en algunes de la seva estada aquí a Ràdio Cubelles d'aquest canvi legal que va entrar en vigor doncs, el febrer passat i que obliga a registrar els vehicles i a tenir una assegurança per moure's. Què en pensem? Doncs una mica també d'aquesta campanya informativa... Doncs jo. Això que també, clar, hi ha sancions que poden arribar als 800 euros si no es compleix aquesta normativa.
2: Jo el que veig és que bueno, aquesta normativa està bé i ja fa temps que es tenia que haver aplicat, però esclar, hi ha una gran dubte. Jo dintre d'aquesta normativa veig una gran dubte perquè els obliguen a saber les normes de circulació. I qui els hi expliquen aquests senyors o senyores, clar, nois o noies, quines són les normes de circulació? Jo dic que els adults, sempre ho dic, que la majoria, tots tenim carnet de conduir, més o menys, i si agafes un patinet saps que aquella senyal el que vol dir. Però hi ha molta gent que això no ho sap.
1: És que estarien obligats a fer algun tipus de curso, perquè se supone que circulen com les motocicletes. O... Entonces, claro.
2: Aquí s'ha començat a aplicar aquesta normativa, però jo avui aquest matí he vist dues persones adultes, dos,
0: en un patinet.
2: Amb un patinet, sí. Sense casc, sense res, mm. i la Guàrdia Urbana ha girat per un carrer i ha girat per un altre.
4: Bé,
2: i així és igual.
4: Això, sento, el tema del casc aquí a Cubelles, de moment, doncs, no és obligatori, perquè quan es va aprovar l'ordenança no es va posar com a obligatori, bueno. Perquè diuen, doncs, que la normativa encara no ho especifica, i per tant, doncs, ells confien que s'inclogui el reglament el més aviat possible per poder sancionar a qui no porti, però que ara mateix, com que no existeix doncs aquest reglament, doncs no,
1: no.
4: És que multaríem, però podries, bueno, podries, sí, recórrer la multa. No?
1: Sí, però sí, sí, dos, sí, en un patinete sí que està claro que no se puede.
0: Claro, no. I en sentido contrario, eso. Y per la vorera...
1: I hay que registrarlo, el patinete, también.
0: Clar, sí, però... Clar, no, ara...
3: No. Quan eren petites, bueno, jo almenys, jo tenia la bicicleta aquí a Cubelles i jo la tenia escrita a l'Ajuntament, pagava...
2: Tenia una matrícula.
3: Clar, sí, la meva matrícula, sí, i tant, sí. I me'n recordo d'un guàrdia urbà que ara no me'n recordo del nom.
0: No diguis noms.
3: Però que era molt famós,
2: ja,
3: perquè...
2: Ja no existeix,
3: ara m'ha vingut una mica. Però clar, que no, es multava i posaven les bicis davant de l'Aliança i la que no tenia matrícula... Multa que dio, sí, que portava, sí.
1: Pero eso no continuó, ¿no?
2: No, es va, bueno, es va deixar i ja està. Va desaparèixer, no, la matrícula, que era una xapa,
3: Sí, sí, però
2: xapa,
3: sí,
2: un número,
3: era un control, sí, donaven, sí, la pegatina cada també. Any, s'han,
2: sí, ja,
3: abandonat,
2: sí,
3: la pegatina.
1: Pues ara el patinete hay que registrar.
0: Àngels, la notícia, sí, di fins quan és la campanya informativa i quan comença,
4: doncs,
0: a...
4: Doncs no diu fins quan, no, t'he de dir, perquè... que jo vaig veure la campanya, clar, informativa, i li vaig comentar, sí, sí, al Pau, escolta'm, que estan aquí, doncs això, sí, controlant, sí, sí, els patinets i tal, i bé, ho vaig veure a l'entrada, quan entren els nanos a l'institut.
0: Estaria bé, no? Saber quan comencen a
4: multar.
0: Més d'un
4: el van parar, i jo crec que va fer tard, a l'hora d'entrar a l'institut, perquè clar, l'entrada va just de temps, sí, s'estava fent aquesta campanya, que entenc que ara és informativa, però que clar, que després començaran a sancionar. Clar. No sé fins quan és la campanya.
1: Però hay sanciones, depende de lo que sea, los sancionan.
0: Que estén informando, vale. Però clar, és que el registrat i amb l'assegurança, jo crec que no hi ha ni un 10% dels patinets que circulen. Menys, possiblement.
2: Mira, aquest matí n'hem tingut allà al costat, jo me'l mirava, i aquest patinet no té res.
0: No, segur, però bueno, no sé quan començaran.
4: I fins quan, jo suposo que aniran fent, no?, al llarg de doncs, els propers mesos, perquè clar, que facis només una campanya, no, jo crec que no arriba, tampoc.
1: Quan t'empiecen a tocar el bolsillo, ja...
0: Té que ser coercitiva,
4: Sí, perquè és... la butxaca li toquen els pares, aquest és el problema,
0: Sí, però... Bueno, però els pares també són responsables de que el patinet esté registrat i tenir una assegurança.
4: Això sí.
3: Això és el que t'anava a dir, que comencem per als pares, no?, perquè els nens, dius, bueno, no tenen diners, no tenen manera de fer segons quines coses, a lo millor és un nen responsable i lo faria, però sí que el pare està allà, o la mare, per fer-lo, no? Sí. I perquè portin cas, encara que no sigui reglamentari, més que res per la salut del seu nen, no?
4: La seguretat,
1: sí. Però s'han vist en este
4: però bueno, després veus
1: dos en un patí,
4: sí,
1: però...
4: després veus això, jo no sé si els pares poden arribar a controlar. També,
0: però, però no eren nens,
4: eren adults en aquest cas,
2: una parella que haurien tenir 25 o 30 anys,
1: fíjate,
2: ja eren grans,
0: sí.
2: Però bé, jo penso que això està molt bé, i veurem quina serà la continuïtat que tindrà el patinet.
1: I perquè control tot això d'alcoholèmia?
2: No, això és una altra història. Jo la continuïtat del patinet la veig amb el fet de que es tingui que assegurar i que es tingui que registrar, vull dir que tingui que tenir un control municipal, una matrícula, el que sigui, i tard o d'hora, qui tingui un patinet també pagarà alguna cosa. Un impost, alguna història, i això comportarà, doncs, que els patinets deixin de circular alguns, perquè no tothom farà, però tot això són traves, i la veritat és que això és com ara les bicicletes, per exemple, parlàvem abans de bicicletes, no tenen ni matrícula, ni estan registrades, ni tenim seguro, ni tenim res.
3: Hi ha alguna elèctrica que d'unidó,
2: bueno, però espera't, tot això demà passat, el municipi que digui bicicletes controlades, amb seguro, no sé què, tot això farà que... Jo, escolta, jo el meu cotxe sí, perquè el cotxe sí que em dona un bon servei, però una bicicleta, no, No, jo haig de pagar impostos per una bicicleta, jo haig de matricular... Jo... Però tot el mateix, el patinet passarà igual. Si no, ja ho veurem.
4: Bueno, potser no es venen tant, doncs, afectarà la, a la venta, potser.
0: Clar, sí,
4: perquè al final, si has de fer un curs, si has de fer un curs i ja treus el carnet de moto, no?
2: A més a més, això.
4: Sí, el de ciclomotor.
2: De conducció encara serà pitjor. Sí. Perquè tu vés amb una acadèmia a treure't un carnet per portar un patinet, et cobraran 60 euros...
4: Però el símptoma no és perquè t'ho cobrin, és si ara no donen l'abast amb examinadors
1: per
4: treure la llicència de ciclomotor i de cotxe i de... Imagina't tu que haguessin d'examinar, és que com no posin personal...
2: Clar, estic convençut que si tu vas amb una acadèmia a prendre les normes de circulació, la mateixa acadèmia et pot justificar... el fet de que tu ja has fet unes proves, has passat un examen i no caldrà ni anar a tràfic a fer res. Vull dir, jo penso que les coses poden anar per aquí.
4: Sinto, els tràmits són lents i ho diem per què? Perquè falta personal moltes vegades.
2: Ja
4: sé, mira, jo sóc la primera que penso que han de fer una formació i per què no? Està molt bé que la policia també facin aquests tallers a les escoles posen un circuit i els expliquen una mica, no? Doncs els semàfors, la circulació, això ho fan,
2: Aquí
4: passen tots els alumnes de l'escola, després a l'institut també els hi fan unes xerrades, però clar, doncs si els hi fas fer com el carnet de ciclomotor, doncs que posin mitjans, perquè si no, no sé.
2: Evidentment. Ja en parlarem.
4: Ja en parlarem. Bé, en tot cas, recordem també que està prohibit l'ús del telèfon mòbil, d'auriculars durant la conducció i que no es permet tampoc superar els 25 km per hora. I bé, que no es pot circular per travesseres, per vies interurbanes, per autopistes i també autovies i túnels urbans. Fem aquest recordatori i ara sí, tancarem aquesta tertúlia de Ràdio Cubelles. Dilluns que ve tornem i els que estiguin de festa, doncs vaja, que s'ho passin molt bé, no? Que disfrutin d'aquest pont. Que alguns tenen. Enveja sana.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
5: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Hola a tothom i benvinguts al nostre podcast. Som la Laia i la Júlia, estudiants d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí. I avui parlarem d'un tema molt important com ho és la lactància materna.
1: Sí, exactament. És un tema molt important i molt interessant. Tot i que sigui un procés natural, encara genera molts dubtes, mites i també molta informació que no sembla correcta.
0: Exacte. A més, és un tema que afecta tant la salut del nadó com de la mare i també té una part emocional molt important.
1: Sí, avui intentarem explicar-ho de manera clara i ordenada, tocant molts aspectes com què és, què beneficis té, què tipus de lactància hi ha, algunes dificultats, mites, curiositat i també quin és el paper d'aquesta societat.
0: Doncs comencem. Bé, quin és el primer tema que parlarem? Serà què és la lactància materna. Per començar i situar-nos bé, podries explicar de manera detallada què entenem exactament per lactància materna i per què és tan important en els primers mesos de vida?
1: Pues la lactància materna és el procés mitjançant el qual la mare alimenta el seu nadó, amb la llet produïda pel seu propi cos. És una llet que està biològicament adaptada per satisfer totes les necessitats nutricionals, immunològiques i desenvolupament del nadó.
0: Quan diem totes les necessitats, què inclou exactament?
1: Pues inclou les vitamines, els nutrients, greixos, proteïnes, aigua i també anticossos que produeixen, que protegeixen el nadó de malalties.
0: I com funciona al principi, després del part?
1: Pues la primera llet que es produeix és el calostre, la qual pot començar durant l'embaràs, més o menys en la setmana 16-22 de l'embaràs, i els primers dies del nadó. És una llet superconcentrada i també té un color groc, la qual serveix per enfortir el sistema immunitari del nadó, tot i que hi ha molt poca quantitat, és superrica en defenses.
0: O sigui que el nadó no necessita grans quantitats al principi.
1: Exacte. Com he dit abans, l'estómac del nadó és superpetit i no necessita grans quantitats d'aliment, sobretot en els primers dies, ja que el calostre és més que suficient.
0: I després?
1: Pues després d'uns dies arriba la llet de transició, que com diu el nom és una transició entre el calostre i la llet madura. És de color groc tirant a blanc. I aquesta llet dura aproximadament unes 2 setmanes i aporta més energia i nutrient al nadó.
0: I quan arriba la llet que tothom coneixem?
1: Pues la llet madura, que és la de color blanc i que tothom coneix, arriba aproximadament unes 3 setmanes després del part. A partir d'aquí, la producció s'adapta segons la demanda del nadó. Què vol dir això? Pues com més mama, més llet es produeix.
0: Quan dius com més mama, més llet es produeix, podries explicar millor com funciona aquest mecanisme?
1: Sí, mira, t'ho explico una miqueta. Aquest mecanisme significa que com més sovint i amb més eficàcia mama el nadó, més llet produeix el cos de la mare, ja que és un procés que està controlat per hormones que respon a l'estimulació del pit.
0: Això és un tema i un sistema molt interessant perquè depèn completament del nadó. A continuació, parlarem sobre els diferents tipus de lactància. Ara entrem en una part molt interessant. Hi ha diferents tipus de lactància, oi?
1: Sí, exactament. I també és molt important saber-ho perquè no totes les famílies segueixen el mateix model. Hi ha diferents opcions, segons les necessitats i les circumstàncies de cada família o de cada nadó.
0: Molt bé, comencem per la més coneguda.
1: Pues la lactància materna exclusiva és quan el nadó s'alimenta només amb llet materna, sense cap altre aliment, ni líquid ni aigua.
0: I fins quan es recomana?
1: Pues la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana la lactància exclusiva fins als 6 mesos i després combinar-la amb altres aliments fins als 2 anys o més.
0: O sigui que no només és cosa de pocs mesos.
1: Exactament, pot ser un procés llarg si la mare i el nadó ho volen.
0: Podries explicar ara en què consisteix la lactància mixta i en quines situacions es pot utilitzar?
1: Pues la lactància mixta és aquella en què es combina la llet materna del pit amb la llet artificial que és del biberó. De forma que el nadó pot rebre aliment del pit, com he dit abans, en alguns moments del dia i altres del biberó, cosa que permet més flexibilitat a cada família.
0: Per què es fa això?
1: Pues pot ser per molts motius. Pot ser per retorn al treball, per una decisió personal o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
0: O sigui que és una opció molt flexible.
1: Sí, i també és superhabitual.
0: Mm. Què podem dir sobre la lactància artificial?
1: Pues la lactància artificial és aquella en què el nadó s'alimenta només amb la llet de fórmula, que és la llet que nosaltres preparem, que és amb, pues amb la fórmula, amb aigua, es barreja i això es pot donar al nadó directament. Aquesta llet està dissenyada per cobrir les necessitats nutricionals bàsiques del nadó, quan no es pot o no es vol donar lactància materna.
0: I la lactància diferida, que pot ser és menys coneguda?
1: Sí, la lactància diferida és quan la mare es trau llet amb un tirallet i després se la dona en biberó pues, al nadó.
0: Això permet no donar el pit directament.
1: Exacte, i també es pot utilitzar si la mare comença el treball o si el nadó té alguna dificultat per agafar-se al pit o per compartir l'alimentació amb un altre cuidador.
0: A continuació, parlarem de les beneficis per al nadó sobre la lactància materna. Quins són els principals?
1: Pues el més important és la protecció immunològica. La llet materna conté anticossos que ajuda a prevenir infecció com refredats, diarrees o infeccions respiratòries. A més, quan el nadó es posa malalt, la llet té la capacitat de canviar la seva composició per ajudar el nadó.
0: Això és especialment important en els primers mesos.
1: Sí, exactament, perquè el seu sistema immunitari del nadó encara està completament immadur.
0: I hi ha més beneficis?
1: Sí, també ajuda al desenvolupament del cervell i del sistema nerviós. Alguns estudis ho relacionem amb un millor desenvolupament cognitiu.
0: També he sentit que pots reduir riscos futurs.
1: Sí, exactament. Pot reduir el risc de l'obesitat infantil, el diabetes tipus 2 i algunes al·lèrgies.
0: O sigui que no només espera ara, sinó també a llarg termini.
1: Sí, exactament.
0: I ara parlarem sobre quins beneficis té donar el pit per a la mare.
1: Mira, té molts beneficis. Per exemple, la lactància ajuda a la recuperació després del part, perquè ajuda a les contraccions de l'úter i fa que l'úter es posi correctament després d'un part.
0: Això no ho sap tothom.
1: Exactament, i també altres beneficis és que ajuda a reduir el càncer de mama i el càncer d'ovari, i també pot ajudar a reduir l'anèmia postpart.
0: En l'àmbit emocional també hi ha molts beneficis, oi?
1: Sí, perquè és un vincle que es crea superfort amb el nadó. El contacte visual i físic és superimportant.
0: I també hi ha un factor pràctic.
1: Sí, exactament. Sempre està disponible, a temperatura adequada i, sobretot, no té ningú cost econòmic.
0: Ara parlarem sobre les dificultats i problemes freqüents, que, com he dit, és una part molt important.
1: Sí, exactament, perquè no sempre és fàcil i també és important dir-ho.
0: Quines són les més comuns?
1: Pues una de les més habituals és el dolor al mugró. Normalment passa per una mala posició del nadó.
0: I això es pot solucionar?
1: Sí, es pot solucionar gràcies a l'ajuda d'algun professional com una assessora de lactància materna o tu mateix a casa ajustant la posició del nadó.
0: I un altre problema?
1: Pues pot ser les fissures al pit, la congestió mamària, que també es diu mastitis, o la sensació de poca llet.
0: Això de la poca llet és real?
1: No, normalment no. Sovint és una percepció errònia, perquè la producció depèn de la demanda. També no es podem fiar al 100% de quan traiem el llet amb el tirallet, ja que el tirallet no és capaç de treure la mateixa quantitat de llet que treu un nadó.
0: Que interessant! I el cansament?
1: També és important dir-ho perquè la lactància pot ser molt demandant, sobretot al principi.
0: Això pot afectar el descans de la mare.
1: Sí, per això és superimportant l'entorn.
0: Passem a un altre tema. Sobre la freqüència i l'alimentació a demanda, quins horaris s'han de seguir?
1: Pues mira, això és superimportant, perquè no hi ha que seguir ningú horari, i això és molt important. La lactància ha de ser a demanda.
0: Què vol dir exactament?
1: Pues que el nadó mama quan ho necessita, no cada X hores.
0: Això pot ser molt variable, no?
1: Sí, cada nadó pot mamar o cada hora, o cada 3 hores, etc. Això depèn de cada bebè.
0: I això és normal?
1: Totalment normal, i sobretot els primers mesos.
0: A continuació parlarem sobre els mites de la lactància. Anem amb els mites més comuns.
1: Pues un dels més grans, que és com el que he dit abans, és que les dones no tenen prou llet.
0: I això és cert?
1: No, no sol ser cert. Sol ser un problema tècnic o per manca d'informació.
0: I el tema del plor?
1: Pues el plor no sempre vol dir que té gana, pot ser per diferents motius, per son, per fred, per calor o simplement necessitat de contacte.
0: Ara parlem sobre curiositats.
1: Pues una curiositat és que la llet materna canvia durant la mateixa pressa. Això vol dir que al principi la llet és més líquida, d'acord? Que és quan el nadó es pot hidratar. I al final de la presa apareixen els gresos, que és on el nadó es pot alimentar.
0: Això ajuda a la sacietat del nadó.
1: Sí, i també pot canviar durant l'edat del nadó i fins i tot quan està malalt. I una altra curiositat és que la llet materna canvia durant la nit. Durant la nit produeix una hormona que es diu melatonina, que ajuda el nadó per tranquil·litzar-se i poder dormir.
0: O sigui que s'adapta constantment.
1: Exactament, és un sistema superdinàmic.
0: Tinc una pregunta, Laia. Tu creus que hi ha pressió social amb aquest tema?
1: Sí, moltíssima. Tant com si vols donar el pit, com si no vols donar el pit.
0: Sempre hi ha opinions externes.
1: Sí, sempre, i sobretot en la maternitat. I això pot generar molta culpa o inseguretat a la dona o als familiars.
0: Què seria l'ideal?
1: L'ideal seria la informació, el respecte i suport sense jutjar.
0: A continuació parlarem sobre l'alimentació de la mare. La mare ha de seguir alguna dieta especial durant la lactància?
1: En general, no. No cal una dieta estricta, però sí que és recomanable mantenir una alimentació equilibrada i variada, perquè això pot influir en la qualitat de la llet i, sobretot, en el benestar de la mare.
0: Hi ha aliments prohibits?
1: No, en si no existeixen aliments prohibits, però sí que es recomana evitar l'alcohol, d'acord? Perquè és bastant tòxic. Si decideixes tomar alcohol, pots fer servir unes tires que se posen en dins de la llet materna. Si surt positiu, vol dir que encara no pots donar el pit, i si surt negatiu, vol dir que ja pots donar el pit. Hi ha un mite que diu que tens que cuidar-te el pit per poder donar-li una altra vegada al nadó. Però això s'ha descobert que no és veritat. Simplement tens que veure si dona positiu o negatiu. D'acord? Un altre aliment que és important reduir és la cafeïna, igual que en l'embaràs, no més de 200 mg al dia. I també cal reduir els peixos amb un alt nivell de mercuri, que sol ser el peix espada, la tonyina vermella, etc.
0: Mare meva, quanta informació! Tinc un dubte. Què és el deslletament?
1: Pues el deslletament és un procés de deixar la lactància materna. Existeixen dos tipus. El deslletament natural, que és quan el nadó deixa el pit de manera voluntària, progressiva i espontània. Sol ser sobre els 2 i 4 anys. I després hi ha el deslletament dirigit, que és quan la mare o factors externs decideixen acabar la lactància, i això pot ser o gradual o més ràpid. Depèn de cada família.
0: Diries que és un moment emocional?
1: Sí, moltíssim, tant per la mare com per al nadó.
0: Podries ara explicar quines són les posicions més habituals per donar el pit i per què són importants?
1: Sí, vaig intentar explicar-ho, però el més senzill és que busqueu en Google algunes imatges per poder veure bé correctament les imatges i ser més fàcil per reconèixer, d'acord? Doncs la més coneguda, la posició tradicional, que és amb el nadó en braços. Després hi ha la posició estirada, que això serveix sobretot per les nits, on la mare pot estar tombada al llit amb el nadó al costat agafant el pit. I després hi ha la posició de rugby. Hi ha també moltíssimes més imatges i moltíssimes més posicions que podeu veure gràcies a aquestes imatges, d'acord? I també hi ha posicions per poder lactar a bessons, que això és molt interessant, sobretot per les mares que tinguin doncs nens. I totes aquestes posicions, el seu objectiu és facilitar una bona agafada al nadó al pit i sobretot evitar un dolor a la mare.
0: Quina cosa! I per què és tan important la posició?
1: Pues, com he dit abans, una mala posició pot provocar dolor, fissures o que el nadó no s'alimenti correctament.
0: Entenc la dificultat. Escolta, Laia, he sentit parlar de la confusió entre el pit i biberó. Què és exactament?
1: Pues és una situació en la que el nadó pot tenir dificultats per adaptar-se a diferents formes de succió, ja que el mecanisme per agafar el pit i agafar el biberó és completament diferent.
0: Això pot afectar la lactància?
1: Sí, en alguns casos pot dificultar-la, sobretot si s'introdueix el biberó molt aviat.
0: Hi ha alguna opció al biberó?
1: Sí, hi ha dues maneres de donar llet a un nadó, amb xeringa i amb vas.
0: I com funciona amb la xeringa?
1: Pues omples una xeringa sense agulla amb llet i després col·loques el teu dit net, òbviament, dins de la boca del nadó. Normalment sol ser el dit petit, perquè el nadó succioni el teu dit. I alhora li vas donant la llet molt a poc amb xeringa.
0: I amb el vas?
1: Pues amb el vas li apropes a la vora del llavi inferior al nadó i li deixes que xucli la llet, sense ficar-se-la dins de la boca.
0: Quina diferència hi ha?
1: Pues que la xeringa serveix per donar petites quantitats de manera controlada i el vas permet que el nadó begui al seu propi ritme.
0: I si es vol fer servir biberó, hi ha algun tipus millor?
1: Sí, hi ha un test que es pot fer passar als biberons per veure si són compatibles amb la lactància materna o no. Es diu el test del triangle. Consisteix a posar les teves mans en triangle i si el biberó encaixa, passa la prova.
0: Què vol dir això del triangle?
1: Pues vol dir que busquem un biberó que permeti una succió semblant al pit, amb una tetina ampla i flexible, que permeti una forma oberta com un triangle.
0: I per què és important?
1: Pues perquè ajuda el nadó a obrir bé la boca i succionar de manera natural, evitant la confusió entre el pit i el biberó.
0: Llavors, quin tipus de biberó és millor?
1: Pues una amb una tetina ampla, suau i de flux lent, que respecti el ritme del nadó.
0: I quins s'han d'evitar?
1: Els de tetina estreta o rígida. I els de flux massa ràpid perquè no imiten bé la lactància materna.
0: D'acord, que interessant. Laia, tinc una pregunta. Com es pot extreure i conservar la llet materna?
1: Pues la llet materna es pot extreure manualment o amb un tirallet. Hi ha dos tipus de tirallet. El manual o també l'elèctric. I després, la llet es pot conservar a la nevera o congelador, seguint unes normes d'higiene i temps per garantir que la llet sigui segura.
0: Això permet més flexibilitat.
1: Exacte, sobretot per a les mares que treballen.
0: Doncs ara, per acabar, quin missatge principal donaries?
1: Pues que la lactància materna té moltíssims beneficis, però que no sempre és fàcil.
0: I que cada experiència és diferent.
1: Exactament. El més important és el benestar de la mare i del nadó.
0: Doncs fins aquí el podcast d'avui.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Fins a la pròxima.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
3: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Joval.
2: Molt bon dia a tothom. Des del Com viure millor entrem avui a casa vostra per parlar-vos de notícies de salut. El virus més recent que ha estat donant la volta pel món i que ens ha posat els que tenim memòria a la pell de gallina per si repetíem pandèmia, i els que pensen que tot és un engany, com que no ens passarà mai més una cosa que no ens la inoculin, ens trobem avui en aquest punt de trobada per pensar com han anat les coses i tenir una informació mínimament contrastada, perquè això és sempre la nostra recomanació. El vaixell MV Ondius, que ha estat en el punt de mira de tot el món per un brot d'antivirus, no és un creuer qualsevol. No penseu en aquests creuers del Mediterrà on hi ha un servei de bar i bufet les 24 hores, tampoc té piscines ni banyeres d'hidromassatge a la coberta. De vegades poden trobar gossos que estan rastrejant per assegurar-se que els passatgers no porten contaminants quan desembarquen en ecosistemes sensibles, i altres vegades els viatgers han de dur una mena de botes sanitàries per no alterar els ecosistemes quan els trepitgen. Res d'això ha estat suficient per protegir el vaixell de l'antivirus, una família rara de virus que es transmet mitjançant rosegadors. Fins ara, 3 passatgers havien mort i 6 havien estat contagiats, per, segons els comptes de l'Organització Mundial de la Salut. No podien creure que passés en aquest vaixell, perquè la tripulació és extremadament estricta, i això són paraules de Dave Wilson, que va navegar a bord del Ondius amb el seu fill aquest mateix any. Diversos passatgers de l'Ondius expliquen que el vaixell no vol atracar en destinacions turístiques normalment concorregudes. S'adreça a passatgers que volen una experiència educativa i aficionats a la vida salvatge. També és car. Es paga entre 8.500 i $17.000 pel creuer. I sovint els que hi pugen són experts en biodiversitat i geopolítica, i fan conferències durant les visites. És un vaixell sense pretensions. Normalment atrau un tipus de viatger diferent del que vol el creuer per turisme. El balanç de les persones que han estat en viatges anteriors a diferents destinacions és que ha estat un cas flagrant de mala sort. El personal també pren precaucions per evitar la contaminació del vaixell i de les illes que visiten. De fet, a l'Argentina es van veure gossos rastrejant durant el vaixell mentre navegaven des de Malvines fins a l'illa de Geòrgia del Sud, a l'Atlàntic Sud i al voltant de la península Antàrtica. Els membres de la tripulació van intentar no contaminar els ecosistemes que visitaven. Això és referència de diferents persones que han fet els creuers. Els guies vigilaven per assegurar-se que els passatgers es mantinguin allunyats dels pingüins, per exemple, quan es va anar a zones antàrtiques en viatges anteriors, les foques i altres animals salvatges, i tothom havia de deixar les motxilles en una lona a la costa perquè res del que portaven no toqués a la terra que anaven a caminar. Abans de tornar a bord, la tripulació revisava la roba i se n'assegurava que no hi haguessin llavors enganxades a les costures per reduir el risc de portar espècies invasores. També s'havien de ruixar amb una solució antibacteriana abans de treure's les botes. Els protocols de bioseguretat eren molt, molt estrictes. Els passatgers diuen que interactuaven en el menjador, a la sala d'estar o a la sala de conferències. Expliquen que per arribar a les illes del seu itinerari els transportaven en grups de 10 o més persones en embarcacions inflables. Els membres de la tripulació es barrejaven regularment amb els hostes, de vegades responent preguntes sobre fauna salvatge rara durant els àpats. Com a viatge va estar una experiència interessantíssima, però això ens ho diu el Augusto Gómez, que és de la Ocean White Expeditions, que estava contractat per gravar vídeos. Simplement mala sort. Podria haver passat a qualsevol vaixell. hauria de denominar-se vaixell d'expedició i no creuer. Ho diu Cossabeck Williams, amb 66 anys, que treballava en un laboratori mèdic d'anatomia patològica, i diu que estava impressionat amb els protocols d'higiene del vaixell. I és difícil impressionar una persona que en els seus propis protocols del dia a dia ja té unes altíssimes mesures de seguretat. També ens diuen que havia estat en contacte amb algunes de les persones que hi havia al vaixell quan anava cap a Canàries. Sembla que tothom està bé i aquest brot no l'ha dissuadit de planificar un tercer viatge quan surti després de la desinfecció per dirigir-se als Balcans. Ocean White Expeditions, que també és l'operador del vaixell, va dir que no podia donar cap resposta més immediata. I les respostes més immediates són aquelles que van venir a les zones que se'n beneficien del turisme com a medi de vida. L'Argentina s'ha convertit en un punt clau del mapa per explicar el brot d'antivirus identificat a bord de l'Ondius. El vaixell va sortir de la ciutat més austral del país, llatinoamericà, a la província de Terra del Foc. Des que l'Organització Mundial de la Salut va informar dels primers casos i els primers morts relacionats amb la infecció, s'inverteixen molts esforços en rastrejar l'origen d'aquest brot, desconegut a bona part del món. Però no a la zona de la serralada dels Andes, on la població hi conviu i de la qual prové el nom de la soca. Tant el govern argentí com el de la província de Terra del Foc investiguen com s'ha pogut declarar el focus. Això no obstant, funcionaris de l'administració local afirmen que és pràcticament nula la possibilitat que el primer contagi fos a Ushuaia, ja que no és una zona endèmica d'antivirus. De fet, a Ushuaia mai se n'havia registrat cap cas, perquè consideren que ha estat una campanya de desprestigi directe. El motiu és clar, prop del 21% de la població d'Ushuaia viu directa o indirectament del turisme. En canvi, la zona endèmica històrica de la Soca dels Andes és una mica més al nord, en províncies andines i encara de la Patagònia, com a Neuquén, Rio Negro i Chubut. També hi ha incidència al nord-oest del país, a la província de Salta. El contagi de l'antivirus és per contacte amb el ratolí cuallarg, un animal silvestre que habita en zones rurals i muntanyoses, a través dels excrements o de l'orina. La via més comuna de transmissió és la inhalació de partícules contaminades que queden suspeses en l'aire quan s'escombren les barraques en cases de camp o quan es mou la llenya o les escombraries en llocs tancats on hi poden estar els rosegadors instal·lats. El govern de Terra del Foc vol descartar el rumor segons el qual els pacients zero s'haurien contaminat a l'abocador observant aus. És el que es diu, però no hi ha una font i el Ministeri de Salut no ho pot confirmar. Per tant, es mantenen enrocats en la definició de tumor. Sigui com sigui, l'antivirus a l'Argentina és una malaltia coneguda i tractada amb una cautela extrema. L'infectòleg de la Universitat de Còrdoba, Àlex Tomàs, explica als nostres informatius que el protocol d'aïllament són molt estrictes per aquest motiu d'antivirus no s'hagi mai esdevingut problema massiu de salut pública. En aquest sentit, l'expert reforça que és clau el desembarcament del creuer a les Canàries. Fora d'un vaixell és difícil que continuï la cadena de propagació, perquè no és un virus que es transmeti amb tanta facilitat com, per exemple, ho va ser en el seu moment el SARS-CoV-2, causant de la pandèmia del Covid-19. Però s'ha de fer un cordó sanitari i quarantenes. El que sí és particular de la soca Andes és l'alta letalitat, que va per sobre del 30%. I el fet que ens transmet entre humans i no només de ratolí a persona, com es pensava fins al 2018, en el que es va poder fer el seguiment en un cas de la província de Chubut, va resultar paradigmàtic pels científics que l'investigaven. 34 persones es van contaminar en una festa d'aniversari i 11 van morir. Allà es va confirmar que, efectivament, la variant andina es pot contagiar de persona a persona. I tot i que a l'Argentina el virus no és excepcional, sí que s'observa un augment significatiu en els casos al llarg dels anys. S'han enregistrat un total de 101 contagis des del juny de l'any passat fins avui. Una xifra que dobla la del mateix període de l'any anterior. En els darrers 5 anys, els casos d'antivirus s'han triplicat. es troben davant d'un possible canvi d'escenari epidemiològic que ve de la mà del canvi climàtic.

0: Greusis, va exhortar l'Argentina i els Estats Units a tornar a l'organisme. El virus no els importa la nostra política ni les nostres fronteres, va dir. Com a resposta, el Ministeri de Salut de l'Argentina va emetre un comunicat que reforçava la seva posició. I deia que era l'OMS qui tornava a transportar la política a l'evidència i no al revés. El govern de Milei creu que no cal formar part d'un organisme internacional per mantenir la cooperació tècnica amb diferents països, tal com assegura que està fent amb l'enviament de material genètic del virus, kits de detecció ràpida i protocols per controlar la malaltia. Per als que es dediquen a comptar els paquets que arriben, venen i van, no els hi quadra els paquets que s'envien amb que arribin a les persones amb més exposició i amb baix nivell econòmic. La decisió que va prendre Milei d'abandonar l'OMS no és negociable. Es va prendre fa més d'un any arran del desacord del president amb la gestió de l'organisme durant l'epidèmia del coronavirus. No necessiten intermediaris per mantenir diàlegs. Així és que parlen sols perfectament. El missatge important, com prevenir el contagi. El contagi basa per reduir el contacte amb els rosegadors, aquestes sí són les recomanacions de l'OMS, mantenir llars i llocs de treball nets, segellar forats i entrades possibles persones, amagatzemar els aliments de forma segura, fer amb esprai, mantenir humides les superfícies contaminades abans de netejar per arrossegar-ho amb la baieta, rentar-se les mans de manera òptimament, com ens van ensenyar a fer-ho en temps de la Covid, i identificar ràpida de casos sospitosos, infectats, contactes propers i els centres de salut. Els centres de salut seguiran els protocols del virus del Covid, fer els procediments que generin aerosols extremant les mesures addicionals de protecció respiratòria, i en aquest cas aerosol no es refereix a l'esprai humitejador, sinó al fet d'aerosols en el qual pugui haver-hi una cosa que generi a l'acte de tossir. Tossir i la nàusea poden ser emissió de material contaminat. La OMS treballa associada a països i socis internacionals per enfrontir la vigilància epidemiològica, millorar els recursos de laboratori, afavorir la detecció primerenca i respondre als brots. Aquí és on anem a les estratègies de One Health, una sola salut, que recomana la relació entre la salut humana, els animals, el medi ambient, en les diferents malalties transmissibles entre animals i persones. Potser comencem a posar maneres naturals per tornar les flores autòctones, per anar traient les flores invasores i permetre que siguin aquestes flores les que facin llavors i possibilitats de mantenir-se en el seu primer esglaó de la cadena trofològica, els possibles transmissors portadors. Si mantenim aquests nivells de seguretat, estem dificultant que se'n vagi per un costat cap amunt, cap a zones més altes, que quedin allà enquistats, atrapats en el gel, o que siguin aus migratòries les que les portin. Perquè tot i que de les aus migratòries també en podem fer rastrejaments, sempre és més difícil. És emocionant pels biòlegs de la diversitat agafar un ocell i mirar-li la placa que els contacta amb el coneixement d'on venen i on van aquests ocells. Però pensem que les coses tenen més repercussió de les que fem per impuls i hem de mantenir-nos amb el cap fred i les mans ben rentades.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Jubal.
0: I fins aquí uns moments dedicats a la nostra cura i a la nostra responsabilitat amb nosaltres mateixos i amb el medi. Siguem o no siguem provacunes, siguem vigilants del benestar de la nostra societat, de les nostres famílies i d'aquesta terra, que només en tenim una, i està tota ella interrelacionada.

més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Bibliogenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona,
0: què tal? I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs al juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Amb Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Aranxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Aranxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca i que qui tingui ganes i pugui, el dimecres 10 de juny, a 6:45 de la tarda, farem la inauguració. Molt bé, després de les exposicions, doncs tenim una activitat familiar, ja dic, això ho aturem bastant perquè els contes el dissabte, quan hi ha platja, doncs ja la platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres, perquè el 5 de juny, precisament, celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres 5 de juny a 6:45 de la tarda. Uh-huh. Què més tenim?
0: Què més, vinga.
1: Tenim a la Wins Visita, ja sabeu que és un espai mensual, no?, que a través de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després ho comentarem, però ja fem horari d'estiu i llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny, a 6:00 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020 amb la novel·la El sueño de una sombra, i l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica, o sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom, i de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no?, el seu origen és català, ella va néixer a Barcelona, i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder... que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
0: I tant, i tant. Què més? Què més tenim?
1: Llavors, ja el dilluns dia 15... ja acabem amb la programació de juny. També tindrem una activitat singular perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cubelletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no?, època de Nino Bravo i d'aquells grups, Los Bravos i tot això. Llavors ve a ser una persona d'aquell món i, bueno, un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes. Però, clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no? Quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués i l'altre és el Jordi Meia. Llavors, us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat, sobretot treballa per donar visibilitat a dones i a escriptors, no?, de com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi, a Barcelona, i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone. Val? Encara ell també actua de forma periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 1:15 de la tarda, val? Com a anècdota també,

0: què va passar amb aquests nanos, no? que van tenir aquella fama, no?
1: I tant.
0: Tan impressionant.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, amb això pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, a partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 9:45 a 2:45.
1: Què més? Alguna cosa més?
0: Bueno, també convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
1: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
0: A l'estiu aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol, i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i no, llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
1: I tant.
0: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, la biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres, i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dona temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs gaudir de la lectura a la natura.
1: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica, mica,
0: sí,
1: en mica,
0: comencem,
1: no?
0: Els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
1: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta més.
0: No, jo crec que
1: hem repassat de moment l'agenda del mes de juny,
0: sí,
1: que podríem dir, seria l'últim Bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara...
0: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
1: Explicar-ho, sí, molt bé.
0: Sí.
1: Doncs al moment encara no acomiadem
0: el programa.
1: El programa,
0: molt bé.
1: El descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
0: D'acord,
1: sí,
0: sí.
1: Vinga, Núria, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Estem a l'espai Descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia
3: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
2: I comencem una edició més del teu programa de cerca Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què Cubelles. Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que amb la visibilitat una miqueta tèrbola. La temperatura es mantindrà alta, més pròpia de finals de juny que no pas de maig, movent-se entre els 18 graus llargs que hem tingut de mínim, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, ben feble de xaló com algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar estigui plana al matí i arrissada a la tarda. Per demà esperem un altre dia d'estiu amb sol i cel clar tot el dia, visibilitat també una miqueta tèrbola amb alguna boirina com a molt i amb una temperatura que demà pot recular unes dècimes de nit i pujar-les de dia i estarà entre els 17 o 18 de mínima i de 27 a 28 de màxima amb una humitat moderada, ben feble amb terral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui plana o una mica arrissada a la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. El conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són assentats Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1,5 milió d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milió d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'1 milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
4: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
5: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
6: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música que es diu La Cinta de Mòbius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
5: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
6: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica. Va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
5: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical i és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica, és doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
7: Avui als micròfons de Ràdio Cubelles volem saludar a l'artista Vero, que aquests dies està pintant aquí a Cubelles. Concretament ho està fent al passeig de la Marina de Cubelles. Bon dia, Vero.
8: Hola, bon dia, què tal?
7: Bé, el Vero és un artista, és grafiter. De fet, aquí a Cubelles el coneixem perquè tenim diversos murals pintats per ells, entre d'altres el de la Festa Major, just darrere de la plaça de Vila, oi?
8: Correcte, sí, sí. Des de que vaig arribar aquí a viure a Sitges, que vaig pintar pràcticament tot Cubelles, no sé si queden algunes parets per fer.
7: Sí, perquè van pintar el mural aquest de la Festa Major, però també vas pintar sí. Algun mural al poliesportiu, em sembla.
8: Sí, al poliesportiu, als ponts, dels últims que vaig fer és un del pont aquest de la Renfe. He fet molts ponts.
7: I fa uns dies que estàs pintant el passeig de la Marina de Cubelles. Per als que no hagin baixat cap allà últimament, ja s'estan fent unes obres just a la dàrsena i per aquestes obres s'ha instal·lat una tanca metàl·lica que és molt llarga, no sé exactament quants metres té, però té molts, i l'encàrrec ha estat pintar aquesta valla.
8: Correcte.
7: Explica'ns una mica com ha anat i com és aquest projecte, perquè realment és molt llarga aquesta valla.
8: Sí, sí, sí. Va, quan vaig arribar em vaig trobar que jo crec que després de la muralla xina aquesta és la segona més llarga del món i tothom està com molt cabrejat perquè les vistes, sobretot dels comerciants, eren horribles i clar, la gent no passejava per aquí, ni venia i tal, i vaig venir i em van plantejar la idea de pintar murals. Clar, el tema de ser tan llarga, el que estem fent, almenys de moment, és pintar murals de platja o postmarí o una mica el que arribem d'acord amb comerciants i tal, és amb blaus, i les zones del davant de restaurants, bars i tal, per la gent que estigui cap aquí, aprendràs alguna coseta que tingui bones vistes.
7: Per tant, de moment vas fent trams, d'aquesta valla?
8: Sí, de moment és el que fem. L'únic que això mai se sap, és com a estatus. Tu comences fent un i a saber com acaba.
7: Tenint en compte, com dèiem, la magnitud d'aquesta valla i que És veritat que els comerços, els restaurants, sobretot d'hostaleria, estan com agrupats, no? Hi ha com sí, diversos trams. Les idees, no sé si t'has anat inspirant tu sol, si t'han demanat alguna cosa.
8: Bueno, ells bàsicament d'idees el que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta. Que sí que tinc llibertat del disseny. Ells m'han donat la temàtica.
7: Una mica els conceptes, no? I a partir d'aquí has anat creant tu. Fa uns dies que estàs pintant, em sembla que encara et queda algun mes. Sí. Quants trams portes o quants trams has de fer?
8: Vale. Ara mateix porto 3 trams i he de fer 3 més. L'únic que, com va ser una mica molt ràpid això, prendre la decisió, jo ja estava fent algunes feines, alguns clients pendents, i em vaig combinant. Ara porto, no sé si porto 6 dies o alguna cosa així, o 7, no ho sé. I, per exemple, avui pinto, tornaré divendres, al cap de setmana, i potser la setmana que ve ja podré venir pràcticament tots els dies.
7: Clar, com dèiem, hi ha molts metres per pintar, eh? Vull dir
8: sí,
7: que...
8: correcte.
7: M'imagino també que és un tram, sobretot cap als caps de setmana, comença a haver-hi més gent, a més aquest cap de setmana ha fet molt bon temps. Suposo que hi ha molts curiosos, també.
8: Sí, però també t'alegren el dia, perquè passen i com tothom està tan content i moltes gràcies per el que heu fet i tal, en realitat t'anima, no? Amb el calor que estàs passant aquí, això t'anima bastant. La veritat és que treballar així, que realment agrada tant a la gent, dius, hòstia, val la pena.
7: Clar,
8: aquesta part és molt agradable.
7: Ho estàs fent tu sol o tens algun company que t'ajuda?
8: Pues mira, ara estic fent amb un company, amb Dani, però per exemple avui que el meu fill tenia festa i ell sap dibuixar molt, ha vingut i m'està ajudant. Però en principi vaig jo i em ajudant el Dani.
7: Explica'ns una mica i ràpidament, ja sé que ho has explicat moltes vegades, però com funciona? És a dir, primer fas el dibuix, ho vas fent, vas creant una mica sobre la marxa, dibuixes en paper i després ho passes, quin és el procés creatiu?
8: Vale, perfecte. A veure, el tema de dibuixar en paper i passar-ho, clar, això ha evolucionat moltíssim, això diguéssim ja arrenteix més, així que aquesta part ja fora. Ara mateix dissenyem amb ordinador, quan tenim el disseny, vinc aquí a la paret i directament amb un spray marco tot el tram del dibuix. Quan ho tinc marcat, ja organitzem, per exemple, dic al Dani, tu ves pintant el fons o els corals o el que toqui, i jo vaig fent els dibuixos més elaborats.
7: I aneu tram per tram o vas canviant? Perquè, clar, bueno, amb la calor que fa, suposo que la pintura s'aixuga ràpid, però no sé si has de deixar temps de secat i, per tant, pots anar fent dos a la vegada.
8: Ah, en principi l'espray seca ultraràpid. O sigui, en 5 minuts ja està sec. L'únic que quan vam començar, per al tema de colors, perquè n'hi ha moltíssims, sí que fèiem una mica diversos trams a la vegada. Per exemple, fèiem tot el blau de fons i anàvem saltant d'un tram a l'altre. L'únic que va passar, que la gent passava i deia això està acabat, i vam pensar, home, estaria guapo deixar algun tram acabat perquè la gent vegi com queda realment. I aleshores vam decidir acabar trams. I ara el procés que estem fent el tram que estem fent ara l'estem fent de començar a acabar. I quan acabem passarem a un altre. Mm-hmm. I crec que només per el desplaçament d'un tram a l'altre i portar tots els esprais és que val la pena.
7: Clar. Deies que ara has fet tres trams o estàs acabant aquests tres primers trams, però que ja
8: ara,
7: tens...
8: Sí, ara estic fent el quart.
7: I tens previst dos més?
8: Sí, o sigui, ara aquest que estic... En total són sis.
7: Sis trams, eh?
8: I tenim tres acabats i ara estem al quart a mitja.
7: Mm-hmm. I perquè la gent es faci una idea, quan és un tram? Què poden ser? 3-4 metres?
8: Parlo en memòria. Sembla que eren 36 metres de llarg per 2 d'alt.
7: Un tram?
8: Un tram, sí.
7: Un tram són 36 metres de llarg.
8: Sí,
7: pues,
8: sí, sí.
7: Però clar, estem parlant...
8: Sí, crec que en total potser són 360 metres
7: Mola,
8: de llarg. Mm. I després 2 d'alçada.
7: Sí, sí, i dius que encara queda valla, eh?
8: Sí, sí, queda moltíssima. I gent, molta gent que passa i diu, hòstia, pues ja estaria bé fer també això que falta. Dic, hòstia,
7: ja.
8: De moment fem aquest notar i ja parlarem.
7: Clar, a més canvia molt, no?, la vista, perquè estem parlant, normalment, quan feu un mural, primer pinteu de blanc i al final, doncs, són llocs construïts, són llocs que, clar, aquesta valla... tard o d'hora marxarà, esperem, vaja.
8: Sí, és art efímer. Normalment el graffiti és això, és l'art efímer, o sigui, però... normalment no és per tota la vida. Vaig pintar una església, així amb esprais, que dic, mira, aquesta sí que fins que la derrumbin o el que sigui, durarà tota la vida, però la majoria d'art urbà és... té un temps de durada.
7: Però
8: en aquest cas, aquest, crec que li queden 2 anys. Pues almenys aquests 2 anys que faci el goig i la seva feina.
7: Sí, perquè a més...
8: té més utilitat aquest 2 anys que un altre 15.
7: Clar. A més, normalment, com dèiem, a les parets les pinteu de blanc o li feu una base. No sé si aquí també ho heu de fer.
8: Bueno, depèn. Aquí li hem fet una base blava. Depèn, cada paret és un món. Aquesta la pintem de color blau, al fons.
7: Molt bé. Doncs, Beroc, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquest projecte. Com dèiem, encara tens uns dies per anar pintant aquí el passeig de la Marina de Cubelles. Si algú doncs passeja per allà i et veu, doncs que sàpiga doncs, que és... aquest artista el que està doncs, intentant millorar aquestes vistes que doncs, duraran mentre durin les obres i que doncs, estan inspirades en el món marí, platja, una mica doncs, el concepte que no és el que es veuria directament, però sí que té a veure una mica amb el que amaga aquesta valla, no?, que és el mar.
8: Correcte.
7: Molt bé, doncs, Beroc, moltes gràcies i que vagi
8: bé. Moltes gràcies i molt agraït per l'entrevista.
7: Ànims, que vagi bé.
8: Igualment, adeu.
7: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Cugat en una jornada on no s'hi jugaven res. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el Club de Futbol Sala B. En aquest cas tenia una lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens. El Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs, ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el Club de Futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció descens al final de la temporada. També acabava la seva competició al Club de Volei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquesta, en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al Club Patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs les fases d'ascens, que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda, el masculí es complicava la seva salvació. De fet, els de Cubelles tenien l'opció de firmar matemàticament la permanència, però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els cubellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva, a més s'ha completat doncs amb la primera de les 2 jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs aquest cap de setmana a Cubelles i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: ciutadans de Fivaluña.
1: Es prohibeixen
0: expats, franquistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena